0: Ei, posa el Q3, que fan bola de drac.
1: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
2: Museu particular. Capítol 2. El bastó.
3: Ei, Anna.
4: Hola.
3: Què? Parlem del bastó?
4: Vale.
2: Museu particular.
3: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó, un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X, res, res d'això. Un bastó, un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre, els pastors el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El rei, el déu Hermes, tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, de repenjar-se o no, de, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
4: Wow.
3: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així.

0: poder sóc com una miqueta mal pensat. Però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí al sumeri si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que com deia està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu, les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta en aquestes unitats de mesura, i precisament això és el que després en època medieval i en l'entorn dels musulmans feien els al-qadi, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians, eren podríem dir com de jutge de pau, d'avui dels
1: pobles.
0: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
2: absolutament. El mateix cara, exacte. Sí, sí.
0: Avui, no? Que aquest m'ha robat que aquell no sé què. Doncs ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer i ja anava amb la vara, suposo que també perquè no haver de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula al-qadi?
1: Al-qadi? Bueno, del puesto del cadí, del formatge del cadí.
0: Sí, més enllà del cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
1: El cadí?
0: Doncs segurament la paraula el cadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
1: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
0: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara. De comandament, bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passeja, no? Per tant, tot acabaria venint lligat, no?
1: Sí, sí.
0: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès. La vara de Moisès, segons la Bíblia, aquest bastó es transformava en serp, converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares com a ceptres, d'acord? Uh-huh. Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars en els quals ja establien tractes i de més,
1: tipus
0: ja
1: de relació,
0: ja cap al final, era otorgant-los un ceptre, no? I aquests, clar, era el cabdill que es convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà, i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest ceptre. I de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que evidentment no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el ceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres. Ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no?, després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra. I sobre el taüt, durant tots els funerals, hi havia la corona i hi havia el ceptre. Però, evidentment, en el moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
1: Quin dispendi.
0: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un, que és un noble del país, que és també un dels honors més grans, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre, i és aquest símbol de que s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè a ell li agradava doncs, els tacons, no? anar amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil doncs, mantenir l'equilibri si anaves arropenjat amb un bastó.
1: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
0: doncs
1: sí.
0: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant, i es va quedar associat doncs, en aquesta forma de vestit elegant, formal... No?
1: Però o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
0: En aquest cas, sí.
1: Jo pensava que era com les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, i jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
0: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu ceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no?, els tacons les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció, perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX, i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas doncs, d'aquests dandis, deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs, utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant no té aquesta cosa de mantenir l'equilibri, no és tan útil, i després que també doncs, acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar amb un cotxe, t'has de treure el barret perquè xoca amb el sostre, sí. El bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant, i per altra banda, doncs també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat, evidentment, a una classe molt, molt alta, que el que fa és que acabi doncs, quedant en desús i avui doncs, sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
1: Menys és més, està clar.

0: És fàcil, parlant amb mi, saber de quina pel·li parlaré ara.
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho faré venir bé, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim, i hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí i descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os bastant llarg.
0: És un os molt llarg.
1: No sé ben bé de quin, però...
0: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És a dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i el cel es converteix... Ui, al cel! I l'os es converteix...
1: En una nau espacial.
0: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo quan vam començar amb el tema dels bastons, jo he pensat que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha pobles com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, es veu que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria però que no ho acaben de tenir clar, també hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues, no s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons, i a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que, com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va. I ha d'anar on va la societat, i si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió, i aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no, de que les dones que volguessin poguessin formar-ne part, i així és, en l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no, com en molts altres aspectes, hi ha molts altres àmbits de la vida, no, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no?, de com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també va, o devia causar una mica de cosa, per aquesta cosa que té com una mica violenta, el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica, i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-m'hi massa, perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen, i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no?, aquesta força...
0: Correcte.
1: Podríem associar-ho, el que vulgueu.
0: Que t'ho feia masculinitat.
1: No? I hi ha com aquesta feixanderia, no?, del que ha trencat un bastó, no? I,
0: ah, sí, també això?
1: Ostres, trencar un bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no?, que tinc tanta força en el braç que sóc capaç, doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, una comparació...
0: No ens posem...
1: Em deixo aquí,
0: no ens posem més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment l'utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré és una pintura de Peter Bruegel el Vell de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això, pues, ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un acudit, però...
0: Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient, perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paràbola molt interessant, d'allò de la confiança cega que tens, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Em sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies sí, si sí. No ho veus, o si no, em sembla meravellós.
0: Escolta, que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel, el que es veu al fons no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una... Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió, o sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com em coneixes. Ell el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava en fer-ho ella, i va anar recollint pals, i el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Brueghel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat, sí, posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, o hagués escoltat el crit, no? Bé, de voler cridar quan queia pel pou, no? Diria.
0: Sí,
1: no,
0: però ja era tard, no, tots anaven no, no. de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu la paraula dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt al segle, a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, pues, terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia, està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art, potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu, coses que, això és molt maco, només tocava amb les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida del tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més.

0: Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
1: Sí, exacte, el rei Sol.
0: Doncs mira, el rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
2: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta demà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.

0: Allarga't, bastó!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: teníem jornada de portes obertes aquest estiu i Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
1: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
0: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides, també és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Bé, bones salutacions i el que avui fem és presentar la nostra audiència. No sé si heu escoltat bé, el títol se diu Se m'ha escapat el lloro. Seran una sèrie de guions que voltaran sobre la història del Quico i les seves trifulgues, que és un guió sobre la valentia, l'enginy i l'amor al món animal i a l'humà. Direm que la història, podríem començar per aquí perquè per fer-nos una idea, primer farem una exposició del que és l'essència dels animals en companyia, o no. Explicarem avui, doncs, el lloro valent i el camp d'arròs. És per fer-nos una idea del que volem, més o menys. Quico, que és un lloro jove, de plomatge brillant i curiós, pertany a una gran bandada que vivia a la selva. Un any, a causa d'una sequera, el menjar va escassejar i els lloros majors estaven febles. El Quico, volent ajudar els seus pares, va decidir volar més lluny del que és habitual. Va veure un immens i verd camp d'arròs. El lloc semblava el paradís, però Quico va notar una cosa estranya. No hi havia altres ocells a prop. Tot i la precaució, la gana va ser més gran i va baixar a dinar. Era un parany. El granger havia cobert part de terra amb una xarxa fina i enganxosa. Quico va quedar atrapat. Encara que va sentir por, sí, i dolor en intentar escapar-se, la seva intel·ligència va brillar. En lloc de lluitar frenèticament i desgastar-se, va decidir fer-se el mort quan el granger s'hi va acostar. El granger, pensant que el lloro s'havia mort per l'impacte o l'ensurt, el va alliberar de la xarxa i el va deixar sobre una tanca de fusta mentre anava a buscar el sac. En aquell segon, Quico, que només estava fingint, va emprendre el vol. Va volar ràpid, no cap a la selva, sinó a la tornada al camp d'arròs,

0: va entendre que el risc valia la pena per salvar la seva banda. Va aconseguir prendre diverses espigues d'arròs amb les seves urpes abans d'allunyar-se definitivament. Quico va arribar al seu niu no només amb menjar, sinó com un heroi, ensenyant als seus l'astúcia i la valentia al vèncer, doncs, les trampes més grans. I aquí podríem dir allò de moraleja: la valentia combinada amb la intel·ligència permet superar els obstacles més difícils, i l'amor pels seus, doncs, motiva els actes més heroics. Hem de dir que tenim pensat donar-los a conèixer uns capítols d'aquest lloro i els seus integrants de cada capítol, que poden ser uns quants, més o menys a saber. Narrador, Salvador Romans. La Filo, la Nuri Pujol. El Genaro, en Joan Madrid. El Quico...
1: Hola!
2: Hola!
1: Hola, Lora! Hola, Lora! Paloma! Paloma!
2: Soy Poncho.
3: Vinga, Genaro, deixa ja el comandament, que hem d'assistir a l'estrena d'en Cirac.
4: Noia, Filó, es diu Cirat.
3: Ah, però si sona igual. Bé, aquella del Sergi López.
4: Sí, i la morena Jade Cleet, renoi quin paper.
3: Ah, sí que estàs al dia.
4: Ah, ah, escolta.

0: Bé, com tots sabeu, heu sentit la sintonia d'aquest capítol del Lloro, que és aquest, ja és el primer. Hem fet una presentació i ara començarem ja seriosament, eh? Les coses seran serioses. I el capítol 1, ja hi ha un conflicte, diu, la Genara i el Filo passegen pel parc del barri, com fa cada diumenge després de missa, diu, el Genara no es queixa de la calor i la Filo busca un ombra. De cop, un flash de plomes verdes i un crit agut interrompen la pau. Cállate, Manolo, que no t'enteres. Això el Lloro, saps? Sabeu? El Quico, ja ho sabeu, no? El Quico. Bé, iniciaríem el capítol aquest primer dient això, que la tarda del diumenge, en el Parc Prudenci Bertrana, tenia, doncs, aquell color de mandra que només el sol de les 6 pot dibuixar. El Genaro caminava amb les mans a l'esquena, comptant a les passes, com si les hagués de pagar, mentre la Filo, amb el ventall, a tot drap, buscava amb la mirada un banc buit.
1: Genaro, t'ho dic jo.
2: Aquestes sabates noves em maten. Sembla que camini sobre brases.
3: Dona, t'he dit 100 cops que les estrenessis per anar a comprar el pa, no per fer la volta al món.
0: Amb la paciència d'un sant, que ja ha passat el purgatori, just quan s'acostaven a un om vell i recargolat, un so estrident com la ràdio vella mal sintonitzada va trencar la calma del parc.
4: A la saca! Tot a la saca! Martínez! No deixen ni les migues!
0: Bé, va cridar una veu així metàl·lica des d'un alt arbre. El Gerardo es va aturar en sec. Va mirar a l'esquerra i a la dreta, però no hi havia ningú. Només un nen amb una pilota a la llunyania.
3: Has sentit això, Filó? O és que estic quedant sord de tant escoltar les teves queixes?
2: He sentit, Martínez, algú que parlava d'una saca o vés a saber què. Mira aquí, al damunt. Mira aquí al damunt, Genaro.
0: Dalt d'una branca, balancejant-se, amb una elegància, hi havia un lloro d'un verd gairebé elèctric amb unes plomes vermelles a la cua que semblaven un senyal de socors. L'ocell els mirava amb el cap cot, movent un ull rodó i negre que semblava analitzar-los el conte corrent.
4: Menudo pa de carcamada.
0: El Quico perd l'equilibri i cau en picat aterrant directament sobre la panxa del Genaro, que va fer un salt enrere de 10 centímetres.
2: Per l'amor de Déu, però si és el lloro. I quin lloro més guapo, pobret. Sembla que estigui marejat.
0: Ai, el Quico es va sacsejar les plomes. Venia de 3 barris més enllà, de la luxosa casa de la família Martínez. Havia volat buscant llibertat després d'anys d'escoltar el senyor Martínez parlar per telèfon sobre inversions fiscals i la senyora Martínez criticar el servei. El Quico estava esgotat, tenia gana i sobretot buscava algú que no fes olor de perfum francès car.
2: Mira, el Genaro. Té un anell a la pota. És d'algú. Veiem aquesta poteta. Ai, mira, que en mono. Em diu coses a cau d'orella.
3: Filo, què és que et diu aquest ocellot? Vigila, que potser et vol estirar les arracades.
2: Ai, sempre tan desconfiat, noi. Ha dit que es diu Quico i, a més, vol una galeta.
3: Però, noi, sí que t'ha dit coses al Quico. L'animalot sembla molt espavilat. Guaita, ja el tinc cau d'orella. Ui, saps què em diu? Ladrones. Ladrones? Filo, aquest bitxo s'ha escapat d'alguna banda complicada. Deixa'l aquí, que encara ens portarà problemes.
2: Que el deixi? Estàs boig? Una rata se'l menja en 5 minuts. Mira, Genaro, m'embolicaré amb el mocador que... Sí, l'embolicaré amb el mocador que tinc aquí, a la bossa.
3: Caram, Filo, amb quina traça fas anar el mocador? No coneixia aquest embolicar. Se te donava tan bé L'embolicada ha quedat com si fos un ram de flors.
2: Ens l'emportem a casa. Li donarem una mica d'aigua. I demà ja veurem. Genaro, no te'l miris tant.
3: No, és ell que em mira a mi.
2: Sí, sí.
4: Oh, a mi ja. No preguntes.
0: Va ordenar el Quico des de dins del mocador. El Genaro es va tocar el clatell indignat ja, però va començar a caminar cap a casa. No sabia que, en aquell moment, la seva vida tranquil·la de jubilat s'acabava de convertir en una comèdia d'espies, plomes i moltes, moltes galetes.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

sé que no et preocupi, que depengui tant de tu. Et vaig donar tot l'amor que duia dins. Veig que m'has mentit i em resulta ben absurd. Aneu abraçats, us veig creuant el carrer.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pel

0: Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Tordera.

lose my man. I lose my head. I lose my money.

els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Cheers!
1: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 2 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Dels esports, Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.

0: Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de ja fa una estona tenim dos accidents actius. Parlem de la calçada tallada a la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, que deixa ja 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident ha estat a la C25 a l'altura d'Espinelves, on també talla un carril, en aquest cas, en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'Ampolla, que deixa doncs un carril tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals, sobre tot als voltants i accessos de la capital catalana. Tenim intensitat en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem retencions al punt de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa i també retencions ja amb intensitat des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja hi ha retencions pel vessant Llobregat, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, una situació completament tranquil·la aquest dijous, amb una temperatura que ha baixat una mica, per tant, a hores d'ara sí que fa xafogor, sobretot arran de mar, també temperatura elevada a l'Empordà, però a gran part de comarques del país al matí està sent de descansar una mica millor. Ara bé, de núvols poquets, alguns que queden arrapats a l'Alt Pirineu, d'altres a la costa barcelonina poc destacables, i fins i tot aquest migdia i tarda s'acabaran desfent del tot, per tant, acabarà sent un dia completament radiant, assolellat, una mica de tramunt cap a l'Empordà, compta perquè serà un aire molt sec i la temperatura que pujarà una mica respecte a la d'ahir, sobretot a les comarques del sud de Lleida. És on la calor es farà més evident. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
0: A la vigília de l'aprovació dels pressupostos, el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els comptes s'aprovaran gràcies a ells i ha alertat Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular. El president Illa s'hi ha compromès alhora que ha animat Junts a votar-hi a favor quan arribi al Congrés de Diputats. De fet, el govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes de juliol per presentar el model proposat per Catalunya. De la seva banda, el PP, Vox i Mònica Sales, de Junts, han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
5: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia el Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
6: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
7: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per

0: seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: A Madrid, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica el Joan Ferrer.
2: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxan.
3: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
4: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria, i un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
2: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
1: Una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada cop amb menys esperances. Els esforços se centren ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. I 10, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donava de fet més detalls de tot plegat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, però també el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufèmia.
5: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
6: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'estat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I una veïna de Cabrera de Noia, de 50 anys, ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní de Noia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des de principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
8: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert de la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
7: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: El Parlament preveu aprovar avui dijous la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa. La mesura, plantejada com una esmena d'Esquerra Republicana, estableix un canvi de categoria professional de tècniques especialistes en educació infantil, els integradors socials i també les educadores d'educació especial en centres públics. Afectarà unes 4.000 persones que passarien a cobrar uns 300 euros mensuals més, segons el sindicat USTEC. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Ens ho explica l'Esther Minguell.
9: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
10: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO. Hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
9: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
11: Vinieron una empresa del tranvía de Ferrer y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer nosotros.
12: És un noi amb una actitud increïble, s'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
9: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns, les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Una sortida del Tour de França, com us dèiem ara mateix, que no només afecta Barcelona, també les ciutats i viles per on passa, i especialment Tarragona i Granollers, que acolliran les sortides de la segona i la tercera etapa, respectivament. A la capital del Vallès Oriental, per exemple, els comerços s'han afegit a la febre del Tour, decorant els aparadors amb temàtica ciclista. Ens ho expliquen els companys de BOTV.
13: Alguns dels comerços s'han volgut sumar a una iniciativa original, ambientant els seus aparadors de temàtica ciclista amb motiu del pas de la Ronda Francesa. És el cas de la botiga Dracs, que ha decorat el seu aparador amb figures de ciclistes simulant el gran grup pujant una muntanya.
14: Em va costar bastant trobar aquests ciclistes que ara no són de plom perquè està prohibit, són com una aleació de metalls, però tenen pes, que jo de petit hi havia jugat amb aquests ciclistes. I aleshores vaig trobar, buscant bastant per internet i així, una empresa de Girona que comercialitzava doncs, aquest producte.
13: Més enllà de servir com a element decoratiu, la proposta també serveix de reclam perquè els curiosos s'apropin a observar els aparadors i, de pas, ser un reclam comercial per les botigues. I és que en algun dels casos es tracta de peces úniques, com la bicicleta de l'aparador de Can Barbany, que va pertànyer a un soldat francès de la Segona Guerra Mundial. Amb aquesta proposta, el comerç també s'ha implicat amb el pas del Tour per Granollers, convertint els aparadors de les botigues en una finestra del ciclisme, de la mateixa manera que Granollers es convertirà el dilluns 6 de juliol en una finestra oberta al ciclisme mundial.
1: Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat. Minuts per arribar a 8:15. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
15: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, a l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 del vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
16: Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha fet oficial la incorporació d'Alain Ribeiro, procedent del Pontevedra. El migcampista basc serà arlequinat fins al 2028 i és el primer fitxatge de la temporada. Aquest anunci arriba després de la renovació més esperada, la del tècnic de l'ascens, Ferran Costa, també per 2 temporades. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat de veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podrien començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. I avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphy Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 10:45 de la nit, la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf. Una fusió que explica Joan Pons, el Petit de Cal Eril.
17: Que fa temps que tenia com una idea d'intentar com barrejar una mica el món, el meu món i el món de la cultura popular, perquè és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció i sempre que l'he vist molt, molt disgregat de, sobretot dels festivals de música on jo estic més habituat a anar. I vaig pensar, bueno, seria molt guai intentar unir aquests dos mons i fer alguna cosa especial. Però ja quan ho pensava veia que era un pollastre molt gran i estava convençut que quan els hi proposés dirien que no. I això em donava certa tranquil·litat. Però justament, clar, els hi va encantar la idea i van dir que sí.
1: El dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de l'Avenren, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
18: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
19: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
18: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: La companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Milers de persones s'han apropat fins a la platja del Miracle, que enguany s'ha adequat per a l'ocasió perquè els visitants gaudeixin d'una cita més que consolidada. El certamen s'allargarà fins dissabte amb un cartell cada dia a 10:45 de la nit. Aquest dijous dijous és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletades, tronades i castells.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
22: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
23: El diccionari TermCat.
24: Paraules noves que ja pots dir.
23: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc, a l'inici o al final d'un llibre.
25: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
24: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
23: La xarxa.
26: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament aprovarà definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Analitzarem tot seguit el nou escenari que s'obre, com canvia la gestió de les polítiques públiques amb unes partides que ja no són fruit d'una pròrroga. Ho farem en conversa amb Xavier Calafat, politòleg i analista de dades. Abans, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dijous 2 de juliol. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha anunciat el NAC, el govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació. Un talla la calçada de l'AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, i deixa un quilòmetre de cua. L'altre, a la C25, Espinelves, talla un carril en direcció Lleida. Una tercera incidència, en aquest cas, un vehicle avariat a l'AP7 a l'Ampolla, deixa un carril tallat en direcció a Barcelona. Pel que fa a la resta de vies, destaquem retencions habituals al nus de la Trinitat i congestió al Vallès, a l'AP7 a Barberà i a la C58 direcció Barcelona. I pel que fa al temps, situació tranquil·la aquest dijous i una temperatura que ha baixat una mica. L'aixafogó es mantindrà avui molt present, sobretot arran de mar. També a l'Empordà s'espera una temperatura elevada, però es descansa una mica millor a la resta del país. Aquest migdia i tarda es desfaran els pocs núvols que queden. Dia radiant i assolellat, per tant, la calor, això sí, anirà pujant de mica en mica a les comarques del sud de Lleida.
20: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 4 minuts de 8:15 del matí. Entrem en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat el primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. I ens ho explica tot plegat Lamont Carvajal.
0: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Per tant, avui s'acaba l'etapa de pròrrogues, com ens explicava Lamont Carvajal, i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Què implica això en la gestió del dia a dia i en els serveis que rep la ciutadania? Ho analitzem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Xavier.
2: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Amb uns pressupostos aprovats i actualitzats, què guanya un govern en capacitat real d'actuar? Què permet fer que fins ara era impossible amb comptes prorrogats?
2: Bueno, jo crec que el primer que hi ha que situar és que aquests pressupostos neixin d'una correlació de debilitats, no? És a dir, Illa ja havia avisat que no faria més suplements de crèdit, que aquests havien de ser els pressupostos de legislatura, i Esquerra i Comuns han constatat que no hi ha una majoria alternativa, no? I a partir d'aquí, pues, la màquina se posa a funcionar. Esquerra, al final, també, malgrat haver tensionat una mica, acaba entrant en el pacte i arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. Recordem, és a dir, els pressupostos són importants, però Espanya porta sense pressupostos també des de 2023 i és l'economia que més ha crescut de la zona euro, eh? És a dir, que bueno, és una eina important pel govern per poder planificar i afrontar millors reptes, però el país pot funcionar bé sense pressupostos també. En tot cas, si ho hagués de resumir en un titular, és aquest: el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer.
1: En quins serveis públics, Xavier, es pot notar primer que el govern té pressupostos reals? On pot haver-hi un canvi tangible per a la ciutadania? Ens pots posar algun exemple concret?
2: Hi ha un molt clar: les llistes d'espera en la sanitat. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant. Si s'apliquen bé, sanitat, educació, transport públic, habitatge, molt important, podrem tenir aquestes partides d'habitatge per construir aquests habitatges públics que ens falten. I jo ho deixaria aquí, en aquests 4-5 grans reptes que té el país.
1: Xavier, acabo. Venim de pressupostos prorrogats des del 2023 amb preus i necessitats desfasades. Per què és tan important treballar amb xifres reals? Què canvia en la planificació i en la gestió?
2: Bueno, perquè els reptes de 2023 no són els mateixos que 2026, no? És a dir, la realitat socioeconòmica del país és molt distinta. Com sempre, hem viscut un període inflacionari molt greu i hi ha que actualitzar. Vull dir, una empresa que, per exemple, ha de contractar un menú d'una escola, una empresa que ha de fer el servei de neteja d'un hospital, és diferent si no té el govern els comptes actualitzats, no? Evidentment, en suplements de crèdit se pot arribar a fer, però has d'anar negociant partida a partida i depèn d'una negociació política. Ara el govern ja no ha de fer aquestes negociacions polítiques, té els pressupostos per tot aquest any i li permetrà afrontar aquests reptes d'una forma molt més estable.
1: Doncs Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé.
2: Igualment, una abraçada.
1: Més coses. Trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica tot plegat en Joan Ferrer.
3: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
4: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
5: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria. I un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
3: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
1: I de la crònica internacional, un dia més seguim parlant de Veneçuela, perquè una setmana després del doble terratrèmol, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més de 11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
6: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
7: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, s'han fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I encara a la carretera, una veïna de Cabrera d'Anoia de 50 anys ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa Sant Sadurní d'Anoia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des del principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I l'anàlisi de sang que confirma la malaltia d'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de tenir un deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona i ens en dona més detalls la Maite Polo.
8: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
9: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
8: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial de podcast, del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat.
26: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I quan passa un minut de 3 quarts de... deia, quan passa un minut de 3:15, preocupació al sector dels productors de moluscos, de moluscs pel delta de l'Ebre, del delta de l'Ebre, per les altes temperatures de les badies. A finals de juny, els termòmetres ja han marcat els 28 graus a l'aigua, el llindar a partir del qual el musclo pot començar a morir. Tot i que cada any els productors avancen més la campanya, hores d'ara encara fa falta extraure un terç de la producció. Més informació amb Dani Camacho, de Canal T.
10: La temperatura de l'aigua del mar Mediterrani se troba per sobre del que seria habitual. Això també se reflecteix en l'aigua de les badies del delta de l'Ebre, on els musclos són sensibles a les altes temperatures. De fet, la mortalitat comença als 28 graus, al qual ja s'ha arribat. Entre els productors hi ha preocupació.
11: Estem al llindar, al límit. Ara, el que seria perjudicial, diguéssim, per al musclo i per la cria de musclo, és que estos 28 graus s'allarguessin en el temps. Vull dir, no estem parlant d'un dia o dos, sinó que estés 15 dies o 16 dies de més d'esta temperatura. Llavors ja es podrien produir les primeres mortalitats.
10: En els darrers anys s'ha anat avançant la campanya perquè la calor no afecta a tanta producció, però a hores d'ara encara queda un terç dels musclos a l'aigua.
11: Nosaltres, per part nostra, l'únic que fem és això, és intentar pues, cada dia començar la campanya més prompte per disminuir els riscos, no?
10: Els productors continuen reclamant l'obertura de la bocana del fangar, cosa que afavoriria l'entrada d'aigua més freda i ajudaria a nivellar les temperatures.
1: L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica en detall.
12: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
13: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
12: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: Els bombers han trobat morta una dona de 75 anys desapareguda des de dimarts a la tarda a Sant Boi de Llobregat. La dona havia sortit de casa i no hi havia tornat. Es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena de dotacions que va treballar tota la tarda i la nit d'ahir. Les gestions d'investigació dels Mossos d'Esquadra van permetre situar l'última connexió del telèfon mòbil de la dona a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, on l'han localitzat sense vida. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tegas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
14: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: Al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
15: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camús. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camús és una boia de present i de futur. Aquestes incorporacions han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar títols.
16: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
17: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
18: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
1: Per arribar a les 8. El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Antoni Gaudí va dissenyar els seus primers 3 edificis a Mataró. Ho va fer entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de Salvador Pagès, el director de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense, que tenia una fàbrica a la ciutat. Ara, la mostra Gaudí, Pagès i L'Obrera, que es podrà visitar fins al 8 de novembre a la nau Gaudí, reescriu la trajectòria del geni, que havia de construir una 30ena de cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino, però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. La resta ja és història. I el patrimoni és un dels reclams turístics de Tarragona i ara s'hi afegeix una nova cita que permetrà experimentar l'amfiteatre tal com era en l'època romana, la Tàrraco de fa 1.800 anys. Serà a través d'unes ulleres de realitat mixta que per primera vegada al món s'estrenen en un patrimoni d'alt valor arqueològic. Els visitants poden gaudir d'observacions directes des de l'arena i de recreacions digitals històriques com un combat entre gladiadors o feres amb 14.000 espectadors al recinte. Estem parlant d'una tecnologia que ja s'implementa en atraccions de PortAventura com el tren de la mina. I aquest dimecres s'ha mort l'integrant del grup Locomía, Manuel Arjona, de 58 anys, segons ha anunciat la mateixa formació musical. Arjona era un dels quatre fundadors del grup, nascut a Barcelona, que va irrompre als escenaris a mitjans dels anys 80 del segle passat i que durant dues dècades va ser popular a les pistes de balls de diferents països.

I encara del món de la música ha mort als 74 anys Víctor Willis, el policia de Village People. Era el vocalista principal i coautor dels principals èxits del grup, com ara aquest YMCA que escoltem, o també el Go West o In the Navy. Als concerts acostumava a portar un uniforme de policia o d'oficial de la Marina. Willis, com us dèiem, ha mort el dia abans de fer 75 anys a causa d'una agressiva malaltia, segons un portaveu del grup. Village People va gaudir d'un gran èxit als anys 70 i ha venut 100 milions de discos a tot el món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
4: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 2 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca Vilanova i la Geltrú la dotzena edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fishó són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre,

0: Torna accident entre un turisme i un camió que ha bolcat, desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 9 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions al Vendrell en sentit Barcelona. També hi ha cua de Gavà, Sant Boi en sentit nord. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona i retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei a Barcelona. Tornant a la P7 hi ha retenció de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cuat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona. La C17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. I a Barcelona, situació complicada a les rondes amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I la previsió meteorològica és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui gaudirem d'un dia sense núvols, un cel ras.
2: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Una jornada que ja desperta ben asserenada a gran part del país. Tenim algun nuvolet a hores d'ara enganxat a la Val d'Aran, també núvols prims que estan entrant per la Costa Brava i encara es veu una mica de fum dispers dels incendis que continuen cremant a l'Aragó. Amb vent de ponent i de mestral, aquesta fumera arriba fins a casa nostra. En qualsevol cas, de núvols importants poquets i la matinada i el matí que estan sent una mica més agradables que els últims dies. S'ha descansat una mica millor, per bé que en alguns racons de l'Empordà, a hores d'ara, la tramuntana cremadora fa que hi hagi més de 25 graus de temperatura. De fet, aquesta tarda gairebé no hi haurà ni un núvol. Podríem fer un concurs a veure si algú es troba amb algun núvolot gruixut, perquè no n'hi haurà, i una temperatura que pujarà una mica respecte a ahir. Sobretot avui, on farà més calor una altra vegada, serà les comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre i del Pla de Lleida. Per tant, moltíssima calma, un temps de juliol al mil per mil. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes de govern del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovarà. Ens ho explica tot plegat Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, que creu que és molt important tenir nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.

0: a Madrid, mentrestant, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho amplia el Joan Ferrer.
1: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
2: És una peça estratègica clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori, com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
3: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria, i un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
1: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
0: 8 i 10 i de la plana internacional, una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional, tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts i a 26 d'ells espanyols i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren sobretot ara en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. De nou a casa nostra, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santeufemia.
4: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
5: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat i amb un resultat final.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. La Unió Excursionista de Vic commemorarà el proper 9 de juliol el 60è aniversari del segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria. Ho farà amb una caminada que recordarà una de les accions més emblemàtiques del catalanisme durant el franquisme. Alguns dels protagonistes dels fets també hi participaran. Ens ho amplia el Marcel Puig del 9TV.
6: El segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria la nit del 8 al 9 de juliol del 1967 i el seu retorn al santuari 5 anys després va ser una de les accions més espectaculars del catalanisme durant la dècada dels anys 60. Aquella acció, pacífica però molt arriscada en el context polític del franquisme, va tenir un gran ressò internacional i va contribuir a donar visibilitat a les reivindicacions del poble català. Ara, gairebé 60 anys després d'aquells fets, la Unió Excursionista de Vic ha impulsat una caminada commemorativa per recordar aquella gesta històrica.
7: No només és un acte de record del passat, no? És un acte doncs, que reivindica un esforç col·lectiu, una identitat de poble, de país.
8: És bo homenatjar-los amb ells i homenatjar també de passada a totes les persones que han lluitat i estan lluitant per salvar les nostres llibertats.
6: La comitiva aportarà també una còpia històrica de la imatge de la Mare de Déu de Núria que serà dipositada al santuari.
0: I l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa el projecte de l'Arxiu de la Ciutat que vol integrar els diversos equipaments arxivístics del municipi en un sol espai, en concret a la nau industrial més gran del recinte de Can Batlló. El nou equipament aglutinarà 70 quilòmetres de documentació i, a més, es vol convertir en un espai obert a la ciutadania. Els companys de BTV han visitat aquest nou espai.
9: La nau 8 de Can Batlló acollirà a partir del 2034 l'Arxiu de la Ciutat, 12 segles d'història que ocupen una setantena de quilòmetres lineals de documentació, avui dispersa per una vintena d'equipaments que en molts casos han quedat obsolets i estan saturats. El projecte duia anys al calaix i avui es presenta ampliat en 5.000 metres quadrats.
10: S'anirà fent per etapes, l'important és començar, allargar una mica més els períodes, però començar, i per tant el cost total són 98 milions d'euros fins a l'any 34. Segurament serà dels més grans equipaments municipals de la nostra ciutat, 30.000 metres quadrats.
9: La part de l'arxiu disposarà d'una àmplia sala de consultes. La gran àgora del centre cultural tindrà uns 1.900 metres quadrats i inclourà diversos espais com sala d'exposicions, auditori o cafeteria. La transformació de la nau 8 de Can Batlló tindrà un impacte en el barri de la Bordeta i el districte de Sants-Montjuïc, però també a la resta de la ciutat, ja que la vintena de seus dels arxius municipals actuals es destinaran a altres usos, com equipaments o habitatge dotacional.

0: Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
1: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. El no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, a l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys, i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I pel que fa al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 8 d'aquest vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i 2 victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
2: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho. Siempre soy optimista por naturaleza. Siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
0: I us ho estem dient des de primera hora del matí. Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 9:15 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. Els equips ja han arribat a Barcelona i també gran part dels 2.000 periodistes que seguiran aquest gran depart del Tour. El seu punt d'operació serà el Palau Sant Jordi, que s'ha convertit en un centre de premsa. L'equipament, que també serà el centre d'operacions de l'organització, ja ha començat a acollir els primers mitjans acreditats.

0: El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fishou són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència del talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més i a partir de 2:15 de la nit la remissió a les televisions locals. Doncs en volem parlar amb el director del Vida Festival, amb el seu director, en Dani Poveda. Bon dia, Dani, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia, què tal, com esteu?
0: Tot a punt, no sé si hi ha alguna cosa que sempre et faci patir fins a l'últim minut.
1: Aviam, som patidors els que organitzem festivals, sobretot perquè és una responsabilitat molt gran tractar el públic com es mereix. Ahir vam estar fent proves de llum fins a les 2 de la nit, avui tenim aquesta cara de son perquè amb tot l'equip vam estar revisant sobretot aquestes instal·lacions artístiques tan boniques que posem que a la Masia d'en Cabanyes per fer sentir molt especial als artistes, molt especials al públic i fer que la Masia, que és un lloc meravellós d'aquí de Vilanova i la Geltrú, la nostra ciutat, doncs que estigui contenta de que nosaltres estiguem fent accions culturals com la del Petit de Calaril, que avui doncs fareu en directe a vosaltres i que us estem molt agraïts de que ens doneu aquest suport i que visibilitzem artista de casa, un artista de casa.
0: Dani, el Vida continua apostant per un format petit, cuidat, sense voler créixer. Per què aquesta fórmula segueix funcionant? Què hi troba el públic que no trobaria en un festival massiu, en un macrofestival?
1: O sigui, nosaltres creiem que 10.000 persones per dia, que en són un total de 30.000 persones que passaran aquests 3 dies per Vilanova a veure aquestes magnífiques actuacions com la del Petit de Galaril, doncs creiem que ja és un format molt gran i creiem que és la justa mesura per crear un espai com el de la Masia, que hi caben legalment unes 25.000 persones i només en posem 10.000, i dic només perquè sabem que estem en un món on tot el que no creix, decreix, i nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música, i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica, que és un acte que el meu equip de producció m'està retraient dia a dia perquè és molt complicat de fer-ho, però ho farem amb moltes ganes i sabem que serà un èxit.
0: Amb 200 artistes i músics, eh? Parlem, doncs, del Petit de Calaril. Què representa per al Vida apostar per projectes tan singulars i donar tant pes a l'escena catalana?
1: És una responsabilitat que hem de tenir tots els programadors del país. Nosaltres fem un festival de música a la nostra ciutat per descentralitzar la cultura, però també per fer aquesta fotografia a les escenes de casa. Aquest projecte de fer el concert inaugural el primer dia de festival és una cosa que va sorgir fa uns 3 anys, que ja és un acte que, doncs, que ha agafat forma i que ara mateix és tot un èxit perquè les entrades s'estan a punt d'esgotar i realment doncs estem doncs molt encuriosits de com viurà aquest moment tan únic del Petit de Calaril. Són 258 persones que estaran treballant doncs, fent aquest acte. Venen els balls populars de Vilanova a la Geltrú, que per nosaltres és un orgull com a organització poder-lo rebre, perquè sempre hem estat a les festes majors de Vilanova i és un acte molt bonic. i vindran molts col·laboradors, amics del propi Petit de Caleril, que faran les seves cançons, i per tota l'esplanada del festival doncs hi hauran tres rues metafísiques que acabaran confluint doncs a dalt de l'escenari, i que serà un acte doncs d'aquests únics i que la gent podrà veure a la xarxa.
0: Doncs sí, i ho mirarem. Dani Poveda, gràcies i bon dia. Molts encerts en aquesta dotzena edició. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies i us esperem a totes.
0: I parlem ara d'un altre festival com l'Es Dansa, la trobada de dansa d'arrel que es fa a les Preses a la Garrotxa, que arriba a la seva 44a edició i reivindica els 50 anys de Marboleny, l'entitat organitzadora de l'esdeveniment. Del 17 al 23 d'agost, la programació combinarà la mirada internacional amb el vincle que té, doncs, amb la natura. Enguany es posa el focus en el País Basc com a territori convidat. També s'estrena Brida, d'Esther Guntín. A més, hi haurà presència de 5 països d'arreu del món, com Cuba o Indonèsia. Tot plegat en una edició que, com ha explicat la directora del festival, Núria Feixa, reconeixerà el recorregut fet fins ara.
2: Tot aquest gruix de gent que han fet possible doncs, fer créixer l'entitat, aquesta família, o fets com la construcció de l'espai de dansa, un espai dedicat exclusivament a la dansa d'arrel, o el que estem presentant avui, no? El festival Es Dansa.
0: I la companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Avui és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletàs, tronades i castells.

El sol està encongint? Saben que el nostre estel crema cada segon, segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al Sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. De seguida anirem en directe fins a l'entorn de la Sagrada Família per copsar de primera mà quina és la situació ara mateix. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. Dani Poveda, director del Vida Festival, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Nosaltres des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
1: Volem saber a aquesta hora com se circula a la xarxa viària catalana. En un matí ja us ho hem explicat complicat per l'accident d'un camió que ha volcat i que talla l'AP7 al Tarragonès. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Bon dia, l'última hora. Quina és, Mireia?
3: Hola, bon dia. Doncs l'AP7 continua tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha volcat. Desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 12 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions al Vendrell en sentit Barcelona i més endavant cua de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. També hi ha retencions a Castellbisbal en sentit Lleida per un camió avariat que talla un carril, per tant, precaució. A la B23 i a Quart de Molins de Rei a Barcelona, tornant a la P7 i a retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. A la C58 i a retencions de Sant Quirze a Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 molt carregada de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La 2, retencions a Caldes de Malavella en sentit Figueres per un accident i situació complicada a les rondes de Barcelona amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs un cop tancada la portada, ara sí entrem de ple en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, creu que és molt important tenir nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit, però el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
1: I de la plana internacional, un dia més hem de parlar de Veneçuela. Una setmana després del doble terratrèmol d'aquest país, el govern ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
6: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a l'unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
7: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I Catalunya engega motors per acollir les tres primeres etapes del Tour de França que comportaran importants efectes a la mobilitat tant a Barcelona com als 60 municipis doncs per on hi passa fins dilluns vinent. La capital catalana acull avui dijous la presentació dels equips i les primeres restriccions ja són visibles a aquesta hora, per exemple, a l'Avinguda Gaudí de la capital catalana, on continuen els preparatius. Allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. A aquesta hora del matí ja costa, entenc, desplaçar-se pel voltant de la Sagrada Família, oi?
8: Bon dia, Elena. Sí, efectivament, perquè Catalunya es prepara per acollir les tres primeres etapes de la volta i de la prova, i el pas del Tour esquitxarà a bona part del territori, començant per aquí, per Barcelona, ja que s'està preparant la capital catalana per acollir la presentació aquesta tarda dels diferents equips i també la desfilada, el recorregut simbòlic que els ciclistes iniciaran a Sant Pau, acabaran a Sagrada Família, passant per aquí, per l'Avinguda Gaudí, ja totalment blindada per celebrar aquest acte. Aquest és el punt de partida des d'on s'arrencarà i es desplegarà el tall de trànsit que començarà a les 2 de la tarda per tots els carrers adjacents i acabarà blindant tot el perímetre de la ciutat, afectant carrers com ara Ronda del Guinardó, Sant Quintí, Còrsega, 2 de maig, Aragó, Avinguda Diagonal i Nàpols. Però la cosa no acabarà aquí, perquè les afectacions continuaran al calendari dissabte vinent també a Barcelona amb la contrarrellotge, una prova que accentuarà encara més les afectacions pel que fa a la mobilitat i el trànsit i acabarà partint la ciutat pràcticament en dos meitats. S'han instal·lat tres passos elevats a diferents punts de la ciutat per facilitar la mobilitat dels vianants. També s'instal·laran una trentena de fonts mòbils per lluitar contra la calor i la deshidratació d'aquelles persones, d'aquells ciutadans barcelonins també de l'àrea metropolitana que vulguin seguir molt a prop les diferents proves del pas del Tour per Catalunya. I diumenge avancem en el calendari, Elena, perquè serà el torn de la segona etapa, sortirà des de Tarragona, tornarà a entrar a Barcelona per carretera de Collblanc. Abans hauran recorregut els ciclistes uns 168 quilòmetres, municipis del Penedès, també el Baix Obregat, així que a més de Barcelona són més de 60 els municipis catalans també afectats pel pas del Tour a Catalunya a partir d'avui i fins dilluns. Dilluns, precisament, acabaran ja les afectacions fora de la regió metropolitana, es traslladaran en aquest cas a Osona, a Ripollès, ja que la sortida serà des de Granollers. Per tant, Elena, 5 dies d'infart, 5 dies d'escenari esportiu del pas del Tour de França per la capital catalana i també un gruix de 60 municipis del litoral barceloní.
1: Doncs aquestes restriccions que ens explicaves coincideixen tant en el temps amb la visita del Papa que, si més no, aquí a Barcelona ja no ens agafa gaire de nou. Gràcies, Anna, per la fotografia del moment. Que vagi molt bé. Doncs el que dèiem, aquesta acollida de Catalunya al gran depart del Tour ha suposat una inversió pública de 20 milions d'euros. Però avui no volem parlar del retorn econòmic, sinó que volem parlar del que també hi guanya el país, per exemple, en prestigi esportiu, en projecció internacional o en marca del país. En definitiva, què representa que el Tour passi per casa nostra? Li preguntem a Xavier Riera, ell és professor d'organització d'esdeveniments esportius del Centre Universitari EUNCET, adscrit a la UPC. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Elena, gràcies a vosaltres.
1: Catalunya ha acollit esdeveniments de pes a nivell esportiu, com per exemple els Jocs del 92, fa molts anys, és veritat, però també la Fórmula 1 o la Volta. Però què té el Tour que cap d'aquests esdeveniments no tingui o no hagi tingut? Quina capa de prestigi, per dir-ho d'alguna manera, de prestigi esportiu, afegeix?
9: Bé, el Tour de França jo diria que és dels esdeveniments esportius més importants de tot el món i transcendeix molt més enllà del ciclisme. Hi ha molta gent que no segueix el ciclisme però sap què ha passat al Tour. El Tour és una prova centenària, és històrica, que serà la quarta vegada que trepitgi Barcelona, per tant és increïble el pes que té en la història de l'esport mundial, i que se celebri a Barcelona, doncs el seu impacte és molt gran. Pensa que segurament és l'única prova esportiva que aquests dies es pot fer un forat en el Mundial de Futbol. Vull dir que és el que la importància del Tour de França és enorme, enorme.
1: Escolta'm, el Tour és un esdeveniment d'una complexitat, com tu deies, enorme. Com pot influir això a nivell de Catalunya com a país acollidor? És a dir, que pugui gestionar un dispositiu d'aquesta magnitud. Quin impacte té en la reputació institucional i en la capacitat del país per atraure futurs esdeveniments globals?
9: Bueno, seguir ensenyant al món que Barcelona és capaç d'acollir, ja fa molts anys va acollir uns Jocs Olímpics, que potser és la prova esportiva, potser no, segur, més complexa, però que et pot acollir, com acollirà d'aquí a poc, serà seu mundialista, finals de Champions amb el nou estadi, ha acollit campionats importants de mundials de natació, és seguir posant Fórmula 1, mencionades fa un moment, no? Portem molts anys al circuit de Catalunya-Barcelona acollint Fórmula 1, Gran Premis de MotoGP, vull dir, constantment que Barcelona sigui associada a l'esport. No només això, també no ens oblidem de la marató i de la mitja marató, que cada vegada són més populars arreu del món, també són complexes organitzativament i es fan amb èxit. Per tant, Barcelona ha de continuar renovant aquesta aposta per l'esport perquè continuï situant-se a nivell mundial com una referència en capacitat organitzativa. Demostres que tens capacitat hotelera, ensenyes cultura, gastronomia, infraestructures bones, vull dir, ho té tot Barcelona, però s'ha de seguir promocionant en aquest sentit per seguir atraient aquests esdeveniments.
1: I ara et vull fer una doble pregunta, Xavier, perquè el temps és el que ens limita. Catalunya vol ser una destinació cicloturista, o potser s'ho planteja. El Tour pot canviar aquesta percepció internacional del país? I et faig de seguida l'altra. I per nosaltres, per la gent de casa, què ens aporta el Tour? Pot ajudar a fomentar l'ús quotidià de la bicicleta, per exemple, i reforçar la cultura esportiva del país?
9: No crec que faci un clic molt gran, però sí que és veritat que és un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè, bueno, jo soc practico ciclisme des de fa anys, però és que en els últims 5-6 anys és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa, que ajudarà moltíssim a reduir segurament la factura sanitària en el futur. Llavors, és un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti doncs, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada, no és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners, i aquesta proximitat del Tour, de la bici, fa que segurament doncs, segueixi augmentant aquesta passió per la bicicleta, segur.
1: Doncs, Xavier Riera, ho veurem i com a mínim ens desplaçarem perquè la curiositat és gran per veure de prop aquest esdeveniment. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé, Xavier.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: 9:15. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, ho dic bé, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica amb detall.
11: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
12: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots. que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Peludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
11: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: Doncs avui en la crònica esportiva l'encetem amb un nom propi, el de Joan Laporta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: Perquè ha pres possessió del càrrec del president de Barça.
13: Sí, el van escollir fa dies, però ja ha pres possessió del càrrec i ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per les quals vol que vagi als que serà el seu quart mandat. Ha estat acompanyat dels 21 membres de la Junta Directiva i també amb el president de la Lliga, Javier Tebas. En el seu discurs ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
14: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: El Mundial de Futbol. Bèlgica s'ha classificat per vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries en la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
15: Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: El Club Esportiu Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, si no, plantejarà dues opcions, seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala un cop acabi la instal·lació de la gespa a l'estadi on juga el Sant Andreu, que és l'etern rival dels graciencs. La consulta es farà durant la setmana vinent. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran départ del Tour de França. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. Doncs el Tour que ho envaeix tot aquests dies, eh? Doncs sí, estarem molt pendents i ho explicarem tot.
13: I tant.
1: I seguim ara amb cultura per explicar-vos que el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat, si més no, el MNAC al govern aragonès, tot i que el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival la celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més, i a partir de 2:15 de la nit la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i del Garraf. N'hem parlat de tot plegat fa uns minuts amb el seu director, el Dani Poveda.
2: Nosaltres des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Cal Eril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
1: Doncs res, que avui tenim l'agenda molt plena. Ja veieu el festival Vida, però també el tour. Per tant, demà us ho expliquem tot. Fins a les 7. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dijous 2 de juliol del 2026, avui que és el Dia Mundial dels Omnis. Tenim una temperatura a l'exterior dels estudis de 25 graus centígrads. Repassarem, com és habitual, a través d'aquesta hora, l'actualitat informativa del dia, primer de tot de Tordera, després d'àmbit general a través de les portades dels diaris. Avui tenim píndola des de Madrid amb el nostre company en Carles Andreu. A la segona part de la revista de l'informatiu repassarem informació de servei i les efemèrides tan informatives com musicals d'aquest 2 de juliol. Anem, com sempre, primer de tot a fer un repàs a l'actualitat informativa amb el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
3: Bon dia. Tordera estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res per fomentar la recollida gratuïta de residus. L'Ajuntament recorda que el servei s'ha de sol·licitar prèviament per telèfon o per WhatsApp, alhora que insisteix en la necessitat de portar els electrodomèstics a la deixalleria municipal. Explicava els objectius de la campanya el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
4: Bé, la campanya Al carrer no hi pinta res té dos objectius principals. El primer dels objectius és conscienciar a la ciutadania que a la via pública hi tenim uns contenidors que s'han d'utilitzar i que tot allò que no va dins dels mateixos no es pot deixar al carrer.
3: S'inicia avui una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'altra clave, un festival que es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí i Pol. Explica com es presenta l'edició el seu director, Josep Navarro.
5: On disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai.
3: L'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos oncològics complexos. Ho explicava la cap de cirurgia d'urologia, Susana Quadrado.
6: I ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment de que decidim operar. Perquè una vegada estem operant, a quiròfano també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar en la cirurgia.
3: El thriller psicològic Memory Hit, amb participació tordarenca, s'estrena aquest proper 5 de juliol, una pel·lícula que ha tingut escenaris principals, localitats com Calella i Mataró, i on hi participava en l'equip de producció el tordarenc Marc Muñoz, qui ens explicava com ha liderat ell la logística del rodatge.
7: Bàsicament, el departament de producció ens encarreguem de tot el que té a veure a nivell més logístic, des de la fase inicial del rodatge, no? quan estem plantejant el rodatge fins al final d'aquest rodatge, no?
3: Paula Delgado i Clàudia Romaguera es proclamen campiones de Catalunya. Les patinadores del Club Patí Tordera Artístic triomfen a la Copa Catalunya amb 2 ors i grans participacions. Un informatiu al d'aquest dijous, on estarem molt pendents de la plana comarcal, de la previsió del temps. Avui farem memòria, recordarem a la segona part de l'informatiu fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. A l'apartat d'efemèrides, tot plegat, us ho expliquem a les 10.
2: Molt bé, Lluís, doncs estarem pendents. Fins després.
3: Fins després.
2: L'abans informatiu, en què començàvem la revista de l'informatiu d'avui, fem una pausa musical.

0: Bueno, ya me voy, adiós. Di adiós.
1: Les 9 i 7 minuts, seguim endavant a la revista de l'informatiu. Hem repassat l'actualitat local amb el nostre company Lluís Sabater. Anem ara a repassar la premsa del dia. Ho farem amb la Tanit Sabater, en Damià Julià i també l'Aleix Cavaller. Comencem primer de tot amb la premsa generalista catalana. L'Ara destaca en portada que Aznar crida a forjar una majoria nacional per fer fora Sánchez.
2: L'expresident espanyol...
1: Anem a escoltar l'aclariment d'aquesta notícia parlant de la governabilitat de l'Estat.
2: L'expresident espanyol insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. Avisa Feijó que no compti amb Junts ni el PNB com a possibles aliats per accedir a la Moncloa.
1: L'imatge de portada se l'emporta Donald Trump assenyalant l'avió Air Force One. Diu que Trump guanya 1.400 milions de dòlars en un any amb criptomonedes. L'altra fotografia de portada és per als preparatius de la sortida del Tour a Barcelona. Titula l'Ara, Barcelona a punt per acollir el Tour.
2: La presentació dels equips es fa avui a l'entorn de la Sagrada Família.
1: I completem aquesta portada amb tres titulars més.
2: La policia exculpa Salut en el judici per la vacuna de la Covid. La conciliació és el factor prioritari a l'hora de triar la feina. Un bus amb temporers s'accidenta al centre de Lleida.

0: La portada del diari Ara, anem amb més premsa catalana. Seguim amb el diari La Vanguardia, que titula «La regularització desborda les previsions i força un pla de xoc». S'han admès a tràmit més de 500.000 d'expedients de migrants i la policia es desdobla per respondre a les sol·licituds. La fotografia de portada és per l'autobús, que també llegíem a la portada de l'Ara, amb la part frontal totalment destrossada, titula «Brutal accident d'autobús a Lleida». Anem amb més notícies d'aquesta portada.
1: Aliança política i empresarial per aconseguir la gigafactòria Dia a Mora. La fortuna de Trump creix 2.200 milions de dòlars amb la tornada a la Casa Blanca.
0: En política espanyola, Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'aproximació de Feijóo cap a Junts.
1: L'expresident Recep Tayyip Erdogan forjar una majoria nacional per batre Sánchez.
0: I de La Vanguardia anem amb la portada del Periódico de Catalunya, que titula «Espanya perdrà fons per 1.100 milions si no compleix amb la Unió Europea».
1: Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins.
0: La fotografia de portada és per la Sagrada Família. Diu que Barcelona ja respira aire de Tour.
1: La gran ronda ciclista francesa comença avui amb la presentació dels equips a les portes de la Sagrada Família.
0: Imatge per l'actuació ahir, diu Taburete, mostra la maduresa pop en l'obertura de les nits d'Occident. I completem aquesta portada amb tres apunts més.
1: Les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes. El govern vol forçar les empreses a definir el criteri dels ascensos. El govern cedirà terrenys a Tarragona per construir una gigafactòria Dia.
0: I acabem la premsa catalana amb la portada del Punt Avui.
2: Continuem amb el Punt Avui, com ha dit l'Albert. El titular, cobertura pròpia. Un grup reduït de multinacionals i un conjunt de companyies locals miren de fer-se un lloc al mercat de telecomunicacions. A la imatge en portada tenim el territori català, a Catalunya, amb els grafismes de tota la xarxa de comunicacions de Catalunya.
0: I de la premsa catalana saltem a la premsa generalista espanyola. El Mundo diu que la venda de la seu de la CEPI ocultava un pelotazo, diu, de 50 milions. Fotografia pel jugador de la selecció espanyola de futbol, Oyarzabal, que diu irradia confiança davant d'Àustria. Diu, estem bé, no ens hem de tornar bojos. En política, desbandada i caos a Sumar després de dimitir la seva coordinadora en plena guerra interna. Més portades de la premsa espanyola, anem amb l'ABC, que diu que els recursos per frenar la llei de nets no resoldran abans de les eleccions.
1: El govern va ampliar la norma més enllà dels exiliats sense informes jurídics ni memòria econòmica, el que va permetre un augment del cens electoral estranger de fins a 2,5 milions de persones.
0: La fotografia de portada és per una processó on veiem el bisbe de Galarreta. Diu, els seguidors de Lefebvre consumen el cisma amb el Vaticà. I acabem la premsa generalista del dia amb la portada del País, que diu que Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025.
1: El president dels Estats Units ha adoptat mesures per afavorir el sector en un segon mandat, el que ha disparat les alarmes. El republicà nega conflicte d'interessos.
0: La mirada exterior de la llei de nets a Espanya, diu, és part de la meva identitat. Fotografia d'un testimoni que parla de la finalització d'aquesta llei. Espanya compra a Marroc combustible sospitós de tenir origen rus.
1: Les importacions s'han multiplicat després de la guerra a Iran.
0: Avalos diu que Aldama havia aconseguit la impunitat que pretenia. La parella d'Isaac Andic declara que volia canviar el testament. En esports, Espanya contra Àustria, una maledicció.
1: La selecció busca els octaps i superar una eliminatòria per primera vegada des del 2010.
0: Un titular que anticipa el que tindrem ara mateix. Anem a repassar els titulars de la premsa esportiva i econòmica.
2: Comencem la premsa esportiva amb el diari Esport. Espanya s'afronta avui a Àustria en un partit decisiu dels setzens de final. Joan Laporta inicia el seu quart mandat i continua treballant en el fitxatge de Julián Álvarez. Continuem amb Mundo Deportivo, que ens diu Espanya busca el passi als vuitens amb Lamine Yamal com a protagonista. Joan Laporta afirma que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada. Seguim amb el diari AS, que diu Espanya afronta el duel contra Àustria sense marge d'error. Dani Olmo apunta a ser titular en un partit clau per continuar el Mundial. I acabem la premsa esportiva amb el diari Marca, que ens diu Espanya busca avui la classificació per als vuitens de final del Mundial davant d'Àustria. Lamine Yamal és la gran imatge de la portada.

0: I acabem el nostre repàs a la premsa del dia. Ho fem amb els diaris econòmics. Comencem amb el diari Cinco Días, que destaca la seva portada que Espanya importa dièsel marroquí sota sospita de venir de Rússia.
1: Multiplica les compres de gasoil en plena escassetat mundial provocada per la guerra, tot i que Marroc no compti amb cap refineria. Entre març i abril van arribar a Espanya 4 vaixells de tànquer on amb bucs de Rússia cobrien quasi la meitat de les importacions totals del regne.
0: Anem amb l'economista, que diu que la Unió Europea obligarà a Naturgy en el 2027 a parar les seves compres de gas rus.
1: La mesura afectarà tots els operadors europeus amb contractes a llarg termini.
0: I acabarem amb la premsa econòmica, amb la portada del diari Expansión, que destaca que Matute, Scalena i Blason acaparen una inversió hotelera rècord.
1: La compra d'hotels en Espanya s'ha dispara un 37% fins a 2.400 milions.
0: I amb aquest titular nosaltres completem les portades dels diaris d'avui, fem una pausa musical i tornem amb un article d'opinió.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Aquest dijous 2 de juliol a les 10 de la nit, vine al Teatre Claver i gaudeix de la primera vetllada de l'Altre Claver, un projecte solidari a benefici de Jatakendeya, entitat que treballa per l'autonomia de les persones amb diversitat funcional a Togo, amb les actuacions d'Alba Morros i Mabel Lago, que presenten Cordes en dansa, i la pianista Claudia Dorado, amb la participació de l'Escola de Dansa de l'ETLA. L'entrada inclou degustació gastronòmica de quilòmetre zero i beguda. Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem!
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
4: No! Primer has de fer la digestió!
3: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc!
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.

0: 8 minuts i ens plantem a 9:15 del matí. Seguim endavant després de repassar l'actualitat del dia amb l'actualitat local i també la general. Anem ara a posar-hi reflexió. Ens anarem cap a Madrid, on el nostre col·laborador, en Carles Andreu, ens té una píndola preparada, avui parlant d'eleccions anticipades.
1: Bon dia, Tordera. Podem parlar ja d'eleccions generals avançades? La convocatòria és una lliure decisió del president Sánchez un cop descartades la moció de censura i la qüestió de confiança. El Partit Popular podria, no obstant, provocar eleccions avançades, però necessitaria tenir a Junts per Catalunya al seu costat per tal de projectar la idea de que la legislatura està irremissiblement esgotada. Junts es mou en aquesta direcció, proposant la substitució del president Sánchez fins que la legislatura s'acabi quan li toqui. D'aquesta manera, Junts podria justificar un canvi de bàndol i sumar-se a una moció de censura a la tardor o al primer trimestre de l'any vinent. Sí, però i què passaria amb Vox? Hi ha altres símptomes que podrien fer creure en un final de cicle polític, per exemple, l'allau de causes judicials que posen el Partit Socialista contra les cordes. El pes informatiu i també narratiu que contra aquest partit tenen avui els cossos policials. I la nova invitació a cantar. Qui pugui cantar, que canti. Apreneu-ne del senyor Aldama, es podria dir. És veritat que en el Comitè Federal, en realitat un comitè central, el president Sánchez va cohesionar els seus davant la batalla de les generals, ajudat també per la progressiva consolidació de la creença entre els seus dirigents de que hi ha una persecució, obsessió i desproporció en l'actuació de determinats jutges. També hi ha qui creu que la reunió del Comitè Federal va ser, de fet, el primer acte de la campanya de les generals. Sí, és una opinió que el temps la confirmarà o no. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
0: Gràcies, Carles, per aquest article d'opinió. Nosaltres, a 5 minuts per 9:15, anem a escoltar un tema musical. Tornarem repassant notícies d'un dia com el d'avui.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
5: Arribem al punt exacte de 2:15 del matí. Anem a repassar informacions d'avui dijous 2 de juliol del 2026. Comencem coneguent quin dia és avui.
6: Avui és el Dia Mundial dels Omnis, una data triada perquè coincideix amb el famós incident de Roswell el 1947 i que aprofita per demanar als governs que desclassifiquen els seus informes sobre els objectes voladors no identificats.
5: Quin sant és avui?
7: Es commemoren Sant Processó i Sant Martiniano. Com a data curiosa, eren els dos soldats romans destinats a custodiar els apòstols Pere i Pau a la presó Mamertina. Es van commoure tant amb les seves paraules que es van batejar allà mateix amb l'aigua que, segons la tradició, el mateix sant Pere va fer brotar d'una roca subterrània.
5: Quins famosos fan anys avui?
8: Avui bufen les espelmes l'actriu Margot Robbie i el cèlebre humorista i creador de Seinfeld, Larry David.
5: Anem a mirar els comptes enrere. Tenim dos punts fixats, la final del Mundial de Futbol i Sant Bartomeu.
6: Falten 17 dies perquè s'acabi el Mundial, que vol dir que ve la final d'aquesta competició, i per Sant Bartomeu falten 53 dies.
5: Anem a veure quin temps ens espera per avui.
7: D'acord amb les dades meteorològiques oficials per Tordera, avui el cel ha d'estar completament assolellat durant el dia, amb una temperatura màxima de 31 graus i una mínima que baixarà fins als 19 graus a la nit. El vent bufarà fluix de sud-est a 8 milles per hora. Demà, divendres, es mantindrà la mateixa tònica amb una jornada assolellada i una nit clara. La temperatura pujarà un grau més, situant la màxima en els 32 graus i la mínima en els 19 graus, amb vent de sud a 10 milles per hora.
5: Anem a obrir el calendari del pagès. Abans, però, anem a veure la notícia curiosa d'avui.
8: Un recent estudi publicat aquests dies sobre salut i neurociència ha revelat que, contra tot pronòstic, dosis controlades de nicotina milloren de manera notable la memòria a treball curt termini. En entorns clínics, obrint un debat científic molt curiós sobre com reaprofitar elements tradicionalment nocius per a tractaments cognitius.
5: I anem amb el calendari del pagès per conèixer la dita i també què hem de collir o plantar.
6: Pel juliol, beure, suar i a la fresca buscar. I mirant a l'hort, avui podem collir albergínies, carbassons, cogombres, alls secs i les primeres mongetes. Per plantar o sembrar, estem en el moment idoni per sembrar bledes, pastanagues i enciams d'estiu. I també per preparar els planters de les verdures de tardor, com els bròquils i les coliflors.
5: Canviem de pàgina, anem a veure quina és la farmàcia de guàrdia aquesta setmana.
7: Farmàcia Vendell, al camí Ral.
5: Quin és el... On hem de fer la recollida de voluminosos?
8: Al Centre de la Vida, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46.
5: Com tenim el riu?
6: Es manté el cabal a 0,2 metres cúbics per segon i 0,8 de fondària.
5: Anem amb l'àudio recomanat del dia a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera. Avui us recomanem l'entrevista especial de Xismes del Rus. I acabem amb una frase cèlebre.
7: El que no bat el juliol, no bat quan vol. Una dita tradicional que ens recorda la importància de fer les tasques del camp i de la vida quan toca aprofitar el moment oportú.
5: Pausa musical i tornem amb les efemèrides informatives d'avui.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí, seguim endavant a la revista de l'informatiu. Ara sí, repassant què era notícia en un 2 de juliol. Repassarem notícies de fa 10, de fa 5 i de fa un any. Comencem visitant els arxius de fa 10 anys per repassar què era notícia en un dia com el d'avui.
1: Judit Soler va ser escollida com a pubilla a Sant Pere el 2016. La proclamació de la pubilla del veïnat de Sant Pere i el ball de fi de festa a càrrec del conjunt Genions van posar el punt i final a 5 dies de la festa. La jove Judit Soler va ser pubilla el 2016 i va esdevenir una de les candidates a la pubilla de Tordera. La regidoria de festes va recordar que per complir la llei de protecció de dades i en vista les properes festes del veïnat i de la festa major, tots els joves nascuts entre els anys 1994 i 1998 que volguessin presentar-se a hereu o a pubilla de Tordera i o dels veïnats havien de donar-se prèviament el seu consentiment per poder publicar el seu nom al llistat per candidats i candidates. Per donar el consentiment, calia emplenar correctament el formulari corresponent que es trobava a tordera.cat i enviar-lo. Una vegada era rebut, l'Ajuntament avisava els interessats perquè anessin a signar-lo. També es podia lliurar el formulari de manera presencial a l'Ajuntament de Tordera, a l'Oficina de Serveis Personals de la plaça de la Concòrdia, i l'actual pubilla i l'hereu, Berta Pla i Jordi Serra, van aprofitar els micròfons de la ràdio per fer una crida al jovent tordarenc que s'animés a formar part del món del pubillatge.
2: Un sol segon, apunteu-vos.
3: Informar que en les últimes setmanes la pandèmia ha...
0: Seguim, hem escoltat aquesta notícia a Montall, veu que al final ja no era d'aquesta època. Ens remuntem ara fa 5 anys per conèixer què era actualitat en un dia com el d'avui.
4: Fa 5 anys augmentava el contagi de la Covid-19 a Tordera. Segons les dades del CAP, durant l'última setmana es van detectar una quarantena de casos nous al municipi. El director de l'ambulatori, Leonardo Heredia, feia una crida a la responsabilitat i recordava que la millor prevenció era la vacunació.
3: En les últimes setmanes la pandèmia ha produït un brote important a nivell de Tordera. Tenemos aproximadamente unos 40 casos en lo que va de semana y la incidencia va en ascenso de manera importante. Es necesario recordar especialmente a todas las personas jóvenes, menores de 40 o 50 años, que son las que actualmente están teniendo síntomas COVID y están siendo positivos en COVID, que mantengan la norma de higiene y de seguridad, e invitar a todas aquellas personas que no se han vacunado a que lo puedan hacer. Recuerdo que a partir de la semana que viene seguramente podremos empezar a vacunar a los menores de 30, pero ya de 30 a 40 o a 50 ya se pueden programar la vacunación.
4: L'equip de vacunació del CAP de Tordera feia una crida als usuaris per actualitzar les dades que constaven al registre del CAP i millorar la comunicació i l'enviament de SMS. L'ambulatori recomanava a la població major de 30 anys demanar cita prèvia.
3: Desde el Centro de Atención Primaria de Tordera queremos hacer un llamado a todas las personas del territorio que tengan 30 o más años cumplidos para que llamen al Centro de Atención Primaria y se vacunen de la vacuna de COVID. Pueden hacerlo, esta programación puede hacerla vía telefónica llamando al centro o pueden hacerlo a través de la web, ¿vale? También recordar a las personas menores de 30 años, de 16 a 30 años, que tengan disponible la Meva Salud, que actualicen sus datos, especialmente los datos telefónicos, para que puedan recibir el SMS y los invitemos a vacunarse de la vacuna del COVID a partir de la semana que viene. Es extremadamente importante que las personas que hayan cambiado de domicilio recientemente o hayan cambiado de teléfono actualicen los datos de del Departamento de Salud, su número de teléfono, para poder localizarlos, reciban el SMS y podamos invitarlos y programarlos a la vacunación.
4: En aquells moments, 8.557 veïns havien rebut la primera dosi de la vacuna i 4.560 persones ja tenien la pauta completa. Segons dades del Departament de Salut, 488 tordarencs havien rebutjat posar-se la vacuna. El nombre total de pacients positius per coronavirus ingressats als centres de la Corporació del Maresme i la Selva era de 8 persones, un menys que el dilluns 28 de juny. En aquests moments hi havia 3 persones a l'Hospital de Calella i 5 a l'Hospital de Blanes.
0: Anem completant aquest viatge en el temps, en un 2 de juliol, quedant-nos amb el que era notícia avui fa tan sols un any.
5: avui fa un any, Maria Pozuelo, activista destacada i membre activa de Podem Tordera, havia estat escollida nova coordinadora autonòmica de Podem Catalunya, després de guanyar les eleccions primàries del partit. Amb un ampli suport de la militància, Pozuelo va assumir el càrrec amb compromís de reforçar la presència de la formació a tot territori i impulsar polítiques socials i de justícia climàtica. Així ho explicava en declaracions a Radio Tordera.
6: Hay una parte de la ciudadanía, por tanto, que consideramos que está huérfana de un partido político de izquierdas aquí en Cataluña, y el objetivo va a ser representar a toda esa ciudadanía que no se está viendo en estos momentos representada por ningún otro partido político en el Parlamento y en los ayuntamientos. Vamos a trazar unos objetivos claros para aumentar nuestra presencia a nivel institucional, tanto en los ayuntamientos en 2027 como cuando haya unas siguientes elecciones al Parlamento de Cataluña, para, como digo, poder ser útiles a esa sociedad que sigue teniendo problemas de vivienda, que sigue teniendo problemas en las escuelas porque no están bien equipadas, a nivel sanitario porque se cierran centros de salud, se cierran nuestras urgencias de los CAPS, los médicos van trabajando además tensionados, ¿no?, porque no se gestionan bien los presupuestos públicos que son de todas y de todos, etcétera, etcétera.
5: Des del seu entorn més proper, a Tordera, es va celebrar amb orgull aquesta fita, que consolidava la seva trajectòria.
0: Doncs sembla que tenim problemes per localitzar aquesta notícia que, com dèiem, parlava de la proclamació de la líder, en aquest cas, de Podem, al nostre poble. Completem així la nostra ronda d'informacions de fa 10, de fa 5 i de fa un any en un dia com el d'avui. Una pausa musical i tornem ja amb les efemèrides musicals.

0: 12 minuts i seran les 10 del matí. Anem acabant aquesta revista de l'informatiu. Farem més musicals que mai. Ho farem amb les efemèrides d'un dia com el d'avui.
1: Un dia com el d'avui, el 1949, va néixer Roy Vitton a Rockaway Beach, Nova York, Estats Units. Va ser teclista de la E Street Band de Bruce Springsteen, de la qual va ser un dels fundadors. També ha gravat ocasionalment en discs d'altres artistes com David Bowie i Dire Straits.
0: Anem a veure si podem escoltar aquesta cançó que, com dèiem, avui recordem el teclista de la E Street Band que acompanya sempre a Bruce Springsteen. Doncs sembla que el nostre control de so està buscant a on està sonant aquesta cançó que hem escollit per il·lustrar aquesta efemèride musical d'un dia com avui. Explicava dir que estem intentant il·lustrar aquesta efemèride musical d'avui, 2 de juliol, recordant un dels teclistes de la E Street Band de Bruce Springsteen.

tal dia com avui, de 1953, naixia Mark Hart a Forest Scott, de Kansas, Estats Units, guitarrista de Supertramp i Crowded House.

En un dia com el d'avui de 1974, va néixer Rocky Gray, en Jacksonville, Arkansas, als Estats Units. Fins al 2007 va ser bateria d'Evanescence.

I amb aquesta darrera referència musical, nosaltres que ens acomiadem, arribarem ja a les 10 del matí a les vies de so. Avui hem tingut en Pau Serrano, us han parlat en Damià Julià, l'Aleix Cavaller, la Tanit i l'Albert Sabater. Fins demà, adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res per fomentar la recollida gratuïta de residus. L'Ajuntament recorda que el servei s'ha de sol·licitar prèviament per telèfon o WhatsApp, alhora que insisteix en la necessitat de portar els electrodomèstics a la deixalleria municipal. Parla de la campanya el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
2: Bé, la campanya al carrer no hi pinta res té dos objectius principals. El primer dels objectius és conscienciar a la ciutadania que a la via pública hi tenim uns contenidors que s'han d'utilitzar i que tot allò que no va dins dels mateixos no es pot deixar al carrer.
1: Dijous 2 de juliol de 2026 s'inicia avui una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'Altra Claver. El festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça de Miquel, Martí i Pol. Josep Navarro és director del teatre.
3: On disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
1: L'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos oncològics complexos. Ho explica la cap del Servei de Cirurgia General i Ginecologia, Susana Cuadrado.
4: I ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment de que decidim operar. Perquè una vegada estem operant, a quiròfano també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar en la cirurgia.
1: El thriller psicològic Memory Hit, amb participació tordarenca, s'estrena aquest 5 de juliol, dirigida per Júlia i Albert Ginart. Thriller ha tingut Calella i Mataró com a escenaris principals i amb la participació del tordarenc Marc Muñoz a l'equip de producció. L'escoltem.
5: Bàsicament, al Departament de Producció ens encarreguem de tot el que té a veure a nivell més logístic, des de la fase inicial del rodatge, no? quan estem plantejant el rodatge fins al final d'aquest rodatge, no?
1: En esports, Paula Delgado i Clàudia Romaguera es proclamen campiones de Catalunya. Les patinadores del Club Patí Tordera Artístic triomfen a la Copa Catalunya amb 2 ors i grans participacions. Parlem del temps. Previsió meteorològica. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
6: De moment, situació meteorològica que ens porta poques novetats. Sí que han baixat les temperatures en les darreres hores, ahir les màximes, perquè hi va haver més núvols. Aquesta passada nit també amb el cel serè, les temperatures mínimes han estat una mica més fresquetes, però de cara a les properes jornades, si d'alguna cosa parlarem, és d'una nova patacada de calor que farà pujar la temperatura, i això ho notarem especialment de cara a diumenge i principis de la setmana vinent, amb valors que tornarien a arribar a fregar els 34 graus a la costa de la comarca i els 36-37 graus cap a l'interior del Maresme. Per tant, calor intensa, temps que de moment no vol canviar i, malauradament, tot això acompanyat amb una absència de precipitacions que comença ja a ser ja remarcable aquí a la comarca, amb els boscos ben eixuts i, per tant, compte perquè els pròxims dies es dispararà el risc d'incendi. Dit això, avui, com dèiem, jornada tranquil·la, temps estable, assolellat, amb vent de garbí, que aquesta tarda serà moderat a la costa del Maresme Nord, i justament aquí és on trobarem algunes àrees de maror aquesta tarda pel que fa a l'estat del mar, a la resta predomini del marejol. Les temperatures que avui pugen un palet, poca cosa, en relació a les d'ahir, i de cara a demà pujant una miqueta més en una nova jornada que serà estable i assolellada.
1: Informatiu que completarem amb espais habituals, la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i els dijous les efemèrides. Farem memòria, recordarem fets que passaven a Tordera una setmana com aquesta, però de diferent.

0: No hi pinta res. Aquesta iniciativa busca difondre el servei gratuït de recollida de poda i voluminosos porta a porta que el consistori ofereix a tota la ciutadania. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, explica els objectius d'aquesta campanya.
1: Bé, la campanya Al carrer no hi pinta res té dos objectius principals. El primer dels objectius és conscienciar a la ciutadania que a la via pública hi tenim uns contenidors que s'han d'utilitzar i que tot allò que no va dins dels mateixos no es pot deixar al carrer. Les illes de contenidors i la via pública no són deixalleries. El segon objectiu de la campanya és publicitar el servei de recollida de poda i de trastos o voluminosos, incidint en que, per tal que t'ho recullin a la porta de casa, cal trucar i concertar la recollida donant unes dades ben senzilles. Al carrer no hi pinta res vol deixar clar que no hem de deixar residus al carrer i que tenim mitjans per gestionar-los de manera adequada, que tenim una deixalleria que hem de fer servir per tot allò que no es pot deixar als contenidors i que cal fer un bon ús del servei de recollida, de poda i trastos.
0: Per fer ús d'aquest servei és imprescindible concertar la recollida prèviament amb un mínim de 24 hores d'antelació mitjançant el telèfon 93 765 3151 o el WhatsApp 615 39 21 46. El servei està destinat a facilitar la gestió de restes de poda i voluminosos. L'Ajuntament recorda que no es recullen al carrer residus com la runa, la ferralla o els electrodomèstics. Aquests elements han de portar-se directament a la deixalleria municipal, situada al carrer D del polígon industrial de Can Verdalet, obert dimarts a dissabte de 10 a 1 i de 4 a 7 de la tarda. L'ús de la deixalleria és gratuït, a més pot generar bonificacions fiscals per als ciutadans. Per fer arribar aquesta informació a tots els racons del municipi, s'ha iniciat una campanya de comunicació que inclou la instal·lació d'una vuitantena de banderoles, així com el repartiment d'imants i flyers informatius als domicilis d'ordenencs. En plana cultural, el Teatre Claver presenta una nova edició de l'Altre Claver, el festival de creació contemporània que un any més omplirà les nits d'estiu d'art, música, dansa i enguany amb una novetat destacada, una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals. El festival se celebrarà els dijous 2, 9 i 16 de juliol a la plaça Miquel Martí i Pol, consolidant-se com una de les cites culturals més esperades de l'estiu. Cada any el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Claver per oferir propostes innovadores, on conviuen la música, el moviment i la paraula. El director del Teatre Claver, Josep Navarro, considera que la programació ofereix una proposta cultural alternativa i més transversal.
2: Hem pensat sempre que la programació estable té uns còdics estètics determinats, amb una temporalitat molt determinada, i aleshores vam fa pràcticament fa 25 anys, 20, potser 22, 23 anys, vam pensar doncs fer una altra visió més transversal, més, fins i tot si m'ho permeten, una miqueta més atrevida, més gamberra, una miqueta més d'avantguarda, on disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
0: Aquesta edició, el festival reafirma el seu compromís amb la comunitat, la proximitat i la qualitat, incorporant una experiència gastronòmica única gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i de Can Caselles. Enguany, l'Altre Claver va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival, amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari i la creativitat culinària de Can Caselles. Cada dijous, els assistents podran gaudir de tres barquetes exclusives acompanyades d'una beguda i l'opció d'afegir també un plat addicional a la cafeteria del Teatre Claver. Les entrades per l'Altre Claver 2026 estan a la venda a la web teatreclaver.cat i inclou l'actuació i aquestes tres barquetes amb beguda. A més, part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que enguany recapta fons per l'entitat Hatakendeia.

0: L'Hospital Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia per planificació quirúrgica en 3D que permet als professionals visualitzar amb gran precisió l'anatomia dels pacients abans d'entrar a quiròfan. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos oncològics complexos, i contribueix a realitzar cirurgies més segures, més precises i més conservadores amb els òrgans. Actualment, aquesta plataforma s'utilitza en els serveis d'urologia, de cirurgia general i de ginecologia. Ho explica la cap del servei, Susana Cuadrado.
1: Casos de pacients oncològics on tenen tumors molt grans que anatòmicament la imatge que tenim tant per ressonància com TAC no ens acaba de definir bé què és el que abarca aquest tumor. Si sol·licitem aquesta imatge 3D, que es basen en aquesta ressonància, en aquest TAC que ja tenim fets, ens dona una imatge que podem veure des de diferents angles de l'anatomia i podem comprendre molt millor l'anatomia del pacient i l'anatomia, sobretot, d'aquesta patologia problema. Ens ajuda a veure si el tumor està en contacte amb altres estructures veïnes i ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment que decidim operar. Perquè una vegada estem operant a quiròfano, també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar amb la cirurgia. I per tant, ens ajuda a tenir més precisió i al mateix temps disminuir molt més les complicacions.
0: Amb aquesta incorporació, l'Hospital de Calella reforça la seva aposta per la innovació i la transformació digital aplicada a la salut amb l'objectiu de continuar millorant la qualitat assistencial i els resultats clínics dels pacients. I el pròxim 5 de juliol a les 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella acollirà la preestrena de Memory Hit, un ambiciós curtmetratge rodat íntegrament al Maresme a principis de 2026. L'acte inclourà la projecció de la cinta, un col·loqui en part del repartiment i l'equip tècnic, així com la visualització del making-of exclusiu. El tordarenc Marc Muñoz, integrant de la productora Common Films, ha estat peça clau en aquest projecte, exercint en la producció. Muñoz ha liderat la logística d'un rodatge intens que ha mobilitzat més de 100 persones entre professionals i extras. Així ens ho explicava.
2: Bé, doncs jo formo part de Common Films, que és una de les productores que ha estat al capdavant del projecte de Memory Hit, i en aquest cas doncs, jo he estat desenvolupant sobretot una mica el paper de coordinació, de cap de producció del projecte, no? Bàsicament, el departament de producció ens encarreguem de tot el que té a veure a un nivell més logístic, des de la fase inicial del rodatge, no? quan estem plantejant el rodatge fins al final d'aquest rodatge. No? La feina consisteix sobretot una mica en el que comentava, organitzar el tema més logístic, coordinar equips, parlar amb localitzacions, el tema de permisos, calendaris... Vull dir, una mica a tot aquest tema, evidentment, acompanyat d'un equip que no és feina d'una sola persona, ni molt menys. Hem estat un equip molt potent en aquest sentit. I al final, doncs, la nostra finalitat una mica és assegurar que tot estigui preparat perquè el rodatge pugui funcionar de la manera més fluida possible, no?
0: Dirigit per Júlia i Albert Guinart, el thriller ha tingut Calella i Mataró com a escenaris principals. Memory Hit narra la història de l'Emma, una pintora que, arran d'un trasplantament de cor, experimenta visions d'una vida que no li pertany. El curtmetratge, produït per Common Films i Aero Films, té una ambició clara, servida base per un futur llarg metratge. Per més informació sobre la trajectòria del film i les seves novetats, podeu consultar la web oficial www.memoryhit.com o al perfil d'Instagram @memoryhitfilm, i recordar que l'estrena, la preestrena, serà aquest 5 de juliol a les 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El patinatge artístic tordarenc continua demostrant el seu excel·lent estat de forma. Aquesta vegada, les representants del Club Patí Tordera Artístic han brillat amb llum pròpia a la prestigiosa Copa Catalunya, una de les cites més exigents del calendari autonòmic. L'expedició torna a casa amb un balanç extraordinari que confirma el bon treball de l'entitat, dues medalles d'or i una de bronze. Les grans protagonistes de la jornada han estat Paula Delgado i Clàudia Romaguera, que s'han alçat amb el títol de campiones de Catalunya en les seves respectives categories. Delgado va dominar la pista en el nivell 9 júnior, executant un programa sòlid i de gran dificultat que li va valer la medalla d'or. Per la seva banda, Clàudia Romaguera va penjar-se l'or en el nivell 4 Benjamí. L'alegria de la delegació tordarenca es va arrodonir amb una magnífica actuació d'Ariadna Pérez. La patinadora va aconseguir pujar al tercer calaix del podi, emportant-se una molt merescuda medalla de bronze al nivell 2 Benjamí després de signar una gran coreografia. El Club Patí Tordera Artístic també va comptar amb la destacada participació en les categories cadet. Maria Llamas va finalitzar en la 13a posició al nivell 7, mentre que Ivet Oda va aconseguir la 15a plaça al nivell 6. En dues esportistes van sumar una experiència molt valuosa de cara al futur.

0: Aquest estiu, omplir el dipòsit de la gasolina serà més car. El sector de les benzineres calcula que a partir d'ara la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el gasoil prop de 3, com a conseqüència de la rebaixa gradual dels ajuts directes. Des d'avui, aquesta bonificació perd 5 cèntims i el descompte aplicat als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Ens ho explica en la següent crònica Anna Ruiz.
1: La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. Una reducció gradual dels ajuts que formen part del paquet anticrisi prorrogat ara pel govern central, tot i la també reducció de les hostilitats a l'Orient Mitjà. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
2: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
1: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
3: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20, 22 euros.
4: Un verano bastante apretado, sí. Nos quedó un verano para... Para a veces no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
1: Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Ens explica la iniciativa Esther Minguell.
5: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
6: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
5: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
7: Vinieron una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
8: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
5: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: L'anàlisi de sang que confirma la malaltia d'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de tenir un deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca de Sant Pau de Barcelona i ens ho explica en la següent crònica Maite Polo.
9: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
10: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU 217, Y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
9: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: Anem a ampliar el que és la previsió del temps per aquest dijous, també de cara als propers dies. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
11: Després d'una jornada, la d'ahir, amb més núvols, amb temperatures una mica més baixes, que de fet s'han concretat aquesta passada nit, amb mínimes que han baixat en el conjunt del Maresme. En general, hem d'esperar els pròxims dies una situació marcada per l'estabilitat i altre cop per una clara recuperació de les temperatures, sobretot i molt especialment de cara a diumenge, quan tornaríem a tenir valors al voltant dels 33, fregant els 34 graus a prop de la costa i arribant cap als 36-37 graus, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Per tant, nova glopada de calor que ens acompanyarà durant bona part de la setmana entrant ben bé fins a mitjans del mes de juliol, i ja veurem què acaba passant. No sembla que hagi de recular aquesta calor i, per tant, continuarem amb un ambient realment molt i molt calorós, a banda, sense precipitacions, un ambient també sec, amb els boscos ben eixuts, aquí al Maresme i també en altres sectors de Catalunya. Afortunadament, aquests últims dies hi ha hagut algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, i almenys en aquestes zones tenim els boscos una mica més regats, però en conjunt, sequera ja que comença a fer-se notar, com dèiem, els boscos, i per tant, molta precaució perquè el risc d'incendi forestal serà molt elevat al llarg dels pròxims dies. Dit això, com dèiem, avui temps tranquil, temps estable, ambient assolellat, amb unes temperatures que, si bé han baixat aquesta passada nit, les màximes ja pugen un palet en relació a la jornada d'ahir. Encara pot aparèixer algun nuvolet, però poc important, amb vent de garbí, que aquesta tarda es farà moderat, sobretot cap a la costa del Maresme Nord. I la situació marítima estarà dominada, bàsicament, pel marejol aquest matí, amb àrees de maror aquesta tarda, justament a la costa del nord de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara demà, doncs tot apunta que continuarem en la mateixa línia, amb un temps tranquil, assolellat, amb alguns núvols a primeres hores que marxaran ràpidament i amb temperatures que ja comencen a pujar una miqueta més. Dissabte, ambient més càlid, i diumenge, com ja hem dit, sembla que serà probablement el dia més calorós d'aquesta setmana, amb estabilitat i amb sol durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i així començarem també la setmana vinent.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Una setmana més dediquem temps després de l'informatiu a recordar notícies que succeïen a Tordera. Una setmana com aquesta, però de diferents anys, ens situem ara a la setmana del 29 al 5 de juliol de diferents anys. Comencem amb fa un any, el 2025, Tordera aprovava per aquestes dates una moció per garantir els drets de les persones grans. Es volia promoure l'autonomia del col·lectiu i es defensava que les lleis promoguessin polítiques públiques de qualitat. La regidora d'Esquerra Republicana de Tordera, també consellera comarcal en aquest àmbit, Marta Paset, considerava que les administracions tenien el deure de respondre davant les necessitats de les persones grans.
1: Amb el seu treball, esforç i dedicació han contribuït decisivament al progrés social, econòmic i cultural del nostre país. Malgrat això, sovint es troben en situacions de vulnerabilitat, invisibilització o discriminació per raó d'edat, també coneguda com edatisme. L'envelliment de la població és un fenomen que interpel·la totes les administracions públiques i cal una resposta ferma, transversal i basada en els drets humans. És imprescindible garantir una vida digna, activa, segura i amb participació plena per a les persones grans.
0: Per la seva banda, Toñi García, del Partit Socialista, també regidora de la regidoria de Gent Gran, va defensar que des del consistori ja s'estaven impulsant accions per protegir el col·lectiu. Durant la seva intervenció en el plenari va reivindicar una llei per a les persones grans.
2: Volem deixar-ho clar. Envellir no pot ser una condemna. Ha de ser un dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia. I això només ho farem possible amb una llei de les persones grans, que no sigui un gest simbòlic, sinó un compromís ferm amb els drets socials i la igualtat d'oportunitat a totes les etapes de la vida.
0: Fa un any també us explicàvem que la tordarenca Maria Pozuelo guanyava les primàries i seria la nova coordinadora autonòmica de Podem Catalunya. Entre els seus objectius destacava reforçar la presència del partit a tot el territori. Així ho explicava en declaracions fa un any a la nostra emissora.
3: Hay una parte de la ciudadanía, por tanto, que consideramos que está huérfana de una... de un partido político de izquierdas aquí en Cataluña y el objetivo va a ser representar a toda esa ciudadanía que no se está viendo en estos momentos representada por ningún otro partido político en el Parlament y en los ayuntamientos. Vamos a trazar unos objetivos claros para aumentar nuestra presencia a nivel institucional, tanto en los ayuntamientos en 2027 como cuando haya unas siguientes elecciones al Parlament de Cataluña, para, como digo, poder ser útiles a esa sociedad que sigue teniendo problemas de vivienda, que sigue teniendo problemas en las escuelas porque no están bien equipadas, a nivel sanitario porque se cierran centros de salud, se cierran nuestras urgencias de los CAPS, los médicos van trabajando además tensionados, ¿no? Porque no se gestionan bien los presupuestos públicos que son de todas y de todos, etcétera, etcétera.
0: Anem cap a l'any 2021. Explicàvem per aquestes dates que augmentaven els contagis de Covid-19 a Tordera. Segons dades de l'ambulatori, durant l'última setmana s'havien detectat una quarantena de casos nous al municipi. El director del CAP Tordera, Leonardo Heredia, feia, per tant, una crida a la responsabilitat i recordava que la millor prevenció era la vacunació.
4: Informar que en las últimas semanas la pandemia ha producido un brote importante a nivel de Tordera. Tenemos aproximadamente unos 40 casos en lo que va de semana y la incidencia va en ascenso de manera importante. Es necesario recordar especialmente a todas las personas jóvenes, menores de 40 o 50 años, que son las que actualmente están teniendo síntomas COVID y están siendo positivos en COVID, que mantenga la norma de higiene y de seguridad e invitar a todas aquellas personas que no se han vacunado a que lo puedan hacer. Recuerdo que a partir de la semana que viene seguramente podremos empezar a vacunar a los menores de 30, pero ya de 30 a 40 o a 50 ya se pueden programar la vacunación.
0: Fa Fa 5 anys també explicàvem que en Comú Podem Tordera havia presentat en el ple municipal una moció per la implantació de la salut bucodental integral en l'àmbit del sistema públic. Defensava aquesta moció Salvador Giral, que comptava amb el suport també de la resta de formacions polítiques torderenques.
5: Entenem que no hauria de ser necessari traslladar aquests debats a les plenàries municipals si certament el govern de la Generalitat ja estigués desplegant aquesta llei, però lamentablement això no és així i considerem que és responsabilitat de tots pressionar des dels municipis per tal que es compleixin els compromisos adquirits. De fet, és una llei aprovada. Acabem de sortir unes eleccions autonòmiques, el govern s'acaba de constituir i encara no tenim els nous pressupostos on previsiblement s'inclourà la partida pressupostària que ha de finançar el desplegament d'aquesta llei. Considerem que donada la situació és vital perquè que els ajuntaments ens posicionem en qüestions que són fonamentals per tots els veïns, com és el de la salut i l'accés a serveis tan importants com el que planteja aquest text.
0: Anem a fa 10 anys enrere, al 2016. Us explicàvem que el ple de l'Ajuntament de Tordera aprovava una moció per un nou país lliure de corrupció d'estat, només amb el vot contrari del Partit Popular. Era una moció que proposava el partit d'Esquerra Republicana. El regidor republicà aleshores, Xavier Pla, creia que calia queixar-se per aquesta persecució a la democràcia i als partits independentistes. Així ho explicava fa 10 anys.
6: Doncs no entenem com la persona, el director de l'oficina antifrau, una oficina que havia estat concebuda per la seva independència, per vetllar doncs, de les actituds impròpies que puguin tenir doncs, els governs de la Generalitat, pugui dedicar doncs, aquesta independència a fer una persecució política a aquest conjunt doncs, de partits, no? Aquest seria un aspecte. El segon, que si se'm permet doncs no ens sorprèn tant, però sí al final el fet que no ens sorprengui no deixa de confirmar doncs aquesta actitud del Partit Popular, aquesta actitud pseudofranquista que demostra doncs que aquest partit encara no ha entès quina és la plenitud que suposa estar viure en democràcia en un país europeu, i és un problema de l'estat espanyol doncs haver de estar administrat per gent, per persones, per polítics que actuen d'aquesta manera, i per tant no ens queda altra, en defensa doncs, d'Esquerra Republicana i de Convergència Democràtica de Catalunya, doncs de fer aquest pas endavant, presentar aquesta moció i fer tot allò que calgui per defensar legítimament els interessos de la democràcia i al mateix temps els interessos dels partits independentistes.
0: Una moció que, com dèiem, va comptar amb el vot contrari del Partit Popular. Així ho argumentava el seu regidor aleshores, el 2016, Xavier Martín.
7: Vostès parlen de fer un nou estat lliure de corrupció, però clar, si el que pretenen és que si vostès, quan des d'algunes instàncies doncs, se'ls investiga, sembla que se'ls estigui atacant per ser d'una ideologia política, doncs malament anirem, que sembla que en comptes de buscar que es persegueixi la corrupció estan buscant una impunitat pel simple fet de tenir una ideologia política. A mi el que també em preocupa és que s'hagin gravat unes converses en el despatx d'un ministre de l'Interior o en el despatx de qui sigui. Això també és preocupant i evidentment entenc que s'està investigant i veurem aviam d'on ha sortit això.
0: No deixem el 2016 perquè l'Ajuntament posava en marxa nous plans ocupacionals al municipi. Una vintena de persones havien començat a treballar aquell estiu. La majoria eren per treballar a la brigada municipal, tot i que també hi haurien algunes tasques d'administració. En parlava el regidor d'Hisenda, aleshores Marçal Vilageliu.
8: Dir que per aquestes 17 places es van presentar més de 80 persones, i m'agradaria destacar que cada vegada doncs, anem millorant aquest procés de selecció, mica en mica anem aprenent, anem fent un procés més, més transparent. Jo crec que aquesta vegada ha sigut un procés impecable en el qual hi ha hagut un tribunal que a part d'estar format doncs, per tècnics de recursos humans, també hi ha hagut responsables de les àrees a les quals es havia d'incorporar-se la gent que es contractés i representants també del comitè d'empresa per tal de fer el procés doncs, totalment transparent i rigorós. I la brigada jove que va començar l'any passat, que va funcionar moltíssim, que aquest exercici, aquest estiu, comptarà amb 5 places, que comencen ara també amb el mes de juliol, i que vist l'experiència que va anar l'any passat i que aquests joves realment van aportar moltíssim en la seva feina a l'Ajuntament, hem intentat doncs, posar-hi una mica més de diners i allargar el període, i si l'any passat va ser doncs, d'un mes per cobrir vacances i així, hem pogut fer un període de 2 mesos.
0: Ens situem al 2011, fa 15 anys parlàvem que una persona havia mort i dues més havien resultat ferides greus en un accident mortal que s'havia produït a la Nacional 2 a l'altura del restaurant Cal Coix. Per causes desconegudes, un dels vehicles implicats en l'accident havia envaït al carril contrari i havia xocat de cara contra l'altre vehicle. També fa 15 anys ja explicàvem que l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, valorava positivament el nou servei de rodalies entre Blanes i Figueres sense que s'hagués de fer transbord a Maçanet de la Selva. Així ho argumentava.
9: Era una de les assignatures pendents de Tordera i Blanes, en aquest cas. Tordera estem al mig, sortosament, en aquest cas, sortosament. Per anar a Girona, un tren que vagi de Blanes a Girona, a Figueres, vaja, obligatoriament passa per Tordera i obligatoriament passarà per Girona. Per tant, és una bona notícia. És una bona notícia en aquest sentit, i ho és també en el sentit Barcelona, perquè això vol dir que hi haurà un tren que començarà a Blanes i acabarà a Figueres i passarà per Tordera. I això vol dir que el tren que passi de Figueres cap a Blanes, de baixada, i podrem pujar la gent de Tordera, arribar a Blanes i agafar un tren a Barcelona. Amb la qual cosa això suposarà un increment important de trens cap a Barcelona i un tren, finalment, que ens porti a Girona en mitja hora, que ara és l'odissea d'allò que en diem l'Empalme, Maçanet, Massanes, que sempre arriba el tren quan acaba de passar l'altre.
0: Deixem aquí per aquesta setmana. Com sempre, hem fet memòria, hem recordat fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, també amb la veu dels protagonistes, gràcies als arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i l'arxiu sonor també d'aquesta emissora. I tornem la setmana vinent. Gràcies per la seva atenció.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
2: Bon dia, Tordera. Podem parlar ja d'eleccions generals avançades? La convocatòria és una lliure decisió del president Sánchez un cop descartades la moció de censura i la qüestió de confiança. El Partit Popular podria, no obstant, provocar eleccions avançades, però necessitaria tenir a Junts per Catalunya al seu costat per tal de projectar la idea de que la legislatura està irremissiblement esgotada. Junts es mou en aquesta direcció, proposant la substitució del president Sánchez fins que la legislatura s'acabi quan li toqui. D'aquesta manera, Junts podria justificar un canvi de bàndol i sumar-se a una moció de censura a la tardor o al primer trimestre de l'any vinent. Sí, però i què passaria amb Vox? Hi ha altres símptomes que podrien fer creure en un final de cicle polític. Per exemple, l'allau de causes judicials que posen el Partit Socialista contra les cordes. El pes informatiu i també narratiu que contra aquest partit tenen avui els cossos policials. I la nova invitació a cantar. Qui pugui cantar, que canti. Apreneu-ne del senyor Aldama, es podria dir. És veritat que en el Comitè Federal, en realitat un comitè central, el president Sánchez va cohesionar els seus davant la batalla de les generals, ajudat també per la progressiva consolidació de la creença entre els seus dirigents de que hi ha una persecució, obsessió i desproporció en l'actuació de determinats jutges. També hi ha qui creu que la reunió del Comitè Federal va ser, de fet, el primer acte de la campanya de les generals. Sí, és una opinió que el temps la confirmarà o no. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
1: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.000, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
2: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posen alerta que s'hagin destruït llocs de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat de, i la votació dels pressupostos de la Generalitat, que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
3: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
1: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País València i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

Bon dia, els dos saludem. Són les 11 i 4 minuts i bé, aquí estem en el magazín de l'àrea aquí, que avui ve carregadet de xafarderia. Xafarderia, però fina. Secrets a mitges i alguna exclusiva o inventador que també fa gràcia. Avui obrim la porta gran de la premsa rosa, aquell univers on la mirada val més que mil titulars i on un m'agrada xarxes pot acabar amb ruptura mundial. Perquè sí, avui toca tertúlia de safareig de luxe. Aquí hi ha molta teca. Parlarem de parelles que s'estimen, d'altres que fan veure que s'estimen i d'altres que ja ni es miren. I alerta, perquè avui torna ella. Sabeu què és ella? És la Tomassa. La reina de la informació de carrer, la dona que sap abans

0: Notes exclusives del cor. Bon dia, contertulians. Toni López, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Mel Ibáñez, bon dia.
2: Bon dia, Rosa Maria.
0: Antònia, bon dia.
3: Bon dia.
0: Escolteu-me, vosaltres creieu en tot això que diuen que realment s'han vist ovnis i principalment estan a Irlanda?
3: Bueno, a Irlanda
2: ja
3: no sé. Sí, ara ja estan ubicats en un postur
1: segur.
3: Ja?
0: Sí. No, diuen que el postur on han visualitzat més ovnis és a Irlanda.
2: I al desert de...
0: Ui, no se sent gaire bé, la Meli, a veure.
2: Al desert de Mèxic, també. Sembla ser que també per allà n'hi havia uns quants perduts. I no els van trobar, però realment n'hi havia. Bé, és un interrogant que deixem amb...
1: Bé, sobre els ovnis a Mèxic, haig de dir que es va demostrar que eren F-117, que són avions invisibles al radar... Sí. I que des de lluny semblen ben bé un ovni perquè són triangulars i així. Sí.
0: És clar, els han fet, ens els fan imaginar que són sempre rodons i triangulars i acabats en punta,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exacte.
0: Ai, que són rodons, sí, rodons i acabats en punta, no?
1: Acabaven d'una manera que semblaven els DUV.
2: Però també n'hi havia alguns que semblaven puros, també.
0: Sí,
2: fan creure coses que no ho sabem. Uh-huh. Lo que és veritat o no. És dir, que de moment jo l'interrogant lo tinc al meu cap.
0: I creieu no sé vosaltres si en que ja pot venir ovni?
2: Jo és que jo no ho sé.
3: Pues, què vols que et digui? A veure, jo encara estic per esbrinar si és veritat. Aquell que van dir que havien trobat i que estava... ho tenen a
1: l'Àlien 56.
3: Sí,
2: sí,
3: que era un alien, pues, a mi m'agradaria saber perquè... Van dir que el tenien,
0: sí.
3: Mai s'ha vist, mai han dit res més.
2: Bueno, sí, van desclassificar els papers aquests que van desclassificar.
1: Sí, desclassificar.
2: Ara?
1: Sí, però això ho va fer qui? L'administració Trump.
3: Clar.
1: I quina seriositat té en Trump?
3: A mi m'agradaria saber si, que fa molts anys que va passar això, que anés més cap enllà, no? Perquè si és veritat que sí que existeixen, perfecte, vull dir, pues bueno, pues tindrem...
2: Per benvenido sean, no?
3: Que, clar, pues clar, que no es facin mal i que estiguin aquí.
2: Sí, perquè amb les pel·lícules sempre ens fan mal. Doncs no sé, els plantegen sempre
3: sí,
2: que
3: són dolents. Sí.
2: I és que si realment existeixen, jo no sé si vindrien en aquest pla.
0: Bé, doncs nosaltres ho deixem també interrogant i a veure, si esteu per aquí, que diu que no ens en donem compte, doncs si esteu per aquí, doneu-vos, sisplau, el gust de poder-vos saludar i ens dieu, doncs, mira, ara ha vingut un, no? Va tot de color negre, no? I té melena, tu, molta melena, no? Melena. Bé, avui, a l'extraterrestres al cel, jornada per poder-ho mirar, i també una curiositat del dia, saps el color rosa originalment es considerava un color masculí al segle XIX? I ara, mira, s'ha convertit en el color oficial del safardeig mediàtic. Sí o
2: perquè
0: sí?
2: Perquè rosa l'amor s'hi posa.
1: Sí,
2: clar,
1: sí.
0: A veure, doncs, a veure, els homes, tu, anaven...
2: Que monos,
0: i
2: no?
0: Parlant d'estrenes, tal dia com avui, l'any 1984, Prince va consolidar el fenomen mundial amb el disc Purple Rain, una autèntica bomba musical que canviaria la història del pop. Així que pugeu el volum, prepareu el cafè i poseu-vos còmodes, que aquí comença el magazín on les notícies tenen ritme i els rumors encara més. Som-hi!

0: I bé, acabem d'escoltar aquest tema que ens l'ha interpretat la Kylie Minogue. I després de remenar revistes, aleshores, titulars, que estem aquí, doncs, enfeinats, tots quatre, hem de dir que també tenim algunes exclusives de color i d'olor de perfum en el safardeig d'aquí a molta teca. Però ara també hem d'obrir actualitat amb les notícies del món, de Catalunya i també del món de la cultura. Catalunya pendent de la calor intensa que arriba aquest juliol amb avisos de temperatures altes i molta tensió. També la mobilitat pel pas del Tour de France 2026 que revolucionarà Barcelona i bona part del país aquests dies. Dintre Espanya, doncs, amb l'estiu jove en marxa i milions de desplaçaments previstos, mentre la política continua escalfant motors amb pressupostos, debats i moviment institucional. Al món, la tensió internacional continua marcant agenda amb conflictes oberts i moviments diplomàtics que mantenen la tensió global. Dintre l'àmbit cultural, l'esquirtiu també esclata en festivals, exposicions i concerts des de la Biennal de l'Art Gastronòmic de Cambrils fins a la gira d'estiu dels 40 a Catalunya. I amb el que és l'apartat de successos, el focus, doncs avui passa per l'accident greu de l'autobús a Lleida, que ha deixat desenes de ferits i manté oberta la investigació. Tot això i més en context, veu, anàlisi, aquell punt de carrer que ens agrada. Doncs bé, obrim titulars en calma, en context i molta ràdio. Parlem de Catalunya. La calor, com dèiem, apreta fort, el juliol arrenca en temperatures molt altes i el Parlament aprova la reforma de la llei L per eliminar copagaments a Catalunya, continua batent rècords d'exportacions i creixements de start-ups. Sí que nosaltres tenim ara també la notícia que està bullint dintre del que és el món de la comunicació i teníem la notícia en aquest cas de del que és el senyor, el director de Mango, que doncs, s'està esculcurant doncs, a veure si realment va tirar el fill, el pare del treball del precipici, va caure o què va passar. Escoltarem ara unes explicacions que ens porta la responsable d'aquest fet. Què us sembla a vosaltres?
1: Jo crec que quan no hi ha una segona versió, sinó una sola versió, quan no hi ha cap testimoni, s'ha de creure la versió que dona el testimoni.
0: Bueno, però hi ha aquells
2: dos...
0: Van
1: arribar després.
2: Sí. No,
1: la policia que aquest noi es contradiu. Home, si tu de veritat no has tirat el teu pare, no, el lògic és que et contradiguis perquè estàs fet un manoc de nervis.
0: Home, no.
1: Sí,
0: home,
1: i tant.
2: Però si ho hagués pensat,
1: llavors la com es diu això?
2: La versió
1: hagués set sempre la mateixa, perquè ja l'hagués portat preparada. En canvi, quan passa alguna cosa que no esperes, és quan t'acabes...
3: Sí, però quan li van fer el forense, va dir que la forma, o sigui, com estava, si tu caus, la forma de voler-te agafar alguna cosa, i ell no va ser així, o sigui, ell va ser...
2: Perquè estava d'esquena,
3: li van donar una espenta i va anar. Sí, perquè diu que quan tu, o sigui, diu, inclús, encara que ell es volgués llançar, automàticament al teu cap intentes agafar-te. O sigui, la forma de morir-te és d'una altra manera. I el cos, tal com estava, era de que li havien donat una empenta per darrere.
2: Sí, sí, és així.
0: Escolta'm què ens diuen aquesta persona responsable portaveu d'aquest cas antic.
4: Una nueva fase en la investigación por la muerte de Isaac Andic. Hoy la jueza Raquel Nieto ha empezado a tomar declaración a algunos de los testigos que están dentro de esta instrucción. El viernes habrá más declaraciones, todo para intentar esclarecer qué pasó ese día en Montserrat, si este señor se cayó solo, como dice Jonathan, o fue Jonathan el causante de esa caída. Una de las declaraciones más importantes son los excursionistas que se encontraron en el momento del incidente con Jonathan. Y los dos han dicho lo mismo, que lo vieron muy afectado, bloqueado y en estado de shock, incluso que ellos tuvieron que marcar el 112 porque este señor estaba, bueno, que no sabía ni qué tenía que hacer. Su testimonio es bastante importante porque los dos son ajenos a la familia, no tienen ningún interés ni de mentir ni de explicar nada que no cuadre con lo que vivieron ese día. Pero la gran protagonista de la jornada ha sido la terapeuta, ha estado 3 horas testificando, ha explicado cómo era la relación con padre e hijo, cómo llevaba a cabo esa terapia, a diferencia de cuando la citaron los Mossos hoy, no se ha cogido ni al secreto profesional, ha respondido a todas las preguntas y ha explicado pues cómo era esa terapia. Ha contextualizado mucho los mensajes, por ejemplo, que leímos donde Jonathan hablaba de la posibilidad de matar a su padre, dice que formaban parte de la terapia en plan que saque todo lo que lleve dentro. Lo que interesaba especialmente a la fiscalía es que, según se recoge en el sumario, esta señora convenció a Isaac Andic para que le diera parte de la fortuna en vida a su hijo, que le diera hasta 40 millones de euros, y le dijo además en ese ambiente de terapia que si no hacía lo que ella decía, le daba la pasta, que ella dejaría de tratarlos. De momento no se ha filtrado que ha contestado a eso, pero también ha contestado esta pregunta y esta apreciación de la fiscalía. Vamos, lo importante es que ha salido del juzgado aún siendo testigo, porque ya empiezan a surgir todo tipo de teorías y ya surge lo de siempre, que aún va a ser esta señora la mala, malísima, y la de que convenció a un adulto totalmente funcional para que matara a su padre. Porque estas teorías ya las estoy viendo, cómo encontrar a una mujer a quien echarle la culpa. Parece la historia de siempre. No digo yo que no la tenga, que se tendrá que juzgar, pero ¿lo veis que siempre acaban encontrando a una mujer a quien colgarle el marrón? Ha declarado la que es la viuda, aunque no estuvieran casados, pero la última pareja de Isaac, que por cierto hoy publica El País que ya ha llegado a un acuerdo con los familiares. Ya sabéis que en la herencia le quedaban 5 millones de euros y ella dijo, oye, no, yo soy la viuda, me toca más. Ella pedía hasta 70, pero finalmente le han dado 27 millones de euros. Ella fue a quien primero llamó Jonathan en el momento del accidente, pero no ha trascendido que ha declarado hoy en el juzgado. El viernes, como os digo, habrá más declaraciones y seguramente más filtraciones, todas ellas interesadas, porque van por todas partes el interés, pero bueno, yo os iré explicando y al final pues será la jueza quien determine qué pasó aquel día, porque saberlo a ciencia cierta va a ser imposible, pero sí con todo.
0: Doncs bé, serà un punt i seguit i anirem veient de quina manera es va desenvolupar aquest fet. Sí que lo trist seria que si el seu fill doncs no és el culpable, déu-n'hi-do del tràngol que està passant ara. I si és culpable, doncs, a veure, la llei esperem que sigui justa i que faci el que li toca fer. Parlem del món. Venezuela eleva més de 2.200 els morts per terratrèmols d'aquesta setmana. També Copernicus alerta que la temperatura del mar supera rècords històrics. També comentem que continua la tensió internacional en diversos punts del planeta. I bé, l'ONU adverteix d'un estil extrem per l'impacte climàtic. Dintre la vessant cultural parlarem del Festival del Grec, que celebra 50 anys amb una programació especial. També arriba els S40 Summer Life 2026 amb parada a Salou i Cubelles. Barcelona presenta alguna de les exposicions més potents de l'estiu. El cartell del pròxim Magma a Barcelona ja genera expectació. I amb la vessant de successos sí que hi ha persones per motius diversos, i en aquest cas després direu el que penseu, companys, doncs viuen al carrer i aleshores doncs es troben en diferents problemàtiques i bé, assetjaments que tampoc no caldrien.
5: Tenia una vida còmoda, una casa, els meus cotxes, els meus gossos, la meva família, i de cop no tinc res, ni un sostre. La majoria de dones que conec al carrer les han patit, també. Quan ella ha estat sola, m'amagava perquè ja havia tingut alguna experiència molt forta, però és constant estar al carrer i que ve un tio que no coneixes de res, que no és del carrer, i t'ofereix 20 euros perquè li facis tal. Sempre guàrdia aixecada. No només és això, la gent... És que no cal que te diguin res. Ja com te miren, com no te miren inclús. Te sents molt petita, te sents res. Un desecho de la societat. Gent que s'atreveix a dir-te, increpar-te, que busquis treball. Que saben, no? No és agradable, ningú escolleix aquest camí. Potser te l'has buscat tu, ojo. Però, bueno, de vegades les circumstàncies s'acompanyen molt. Jo tampoc m'hagués imaginat mai que estaria així. La línia és molt fina. I estar d'un cantó d'estat de l'altre és un moment que la vida doni un cop de volta i te fas molt fort. Però és que no te queda una altra, eh? Jo tenia una vida com...
0: bé, companys, què us sembla aquesta aportació d'aquesta dona que viu al carrer? Que jo me pregunto, no ho ha explicat, bueno, sí que ho ha dit, que diu que de cop i volta es va trobar que no tenia res, ni habitatge, ni res de res. Què en penseu, Antònia?
3: Bueno, jo puc parlar d'un cas que va passar a Barcelona. Al passeig de Colón n'hi havia sempre una senyora que tots els dies dormia en un banc. Llavors, va ser un hivern que va fer molt de fred i la senyora va morir. Llavors, quan va vindre la Guàrdia Urbana a agafar-la i tal, la senyora portava dintre, amagat, 1 milió de pessetes. Llavors, una persona que té 1 milió de pessetes guardades i que estigui dormint cada dia a un banc, no és normal. I després coneixo un altre cas, vull dir, jo no dic que tothom tingui problemes, no?
1: Això, no?
3: Però després n'hi havia un senyor que estava dormint al carrer, que estava vigilant quan feien les obres del meu pis, i llavors el senyor un dia ens va explicar que ell volia... amb ell no li agradava estar. Diu, jo tengo 4 pisos... Y yo no quiero estar, o sea, no quiero estar encerrado en una casa. Yo prefiero estar viviendo en la calle. Llavors, vull dir, n'hi ha de tot, no? Ja. Però que n'hi ha gent que vol, el que sigui, vol estar així.
1: Aquests comentaris que fas són de gent que pateix una patologia, eh?
3: No ho sé.
1: Una persona que té 1 milió de pessetes,
2: és
1: has dit
2: no
1: de pessetes.
2: És perquè no està bé del cap, doncs.
1: I està al carrer, no? És perquè no està bé.
2: Clar.
1: O sigui, prefereix passar-ho malament que gastar diners. Sí, això és d'una manera de ser tan ràcana, que és patològic, això.
2: Sí.
1: Això ja és jo una també, malaltia.
2: A veure, els casos que realment són els que són colpidors són les persones que realment pateixen aquest problema.
1: Jo el que no entenc...
2: Que d'avui a demà te trobes que te quedes sense res. Això és un cas de
1: sí,
2: realment...
1: Però...
0: És el que ella, aquesta dona... Que
2: clar, explica, pateix, realment.
1: Jo el que no entenc és que hi hagi gent que els agredeixi per ser pobres.
2: Això tampoc és...
1: No. Perquè hi ha un nom que ara no me surt,
2: sí,
1: que és la fòbia al pobre.
3: Ah, sí.
1: I els agredeixen per ser pobres.
3: Sí.
1: Que els deixin tranquils
3: sí,
1: i
3: sí,
1: ja
3: no,
1: està.
3: Això no n'hi ha dret.
1: No, clar que no.
2: M'ha aventurat trobar-te en aquesta situació, més que res.
3: No,
1: no
3: en cap
1: cas.
3: No.
0: Bé, anem acabant aquest repàs de notícies i acabarem doncs explicant darrere d'aquest succés d'aquesta dona que han donat la nostra opinió també parlar d'aquest accident greu de l'autobús que hem esmentat com a titular. Els incendis forestals preocupen per la simultaneïtat de focus a Catalunya, la calor extrema dispara incidències mèdiques i també emergències. Investigació oberta per diversos robatoris amb força aquest inici d'estiu. I bé, nosaltres acabem quedant-nos a casa i escoltarem les declaracions de la Judit Aronjo que ens parla sobre les notes de la selectivitat. Escolteu-la.
6: 46.000 són els joves que enguany s'han presentat a les proves d'accés a la Universitat de Catalunya i que s'han jugat bona part del seu futur. Perquè parlar de les proves d'accés a la universitat és parlar de l'esforç d'aquests milers de joves, és parlar també de la responsabilitat del govern i és parlar de l'avaluació que va més enllà dels estudiants i que també hauria de recaure en el sistema educatiu. De fet, enguany són les primeres proves després de la modificació dels currículums, és a dir, aquells alumnes que van començar primer de batxillerat no sabien de què s'examinarien a l'acabar segon, sense conèixer, per tant, les regles del joc. Tot plegat arriba, a més, amb un curs plenament marcat, aquest final de curs amb el malestar dels centres, amb el malestar dels docents i amb els conflictes a les aules, amb manca de reconeixement i amb manca de recursos. El que no podem en cap cas fer és demanar excel·lència als nostres joves i demanar excel·lència als nostres docents si el sistema no els ofereix, per altra banda, ni l'estabilitat necessària, ni l'equitat, ni la confiança amb ells. Cal prendre decisions, consellera, perquè la diferència entre un bon gestor i un bon polític és prendre decisions polítiques i també poder donar resposta a aquests milers de joves que no podran accedir a aquesta formació acadèmica en la que es juguen el seu futur. Però el debat no acaba aquí, perquè això té conseqüències directes. Una mala nota a les matemàtiques també pot provocar que hagin de competir encara més per aconseguir una plaça universitària. Cal acabar d'una vegada per totes amb el districte únic universitari. Catalunya ha d'assumir d'una vegada per totes aquest repte, perquè el que no ens podem trobar és amb aquesta situació de que el 40% dels estudiants de primer de Medicina a Catalunya no provinguin de Catalunya, sinó que provinguin d'altres comunitats autònomes, especialment a universitats com la Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida, on la xifra ja ascendeix al 70%. Cal recuperar, per tant, un model propi d'accés i d'admissió universitària, un model que permeti retenir talent, que permeti planificar millor i fer-ho sempre en català.
0: I bé, aquest ha estat el mapa de l'actualitat en àmbit de Catalunya, del món i també cultural, i hem fet una repassada també a diferents successos. Ens anem ja pràcticament a fer aquesta trucada a les persones que ens aporten l'informació de les temperatures, i bé, ens llançarem directament amb la pregunta participativa que doncs ja està penjada en el Facebook, i els nostres companys hauran de començar a pensar a veure què ens diuen. A veure, pregunta participativa, que poden fer-la trucant al telèfon de la ràdio 93 764 28 93, o bé apuntar-ho al Facebook de Ràdio Tordera. Quin és el gelat que mai falta? Aquesta és la pregunta.
2: Quin, a casa, quin gelat? El bombom de xocolata.
3: Jo, per exemple, la llimona.
0: El de llimona.
3: La llimona.
2: El Magnum és el meu preferit. El Magnum? Sí, sí.
1: Toni. El de xocolata.
2: El Magnum
0: el
2: també?
0: El de xocolata, ara que és moment, no es pot menjar xocolata.
1: I tant que
3: es pot menjar. El de llimona perquè refresca.
1: Sí, el de llimona fa baixar...
0: Jo els de gel, aquests que són de gel...
3: El polo.
2: El polo, sí, el polo d'antes. No, no, jo prefereixo un Magnum poques vegades, però... Un...
3: No, jo... jo...
2: Aquells petitons de bomboncito petits, jolina, jo... És
3: però això, clar, i el de gel, el de llimona, que a mi m'encanta el del pal...
2: Si t'has menjat una amanida, després un bomboncito no passa nada.
0: Ah, perquè, mira l'ella!
1: Jo alguns dies me salto a menjar i me compro un gelat gros... De xocolata negra pura.
0: Molt meva. De cenota, eh?
1: Sí.
0: De cenota una mica, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que a veure.
3: O sigui, no menja, però menja sal.
0: Sí, sí. Bon profit, de totes
1: gràcies,
0: maneres.
1: Gràcies,
0: vinga, ens anem a fer aquesta salutació.
1: Aquest diumenge, quan ho faci, ho prendré a la vostra salut.
0: Gràcies, molt bé. Gràcies. Ens anem a saludar i reprenem, doncs, aquesta estona amb els nostres companys que s'expliquen les temperatures. Ens anem cap al carrer Sant Jordi amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Vinga, quina temperatura vau tenir ahir? Que carrer?
7: Doncs mira, una miqueta més baixa, eh?
0: Ah, millor.
7: Que ahir. 32 graus en 9 dècimes.
0: Molt bé, millor.
7: I aquest dematí 21 graus en 6 dècimes. Ara que és moment estem a 28 graus, un 56% d'humitat, marca núvols i sols.
0: Molt bé, vinga, doncs a prendre el sol... i a veure a quin punt de la platja podem anar, perquè el desnivell de la sorra és important, eh? Mare meva. Paquita.
7: Mira, te vull dir explicar una cosa.
0: Vinga, davant.
7: Estava mirant que l'any 22, el 22, si ho dic bé, tot el mes de juny, la màxima que van tenir... era de 37 graus.
0: Ai, què dius ara?
7: O sigui que les temperatures totes eren altes, eh?
0: Així hi ha un altre moment de diferents anys que, a veure, del 2022, eh? Paquita, dius?
7: Sí.
0: Molt, molt bé.
7: Dos dies estàvem a 37 graus.
0: Doncs vinga, Déu-n'hi-do també,
7: eh? Dos mesos eren a 32, 33, un sí. Va baixar a 29.
0: Una de calor, però
7: quasi
0: també.
7: Però tot el mes va ser així, també, eh?
0: Molt bé, gràcies per la informació i l'estadística. Fins a demà. Vinga.
7: Vinga, fins demà. Paquita. Bon dia.
0: Ens anem a saludar amb Joan González de Marraciaga. Joan, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Vinga, doncs sapiguem quina és la temperatura màxima que te va obtenir ahir aquí aquest punt de Mar Reixac.
8: Mira, la màxima d'ahir va ser 30 graus, 4 dècimes.
0: Avui
8: la mínima ha sigut 19 graus, 3 dècimes. Ara estem a 29 graus, 1 dècima. Això representa una humitat d'un 56%. Això representa una temperatura de sensació de 30 graus i 8 dècimes.
0: Molt bé.
8: I el màxim de vent d'ahir de 25,7 quilòmetres d'hora.
0: Molt bé, doncs perfecte. Ens quedem amb aquesta informació de la temperatura de lo que és el centre del poble, 28 graus, perdó, 28 graus en aquests moments, i de Mar Reixac, que és la temperatura de 30 graus i 8 dècimes. La pregunta participativa l'anem a tornar a repetir. Poden, en aquest cas, dir la seva. Quin és el gelat que mai falla? Quin és el gelat que mai falla? 93-764-28-93 o bé apuntar-ho al Facebook de Ràdio Tordera. Petita pausa. Ens posem ja, després de repassar aquestes notícies, l'Antònia ens dirà titulars i el primer titular que parlarem abans de llançar la publicitat, quin és?
3: Pues de la baronessa Thyssen.
0: De la baronessa Thyssen?
2: De la Carmencita.
0: Està guapa.
2: De la Carmencita, està malalteta.
0: Està malalta, sí.
2: Sí, està malaltona.
0: Doncs vinga, ens anem a veure una petita pausa, tornem de seguida.
9: Ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
11: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
13: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
14: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: I d'estiu.

0: I bé, preparin-se perquè això està que crema. Amors que tornen, deutes que reapareixen i nous amors que fan pujar la temperatura. I bé, la Tomassa, per després de l'embolic informatiu, també la tenim a punt. Obrim revista, Antònia, vinga, vas dit amb la Thyssen, no?
1: Sí, bon dia. Bueno, doncs comencem amb la Thyssen, que tothom pensàvem que quan va veure la polèmica de que s'encadenava amb un arbre perquè no tallessin els arbres, pues no era per això, era perquè ella no volia que es fessin obres al carrer perquè tenien que tallar el carrer i llavors, clar, això li baixava que no podien entrar dintre del museu. I després, jo crec, no sé, molta gent pensava que el Thyssen va donar per part d'ella, perquè ella estimava molt a la seva terra, Catalunya i tal i qual, i Espanya.
2: Espanya.
1: I Espanya. I llavors pensàvem que havia regalat els quadres i ara ha sortit que el Thyssen demanava 400 milions de pessetes i llavors al final, regatejant, ho va deixar per 350 milions.
2: Mare, perquè és que si ella feia una donació, també després, amb la seva declaració de renta, també li beneficiava
0: clar,
2: el tema.
0: Clar.
2: Perquè era una donació.
1: Clar, pues no, que va fer. Pues no va ser donació, sinó que va ser pagant. Vull dir que tothom pensàvem que mira que bien, pues no va ser que mira que bien. Una altra cosa, que això, bueno, m'ha agradat, l'última obra solidària d'una diva immortal, que era la Rafaela Carrà.
2: Ai, home, sí.
1: El seu fill adoptiu ha fet una fundació en nom de la seva mare i tots els cèntims que ella tenia ajuda a nens que estan a Perú i a Guatemala.
3: Ah, molt bé.
2: Està bé.
1: Vull dir que està
0: bueno,
1: fet.
0: Però també podria deixar anar... Bueno,
2: a Itàlia, en aquest cas...
0: Ella és
2: italiana.
0: Itàlia, no?
2: Sí. Sí. En aquest cas, ella... Bueno, se suposa que alguna altra...
1: Sí, però estem parlant del fill adoptiu que segurament serà d'allà.
2: Clar, ah, precisament.
0: Clar. Val, molt bé.
1: Segurament. Sí, no,
0: sí, perquè ara anàvem a dir tu i jo, Amèlia, el mateix, no? Sí, que primer tot el lloc on te dones
2: ells, tu hi vius, no?
1: Sí,
2: serà el més adequat, però bueno, en aquest cas...
0: Sí, aquesta dona, no, jo, quan es va morir, la veritat,
2: em costava
0: molt creure. De creure, perquè, esclar, tenia quasi 80 anys, em sembla.
2: Sí,
0: eh?
2: sí.
0: Ah, però
1: no semblava. Però tenia una vitalitat, sí. Sí, sí.
2: Bueno, també... suposo que tu també saps que avui ha mort un de les components de Locomia.
3: Locomia.
1: Sí? Ah, sí? No, sí, no l'he sentit.
0: Aquest és guai, eh?
2: El Locomia.
0: Va morir. Sí, amb els ventalls.
2: Amb els
0: vanos,
2: aquell
0: ventalls.
2: Sí. Pam, pam.
1: Pues no ho sabia, no.
2: Sí, és una notícia també trist, però bueno, que l'han trobat, que tampoc no era molt gran, 53 anys.
3: Sí, 58. Sí, sí.
2: 8.
3: 50, no m'espantis.
0: Bueno,
3: no m'espantis.
0: A veure, 3
1: amunt, 3 avall.
0: No l'agradeixis, Meli,
2: no
0: perquè si l'agradeixes...
2: És que si menja xocolata, pues, té més possibilitat d'això que ell deia. No menja xocolata, Toni.
3: A molt de molt menja sobtada, també. Menja
2: d'aquesta llimona que diu el Toni.
3: Molt sobtada, mentre dormia.
1: Sí. Bueno, doncs pues mira, una mort dolça.
3: Sí. Sí, però amb 58
2: però no
3: anys...
2: Encara.
1: Bueno, és igual, sí. Bueno, però si tens cada...
3: La meva àvia li va passar amb 96, i això sí que es firmaria...
0: Hi ha un, Toni, explico un.
3: En un autobús que la portava a l'hospital de dia, perquè feia hospital de dia i anava a dormir a casa d'una tieta meva,
2: sí.
3: I es va quedar dormida, i el xòfer va dir, senyora Paquita...
2: Venga, que hemos llegado,
3: Paquita,
2: no?
3: Que hemos llegado. I
1: ella no estava, la senyora Paquita... Molt bé.
3: I que aquell dia sempre es queixava de baixar les escales i aquell dia no es va queixar.
0: Ah, ara imagina't tu. Sembla mentida, eh?
1: Bueno, va ser com la Mari Sampera, que anava a l'avió i es va quedar allà.
3: Va quedar allà, sí.
1: Sí, que mira, un amor...
3: És la millor manera de morir.
1: Un amor molt dolça.
3: Sí.
0: Escolta'm,
2: això pensem, almenys, no?
3: No, home, però pitjor és estar allà patint.
2: Un amor dolorosa no és pas, vull dir, molt estimada, però bueno, és el que hi ha.
0: Saludem a la nostra Angie, perdona un moment, Antònia, que tens aquí tot el repertori punt, déu-n'hi-do, que te porta l'Antònia, mare meva. Ja està agafant la imitació de l'Angie. fent, i està agafant imitació de... Tu no veieu com ve de carregada aquesta dona?
2: És que ara l'Àngel li va dir, jo no puc venir, Antònia, ocupa-te.
0: A veure, no cal, Antònia, que facis el mateix que l'Àngel.
2: És una bona
0: alumna. Ara resulta que no es podem moure.
2: No, no, no. Bona alumna que està fent cas.
1: No, no, jo estic fent d'una altra manera.
0: Jo vull moure la cadira i no puc moure'm, perquè és que...
3: Les antarrevistes que tenim.
0: Això, mare meva.
1: Però de totes maneres, vull dir que clar, com és estiu, tothom té molta calor i tothom està a la platja o viatjant, pues la gent és una mica per fer-li preguntes no vol que el maregin.
0: Ja veuràs tu que l'Angi els hi
2: estira, però ella ja sabia on anava, que podia picar la porta segura.
1: No ho sé.
2: Plantejada aquesta entrevista prèviament.
1: Perquè és, no vegis tu com està la cosa.
0: Escolta'm, això d'aquesta paraula despechar,
1: sí. Despechar.
3: Vol dir dolguda per amor.
1: Sí.
0: Per amor.
2: Molt bé, Toni.
3: Dolguda per amor.
1: Sí, sí, despechada. Sí. Jo estic molt despechada
2: con el fulanito. Clar. Que toque.
0: Escolteu una mica això.
2: O la fulanita.
0: Sí. També, a veure.
1: Avui dia...
3: Ara, avui perquè dia... ella reclama la bisexualitat.
2: Ah, bé, és veritat.
3: Qui? La Rosalía.
2: Que és la que canta la despechada.
3: Ara surt amb una noia que és ballarina, més alta que ella.
0: Jo, la veritat...
3: I això que ella és alta, 1,75 m.
0: Jo, la veritat, la Rosalía...
2: Bueno,
0: vale. Bueno, Joel, us diré el micròfon tancat. Puja-la a despechar, ja vinc una miqueta.

0: Doncs
1: bé, ni més ni menys, aquesta versió, ja que doncs, això de despetxar per amor, esperem doncs, que no n'hi hagi gaire de despetxar. Exacte. Ni despetxaos.
0: Bueno, ha habido uns quantos. La Shakira, despetxar.
2: Despetxar,
0: sí. Que, a veure, aquí anem per partes. No solament era ella. I n'hi havia més, el que passa... I homes, alguns.
1: També, home, a veure.
2: Una cançó que, a part de despetxar, demostra que la Rosalía ha estat despetxar amb en Raúl Alejandro, és La Perla.
0: La Perla, és la que m'agrada a mi. A mi La Perla m'encanta.
1: És suaument, dir-li tot el que tens ganes de dir, com estàs enfadat amb algú, eh?
3: Però... Vull dir, el que tampoc no ho trobo massa normal és que hace La Perla perquè li va passar allò amb la seva parella i ara de cop i volta se tomba la truvita i se'n...
0: Bueno, és
3: i
0: és
3: una
0: altra
3: història, i dius...
0: Sí, perquè saps què
2: no,
0: passa?
2: No, però
0: que...
2: ja ho havia fet abans, eh?
0: I tant,
2: ja abans. Abans en Raúl Alejandro havia sortit amb noies.
1: Ah, sí?
2: I va conèixer en Raúl Alejandro i va dir públicament: tu m'has demostrado que los hombres pueden ser a la manera que a mi me gustan. Però com que en Raúl Alejandro...
0: Li va sortir rana.
2: Li va sortir rana.
3: O sea, que no. Que no era como le gustaba.
2: Exacte.
3: Que tenía demasiado... demasiado toro.
2: La pobra Rosalía, si li foten a les banyes, le posen les banyes, però és normal que estigui despetxat.
3: Però això també li poden fer, encara que sigui de l'altra banda.
0: I tant, en tots els sentits.
3: Les banyes...
0: Fan mal en tots els sentits.
1: Les banyes poden anar a qualsevol cap, eh? Vinga, som-hi.
3: Bueno, doncs ara parlem de que això, ara com és a l'estiu, totes surten a la platja i tot això, i vem la Elsa Pataky, que compleix 50 anys i està com un tren.
1: Està guapíssim.
2: Sí, sempre ha sigut molt guapa.
0: Ha sigut molt maca sempre. És petitona, però...
3: De cara...
2: Sí, però el seu home està catxes, eh?
0: Sí,
2: és un déu, el seu home. És un déu.
3: Té un mare... Sí, té un marit.
0: És el Thor.
2: És el Thor, el déu de...
1: Ah, val.
3: Té un marit que està com un...
0: Sí, com un tren, de veritat.
3: Després, parlant també, amb 51 anys, la Eva Longoria, que a mi aquesta dona m'encanta.
2: Sí, estava casada amb un jugador de bàsquet, no sé si continua. No,
0: però la Eva Longoria, quants anys té, per això?
3: 51.
0: 51 només?
3: Sí. Sí, sí.
0: Pensa que era més gran, mira, la Eva Longoria.
1: Mira, Dali,
2: fa anuncis de productes capilars.
3: Sí, està casat, sí, està casada amb Pepe Bastón, que té 58 anys.
0: Però és famós, ell, no? Ell és famós?
3: No.
0: No, això perquè no...
3: I porten 10 anys ja de matrimoni.
2: Així es va divorciar del jugador de bàsquet. Sí,
1: aquestes revistes que porta l'Antònia, ara està buscant per aquí sota, a veure què traurà, però surt amb una cantitat...
0: Buscant-me en el baúl de los recuerdos.
1: Sí. Creu només aquí... Ara veus, ara tens una altra. Només veus carn en carn i més carn.
0: A veure, l'estiu que vols que hi vegi.
1: Sí, però a veure, ara s'està començant a imposar el biquini per sobre una mini fandilleta, no l'heu vist?
3: Sí.
1: Però és mono, sí, això, eh? Mono, sí, agrada, eh?
3: Perquè no es vegi el que penja.
0: Bueno, a veure, també hi havia hagut abans aquests modelets, sí. El que passa que se van actualitzant.
3: Sí.
0: Abans hi havia hagut aquest modelet, també.
1: Bueno, que nosaltres no l'havíem escoltat, aquest modelet.
0: Escoltar-lo no, però hi havia, també.
2: El que hi ha problemàtica més el burkini.
0: Ai, el burkini?
2: Sí.
0: És aquell de la...
2: És aquell de les que es posa...
0: Que és la peça sencera.
2: Sí. I que es posen les musulmanes per tapar-se el cap.
1: Sí, es netegen la roba. Jo sempre ho dic que allà, no és això. No, no val, eh?
0: Bueno,
3: ara parlem també de la Sherry Hall, que és una artista... americana, i aquesta dona diu que té 70 anys i mai s'ha fet cap cosa.
1: I tu no creus?
3: Yo no me he hecho nada, tengo arrugas porque me río mucho. Allà, llavors, la supermodelo, que és la ex del Mick Jagger.
2: Ah,
3: vale?
1: La ex del
3: Mick Jagger.
1: Ah, vale.
3: Pues
2: dos. Del Rolling Stone.
3: D'aquell que treu la llenga.
2: Sí.
3: Pues, bueno, pues diu que ella no vol passar per cap cirurgià, que li agrada com és i que les arrugues les té perquè té l'edat que té.
2: Pues molt bé. Molt bé, perquè...
1: Pues jo no me crec que aquesta dona no hagi passat pel quiròfan,
3: Pues...
2: El quiròfan és molt greu passar pel quiròfan. Jo crec que potser s'ha fet tractaments no invasius i està jove perquè...
3: Que també, diu que no s'ha posat mai ni Botox.
0: Ui, el Botox t'ho posen...
2: T'ho posen amb una agulla, però de totes maneres no vol dir que no s'hagi fet les seves neteges de cara...
3: Bueno, això... Bueno, no. Això sí.
2: Diu que sí. Que no s'ha operat
3: que utilitza molt bones cremes, que es fa neteges de cara i tal, però que ella les arrugues les té i no les vol...
0: Espera, la Meli també fa igual, no es posa cap una bona crema i s'acabó, ja està. Que no tenim pas d'estar pagant uns preus desorbitats per unes cremes.
2: I que entrar en quiròfan sempre és com, un
1: perdona,
2: perill.
1: Toni,
0: a veure, te les venen com una espècie de... Ui, això te va poner... Te va treure les arrugues, posa't aquesta, que val 100 euros i tu les pagues convençuda. Mentira podrida. Jo avui des d'aquí...
1: Això mentalment resulta que...
0: Jo des d'aquí avui reclamo que la gent no sigui... i que compri cremes hidratants que fan un servei molt bo, ajuden molt bé a la pell, almenys a mi, directament, i no me gasto ni un duro amb aquestes cremes. Realment, és que...
2: Home, ni un duro, vegades, ni un duro...
0: A veure, és que realment, Toni, són cares.
2: Són cares,
0: molt cares. Sí, són cares. I dius, bueno, tens...
1: I els homes ara comencen a posar-se.
2: Jo no me poso crema perquè és... No vull dir per què és.
0: Vale, pues ja ho hem entès. Bueno. Però realment és així. Caríssimes.
3: Parlem de la Rocío Carrasco, que ara ha fet el documental de la seva mare, de la Más Grande.
1: I posem ara un punt
0: un
1: i a part, perquè ara ens explicarà la sorpresa que fa aquesta dona, perquè aquesta dona ja li deuen faltar peles i ara... Vinga, li posem aquest ritme musical, que és ideal per històries d'amor i desamor. Bachata. La bachata. Oh.

0: com és? Abans
1: anem ja cap a destapar el que farà aquesta dona, la Rocío Carrasco.
2: No, ja ho ha fet. Sí. Ja va presentar el documental de la seva mare, del mal, la más grande. Aquesta, ara, com ja no te pelas, pues dale que te pego. Vull dir, mi madre se murió, però jo continuo aquí, dale que te pego.
3: Sí, sí. La herència de la mare ja l'ha esgotat tota. No li deu quedar
2: mira,
3: ni un duro.
2: Con este...
3: No m'estranya, no?
2: Vale? Sí.
1: Guapo, no?
0: Digues qui és, qui és.
2: El Fidel Albiach.
0: El Fidel. Sí.
3: Sí, sí, el Fidel.
0: Però, no, és que has dit con este i la con gent este. Que es escolta no...
2: pues bueno, pues con el Fidel Albiach...
3: És que la foto me l'ensenyava a mi.
2: Sí, con el Fidel Albiach jo suposo que...
3: Però, Antònia, perdona, palada. Tota la vida hem estat criticant que estigui amb ell i fa quants anys que estan junts?
1: Ah, sí, fa anys.
2: Sí, sí, molt. Sí.
3: Bueno, des de que va deixar l'Antonio...
2: Sí, sí.
0: Antonio David.
3: David, sí. Antonio David. Que era el guàrdia civil famós.
2: Sí.
3: Doncs des de llavors pràcticament està amb aquest.
2: Sí, sí.
3: Però... I sempre s'ha comentat de que ui, ui, ui... Però...
0: Saps el que va ser escandalós? El que va ser escandalós és que l'Església li va donar a la Rocito la suspensió matrimonial.
1: Per favor.
2: Sí.
0: Perquè s'havia casat massa jove, amb 19 anys s'havia casat.
2: Sí.
0: I resulta que d'aquesta manera declaraven bastards els fills d'Antonio David Flores, sí. Perquè no els van declarar bastards, però quedaven sent bastards, perquè, clar, si el matrimoni...
2: Si no
0: estaven casats, aquests nens són fora del matrimoni.
1: I no
0: i per
1: eren
0: tant...
1: casats, no estaven casats.
2: Sí, per l'Església.
0: L'Església, alguns matrimonis es anul·la per una qüestió de...
2: De cèntims.
0: Sembla, no ho crec, però sembla que de cèntims.
2: Sí, total.
0: Supuestamente.
2: Bueno, pues
3: no, con la Iglesia hemos topado.
2: Sí. Pues bueno, que va presentar això de la más grande i allà abans pues bueno, van anar totes les amigues i tota la història i això és un vuelta per treure cèntims.
1: Jo no sé com s'ho fan, però explica tantes coses.
2: De la seva mare, vaca, sí, no? Sí, i ara la seva germana l'ha demandat perquè va treure...
3: La tieta, diguem-ne.
2: Sí. No, la seva germana. La germana d'aquesta. La filla que va tindre...
3: Sí, home,
2: les que van agafar...
3: Sí.
2: Vale?
3: Adoptats. Sí, adoptada.
2: Bueno, doncs ara...
3: Per això no he caigut abans.
2: Perquè és filla, vull dir. És filla d'ella.
0: Clar, és filla.
2: De la más grande.
0: Sí, sí.
2: Llavors, ara diu que l'ha demandat perquè ha trobat aquesta, la Rocío Carrasco, ha trobat... entre els papers ha trobat un llibre que havia escrit la seva mare de les seves vivències que ha fet la más grande ha sigut per les coses que havia tret de la seva mare i l'altre ha dit que no té, o sigui, que de la mateixa manera que ella té això, ella també vol. No cèntims, sinó que tenien que haver-li demanat autorització també amb ella perquè també era la seva mare.
0: Mínimament,
1: es busca a posar l'escallering al gat i l'escallering quan sona com nota que hi ha peles entremig i ara aquesta doncs, també s'ha despertat.
3: Però, segons diu l'Antònia, no vol...
2: No, ella no vol cèntims.
3: Haver sigut abans doncs, consultada
2: clar.
3: Si realment...
0: El que està fatal és el noi.
3: Ah, sí?
2: El
0: noi està fatal.
2: Però tota la vida.
0: Nen, sí.
2: Des de petit.
0: Per culpa de la merda de les drogues.
2: Sí. No. Aquest nen, quan el van portar, ja tenia un problema de cap.
0: Ah, perquè potser va passar un mal embaràs, la mare.
2: No ho sé. Però aquest nen ja, quan va vindre aquí a Espanya...
0: Sí, però ara el té.
2: Ja estava malament.
0: Sí, però ara el té.
2: Sí, clar, perquè després...
0: O se li ha agreujat perquè ha caigut en les drogues.
2: Bueno, és que està internat.
0: Hem de dir al jovent que les drogues no funcionen.
2: De tota... Ja fa molts anys. Molt, o sigui, està en un centre que no surt alguna vegada, però que no,
3: una foto
2: que no sortirà mai perquè no està bé.
0: Però des d'aquí hem de fer...
3: Hem de fer
0: en contra de les drogues,
2: clar.
0: Perquè la gent no ho sap, però hi ha gent que té tendència a l'esquizofrènia, acaben provant porros
2: pues
0: i cocaïna i tot això, i acaben desenvolupant la malaltia que si no haguessin desenvolupat.
2: És això el que li ha passat a aquest nen, sí. Perquè aquest nen ja no estava bé del cap, llavors després va agafar mals hàbits i i ara està com està, que no es posarà mai bé perquè ja el cap el té ja fregit.
0: Clar, clar, ja té fregit, sí.
1: Doncs bé, són quasi 5 minuts els que falten per arribar a les 12, és moment que la Meli doncs es deixi anar aquestes frases que realment doncs no tenen desperdici. I a veure, posa una miqueta, sisplau, aquest tema. TQG, no sé pas quin grup, ni quina cançó, ni què.
3: A veure,
1: diu
3: grup...
1: que és un tema brutal si parlem d'exparelles o parlem d'indirectes. A veure com sonarà, i la Meli després a darrere tirarà les indirectes d'aquestes frases.
3: Les altres.

0: Veiem que anem, Meli, doncs, a ritme de batxata, eh?
1: Això mateix.
0: M'agraden les batxates,
1: a mi m'agrada baixar i pujar.
0: Vinga, va, anem amb aquestes frases tan guais.
1: ¿Por qué estaba triste la harina? Porque no tenía quien la amasase.
0: Oh.
1: ¿Cómo maldice un pollito a otro pollito? Caldito seas.
0: Ay, oh. Ay, ay, ay.
1: La vida en cuatro botellas: biberón, Coca-Cola, cerveza y suero.
2: Oh, uy, aquest últim és molt heavy, eh?
0: Sí, sí, heavy, eh?
1: Les diferents edats.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: No, no, és així, eh?
1: Siéntate con personas que protejan tu nombre en tu ausencia.
0: Oh, oh, molt bueno. Això és
3: molt
2: bueno. Sí, senyor. Un premi per aquesta frase.
1: Querido Dios, tú que aprietas pero no ahogas, ¿no ves que llevo un tiempo ya morado?
0: Molt bé, aquestes frases, Mel, no tenen desperdici, de veritat que sí.
1: Queda una altra, si la vols, bé. Me han regalado un GPS para la tercera edad, que no solo te dice cómo llegas, sino también para qué ibas.
3: Sí, perquè clar...
0: Molt bé.
2: Que això ja em comença a passar a mi, eh? D'anar a un lloc i dir, ostres, pues, a què he vingut jo aquí?
0: Sí. I, bueno, i això, i això se us passa a vosaltres. I anem a tota velocitat. Jo vaig de pressa. I potser és l'únic dia que representa que arribo allà, dic ara perquè anava tan de pressa. Sí. Dic ara no sé què vinc a buscar, no?
1: Pues això ens passa a tots.
0: A rima de batxat, a veure, Martí, si la tens encara a punt, la poses i la nostra companya d'aquí a molta teca, l'Antònia, ens acabarà de deixar anar alguna de les últimes notícies.
1: Sí.
4: Pues que muy tragadito.
0: Anem a la recta final. Doncs
3: pues la recta final, parlem d'Antonio Banderas, que s'ha fet la casa que tenia, que li va comprar a la... que es deia la Gaviota, a la... Ai, com es deia? La Encarna Sánchez.
1: Ah, sí,
3: ara no sortia.
1: La gran Encarna.
3: Ara no sortia.
2: Bueno, l'empanadilla.
3: L'empanadilla. Ell li va...
0: Toni, eh?
2: L'empanadilla.
0: Sí, no, això és això, de veritat.
3: Ell li va comprar la casa a l'Encarna Sánchez i llavors, al cap d'un temps, li van, el 24, li van fer que la tirés a terra tota,
1: sí,
3: perquè no estava dintre dels límits que tenia que estar. Llavors, ell...
0: Estava davant del mar, això de vista, no?
3: Sí, però, bueno, quan la va fer l'Encarna Sánchez...
1: Bueno, però llavors estava. No era tan, no es vigilava tant i l'havien deixat per
3: pues mi. Ara ell la va tindre que treure, o sigui, la va tindre que llançar cap a baix, i ara s'ha fet una altra casa, que l'està acabant, i amb totes papers en regla, sí. I me n'alegro per ell perquè, bueno, a mi l'Antonio Banderas és un home que m'encanta,
1: sí.
3: Que és que ha sigut dintre d'estar als Estats Units, ha portat Espanya o la seva terra,
1: sobretot la seva terra.
3: Molt, sí. Molt, molt ben portat. Vull dir, un home que no ha tingut mai cap cosa. L'única cosa que va tindre va ser la Melanie Griffith, que va ser la primera dona, l'única. Bueno, ara té una altra parella.
2: Escolta'm, que la filla de la Melanie Griffith, la Dakota Johnson, sí, que va fer les 50 sombres de Grey,
3: sí,
2: parla superbé del bé que es va portar l'Antonio,
3: sí,
2: amb la seva mare i amb ella.
0: Sí. L'Antonio és tot un senyor, eh?
3: Sí.
2: I la Dakota Johnson sap parlar espanyol perfectament.
3: Sí, sí, sí. Sí. No.
2: Ha sigut un dels actors
3: que han representat fora del nostre país, que ha estat perquè
2: nivell.
3: També surt el marit de la aquest, com es diu, que no m'agrada gens a mi, el de la espanyola que està també fora, com es diu?
0: Toni, posi aquí la...
2: Està també fora,
1: les dues germanes, sí,
3: sí, la... sí. Les dues germanes. La...
1: A mi tampoc no ve bé el cap.
0: Socorro, són les 12 quasi, eh?
3: Parlem d'una altra, de les viejas glòries. Ha fet una festa a Madrid una macrofiesta, que ha vingut moltíssima gent, i ha sortit, pues, bueno, digo, les viejas glòries, perquè ha sortit l'Anna Obregón, que té 71 anys, i la Ana Rosa Quintana, que té 70.
1: Ana Rosa Quintana se podia quedar en su casa, que no...
3: I també ha sortit...
0: Ha evolucionat, eh?
3: I sí. també ha sortit la... La Mar Flores, bueno, aquesta, no, aquesta té 57 anys. Bueno, sí. I ha sortit...
1: I algunes bellezones.
0: A veure, els vestits són realment... Alguns són realment macos.
3: Sí. La tira.
0: Sí. I bueno, han de ser caríssims, eh?
1: Sí, i tant. A més a més, tots deuen ser d'uns grans professionals. De...
2: Bueno, la reina Letícia a vegades se vesteix amb vestits barats de Zara.
1: Sí, Zara. Alguna vegada se'ls compra.
0: Acabem, senyors, senyores, fins aquí les tacalles, que som nosaltres. Altres, les que fem la premsa del cor amb amors, desamors i aventura, aquí ho deixem. Recordin que la setmana vinent sortiran temes dels millors moments del magazín Mar i Aquí, és a dir, que aquí els quatre que hi som no hi serem, perquè doncs bé, la ràdio també, els companys que col·laboren al programa cal i necessiten doncs una setmaneta de vacances, suposo que
2: jo aniré a veure la meva cosina, la Jennifer López, i potser porto una
0: acompanyant,
2: una
1: docena de roscos,
2: una notícia.
0: Val, molt bé, són les 12 minuts, entrem ja directament al butlletí informatiu, perquè la gran notícia moltes vegades comença ja aquí Tordera i a la cantonada.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, som dijous, 2 de juliol de 2026. Les tres paraules del dia són residus, tecnologia, campiones. Residus Tordera estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res per fomentar la recollida gratuïta de residus. I s'inicia avui una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat L'Altre Clavé a partir de les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí i Pol. Tecnologia. L'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques i el thriller psicològic Memory Hit amb participació tordarenca s'estrena aquest 5 de juliol a Calella. Campiones. Paula Delgado i Clàudia Romaguera del patinadores del Club Patí Tordera Artístic es proclamen campiones de Catalunya amb 2 ors i grans participacions. I aquest estiu omplir el dipòsit serà més car. El sector de les benzineres calcula que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3. Tordera estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res. Per fomentar la recollida gratuïta de residus, l'Ajuntament recorda que el servei s'ha de sol·licitar prèviament per telèfon o WhatsApp, alhora que insisteix en la necessitat de portar els electrodomèstics a la deixalleria municipal. Sergi Masó, regidor de Medi Ambient.
7: Bé, la campanya Al carrer no hi pinta res té dos objectius principals. El primer dels objectius és conscienciar a la ciutadania que a la via pública hi tenim uns contenidors que s'han d'utilitzar i que tot allò que no va dins dels mateixos no es pot deixar al carrer.
6: Avui, 2 de juliol, és el Dia Mundial dels Omnis. Avui és Sant Processó i Sant Martiniano. Falten 17 dies per la final del Mundial de Futbol i 53 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem a Tordera un cel completament assolellat amb màxima de 31 graus. Demà divendres es mantindrà la mateixa tònica amb jornada assolellada i amb temperatures una mica més altes. La dita pel juliol, beure, suar i la fresca buscar. Recollida de poda voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que la tordarenca Maria Pozuelo guanyava les primàries i seria la nova coordinadora autonòmica de Podem Catalunya. Fa 5 anys el CAP feia una crida a la vacunació davant l'augment de contagis a Tordera i fa 10 anys Judit Soler era escollida pubilla del veïnat de Sant Pere, farmàcia de Guàrdia, la Vendrella, el Camí Ral. I l'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar l'entrevista especial dels Xismes del Rusc.
5: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia. O truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: hacer mala política. No sé si me explico. Entonces, hagan su trabajo. Yo haré el mío, pero ustedes hagan el suyo, hombre. Háganse
1: responsables. La Tomasa, xafardera de butxaca. Sap qui és? És la veïna del tercer, que ens porta informació que pot ser mig certa o molt exagerada. Arriba el moment de les informacions exclusives, no confirmades, però tampoc desmentides, de la Tomasa, xafardera de butxaca.
2: Doncs bé, em permeteu un moment, vaig a mirar el mòbil, no sigui que m'estigui perdent alguna cosa important, com alguna altra notificació. Ah, me diuen que ja tenim connexió via WhatsApp amb la Tomasa. Doncs bé, arriba aquest moment que tots estaven esperant, aquests missatges que ens arriben directament del carrer, del replà, i fins i tot és del tercera. Bé, Tomasa, a veure, t'escric ara, a veure, jo ho llegeixo perquè l'audiència, doncs, sàpiga de què va la cosa. Endavant amb els teus whatsapps, bon dia. Va, vinga, què ens expliques? La primera cosa, doncs, a veure de què va. Explica'ns-ho, Toni, a veure què escriu la Tomasa. Un moment, que no se sent.
3: La Tomasa se'ns diu que des del tercera obrim l'espai de la Tomasa, la nostra veïna més connectada del barri, que avui torna a omplir-nos el WhatsApp de vides, queixes, rumors i alguna veritat que fa riure o tremolar. Humor d'actualitat. Enganxa molt. Avui fa tanta calor que a Barcelona les cigales ja estan demanant aire condicionat. I això que no tenen nòmina.
2: Apa, la Tomasa, no? I com ho deu haver esdevinat, això deu estar a Barcelona, ara, eh?
3: No està a Barcelona.
2: Vinga, un altre WhatsApp està arribant, eh, Toni?
3: Sí, exacte. Els mòbils tenen més bateria que nosaltres, ganes de viure. Sobretot els dilluns.
2: Apa, també els dilluns, eh? Tomasa, va ser una miqueta, bueno, tard ja, eh? Que estem a dijous, eh, ja? Més WhatsApps, vinga.
3: Estem en una època de mòbils on si no contestes un WhatsApp en 3 minuts ja et donen per desaparegut, o pitjor, pensen què estàs pensant.
2: Ai, això la Tomasa s'hi deu trobar,
3: sí, deu trobar.
2: Escriu-li mentrestant, Toni,
3: això. Sí, jo li envio un missatge
2: i dius això, a veure, te trobes amb això, Tomasa, a veure què, perquè escolta'm, aquí una veritat com una casa de pagès, eh? Més WhatsApps. Ui, que va ràpida aquesta dona.
3: Tecnologia i vida real. El mòbil reconeix la teva cara, la teva veu i la teva ubicació. Però encara no entenc que ja vinc vol dir estic sortint de casa.
2: Això és ben cert, eh?
3: I tant.
2: Això és ben cert, saps? Li poso aquí una imatge de riure perquè realment és ben cert que et digui ara estic a punt d'arribar. Doncs no, és tarda quantitat, eh? Més coses. Ui, com va avui la Tomasa?
3: Mira, a la vida diària molta ràdio, però el cafè del matí no és beguda. No és només una beguda. És un sistema de reanimació oficial de la població.
2: Ostres, la població, déu-n'hi-do. Aquesta la Tomasa, jo no sé d'on te treu totes aquestes notícies. No sé què li deu explicar, potser el de tercer quarta, no? Perquè, clar,
3: segurament.
2: El del costat. Vinga, Tomasa, no tenim gaire temps, eh? A veure, fem aquest WhatsApp i després sí que es guardo per un altre dia, val?
3: Molt bé.
2: Escriu-li, Toni, sisplau, això.
3: Diu, jo li escriuré. Jo crec que la gent està molt cansada. Tant que si ara aparegués un geni de la Llàntia, el primer desig seria una mica de pau i una migdiada sense culpa. I el segon, que no em truqui ningú després.
2: Bé, doncs, Toni, gràcies per anar llegint aquests whatsapps de la Tomasa. I bé, acomiada't d'ella, digue-li que la setmana que ve descansi.
3: Descansi, eh?
2: I que vingui carregada
3: de notícies i de curiositats de la vida moderna.
2: Molt bé, gràcies, Toni. Doncs, i salutacions de Tomasa, si ens estàs escoltant. Una abraçada, fins la propera setmana, que és l'altra, eh? Vinga, adéu-siau, adéu, Toni,
3: adéu,
2: gràcies
3: adéu
2: també per
3: gràcies a vosaltres.

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

0: I bé, és moment d'obrir bé les orelles perquè està sonant de fons aquesta música tan nostra, que és la sardana. I bé, d'aquesta programació d'estiu, doncs sí que portarem la sardana dintre d'aquest magazín de l'Ara i Aquí, ben a prop de tots vostès. Serà un espai on tenim dos col·laboradors importants. Tenim en Joaquim Costa, bon dia.
1: Bon dia.
0: I l'Assumpció Jiménez, bon dia també.
2: Hola, bon dia.
0: Ells dos doncs, ens emplenaran aquests minuts, més que tot, de tradició, de bona selecció musical sardanística, i que bé, en aquest espai que el farem doncs, una vegada al mes, doncs, també buscarem el joc una mica amb tots vostès perquè reconeixin una sardana i ens diguin quina sardana és. Ja els avisarem per poder entrar. Doncs vinga, comencem, Joaquim i Assumpció, com vulgueu.
1: Bueno, avui voldríem fer la biografia d'un autor, autor-compositor, que es diu Emili Saló i Ramell, no?
2: Bé, doncs sí, la biografia de l'Emili Saló, germà d'en Conrad Saló, que tothom recordem, no?, com a director de la Principal de la Bisbal durant molts i molts anys. Ens diu així la biografia del seu germà, Emili Saló i Ramell. Va néixer a Granollers l'1 de juny de 1905. Morí a Barcelona el 13 de setembre de 1988, als 83 anys. Va ser músic i compositor, especialment de sardanes, les quals ocasionalment signà amb el pseudònim de Pau Marons, descendent d'una nutrida nissaga de músics de Palau Sator. El seu pare va ser cornetista Martí Saló i el seu germà Conrad, el director de la Principal de la Bisbal durant 55 anys i compositor de sardanes d'anomenada. La biografia de l'Emili ens diu així. A 4 anys, la seva família es traslladà a viure a la Bisbal d'Empordà. 3 anys més tard, entrà a l'Escolania de Montserrat, el 1913-1914, on va començar els estudis de música. De tornada a la Bisbal, els continuà amb el mestre Josep Maria Soler, instrumentista, compositor, mestre i director de la cobla La Principal de la Bisbal. S'incorporà a aquesta formació com a trompetista el 1923. Posteriorment, en fou contrabaixista i s'hi estigué fins al 1940. En una actuació, França conegué a un compositor, Canteloup, en què hi inicià una correspondència molt formativa que bevia del programa pedagògic de l'Escola Cantorum de París. L'any 1947 marxà a actuar a l'estranger i no tornà fins al 1961. En la seva estada al Caire, compongué la coneguda sardana Tramuntanada, el 1948. Tingué molta relació també amb Mataró.
0: Doncs bé, sí que hem sabut quelcom més, no?
1: A més de sinfonies i altres obres d'estil dodecafònic, és autor de més de 250 sardanes i l'altra música de concert per a cobla. Aquesta darrera requereix un notable esforç d'interpretació i és rarament programada en els concerts. Una part de la seva producció sardanista, d'estil més senzill i amb un menor tècnic musical, assignada com el pseudònim en Pau Marons, que esdevé una mena de segona marca. Tot i així, aquestes sardanes, unes 60, gaudeixen també de gran popularitat. El fons documental d'Emili Saló està dipositat en l'Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal d'Empordà. El compositor Tomàs Gil i Membrado li dedicà la sardana Banyul a Emili Saló.
2: Les seves obres doncs serien La cabra blanca, que és una sarsuela, i també un poema sevillano, un pas doble.
0: Ah, mira, està bé,
2: no? Del 1944. Mm-hmm. Després tenim Música per a cobla, Antònia, El comte Garí, i Suite del riu Ter.
0: Realment és espectacular els compositors que, a banda de sardanes, com has acabat d'explicar, són sarsuals i de tot, no? Importantíssima aquesta gent.
1: I a més aquest, l'Emili, té 28 composicions en nom d'Emili Saló. Com, per exemple, en podem esmenar algunes, com Adéu Conrad, Aquell Martí del Cornetí, El Bosc de les Violetes, vull dir que, per exemple, aquesta està dedicada a la colla sardanista Violetes del Bosc. També també hi ha 100 anys ressonant, que és pel centenari de la principal de la Bisbal, Mestre Soler, dedicada al seu mestre, que va ser en Josep Maria Soler, Senyera, Cara al Mar, també inspirada en l'obra del poeta Espriu, Tramuntanada, que ja s'ha anomenat, Obligada de Cople, de gran dificultat d'interpretació. Vull dir, això, amb tantes que va fer, i n'he esmenat algunes quantes i prou.
2: Llavors tenim també aquestes signades, però amb la segona marca, com diu en Quim, amb el nom de Pau Marons. I en ressaltem alguna, perquè aquí en té 19, una, doncs, per exemple, el Moreno i el Rosset, dedicades a Josep Puig, que era moreno, i en Joan Parés, de la principal de la Bisbal.
1: Que és aquesta que sentim de fons.

0: I a més també va fer arranjaments, dos discos de sardanes cantades per Montserrat a la Vedra i a la Principal de la Bisbal. Això ho va arranjar-ho aquest senyor. I a més en Quimet de Cabrils, també una sardana de Sigfrid Galbany, d'instrumentació.
1: Aquest el van tindre el convidat aquí dins l'espai del matí de sardanes i que feien sempre aquell dinar de germanor amb tota la gent que doncs, molt vinculada al món de la sardana, com són la gent de la nostra dansa, i que bé, ell, doncs, sí, era un home molt i molt gran. Escolta-me, aquest encorratxo que anem parlant ara és aquest senyor que abans de que feien concerts és aquest, no?
0: Sí. No, aquest era el seu germà. La biografia que hem fet és del seu germà.
1: Ah, val.
0: En Conrad Saló era el director de la Principal de la Bisbal. Que sempre que anàvem allà en el claver, es posaven allà, com que allà no hi havia altaveus ni hi havia res, ell no tocava o no engegava la copla fins que tothom callés.
1: Sí.
0: I si ningú xerrava el que sigui, ell no feia res.
1: Sembla que el vegi, eh?
0: Per això en tenim una bona recordança.
1: Vinga, jo aquesta sardana que estem escoltant de fons és el Morell i el Rosset, però sí que m'agradaria, sisplau, al nostre control, que la posés des del principi, perquè l'he anat sentint així a trossets.
0: És molt maca, eh?
1: Posa-la des del principi i a veure... Ah, exactament, gràcies.

0: Doncs bé, sí que deies, Joaquim, que és obligada, no?
1: Sí, molt, molt. A mi m'agrada molt, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: A més, és de difícil interpretació, que hi ha vegades els hem dit en les coples que venen aquí a plaça, escolta, toqueu aquesta. Sí, però me'ls hauries de dir abans que nosaltres poguéssim ensaixar una mica. Però vull dir, així a meva veu, no volen fer-ho, eh?
0: Molt bé. Sí que, doncs, ara hem de començar a preparar la nostra audiència perquè posarem una sardana que entrarà en el concurs d'aquest sorteig que fem cada divendres del patrocinador d'aquest programa, que són Xutxes Elisa. I bé, posarem una sardana, Joaquim i Assumpció, que serà perquè l'endevinin quin és, eh?
1: A veure,
0: si veiem que la gent ara coneix sardanes o no, eh?
1: Exacte.
0: Perquè tocaria. Vinga. Mentrestant, nosaltres anem... Què fem ara, Joaquim?
1: Bueno, el que vosaltres me digueu.
0: Sí?
1: Jo voldria fer una mica de biografia.
0: Fantàstica.
1: De lo que és la nostra dansa.
0: Fantàstica.
1: A veure,
0: doncs vinga.
1: Jo com que sóc... del principi de tot, ja porto 50 anys a la nostra dansa.
0: Mare meva, felicitats.
1: Doncs voldria llegir una mica el naixement de l'associació La Nostra Dansa.
0: Fantàstic, endavant.
1: Vull dir que ho puc dir-ho de memòria o ho puc llegir una mica, perquè m'ho sé de memòria. Mira, llegirem una mica i a veure què. Diu, quan els membres de l'associació intenten fer memòria de com va sorgir La Nostra Dansa, a tots els que els ve la ment un fet concret, que va ser l'embrió, el curset d'aprendre a ballar sardanes impartits per uns joves entusiastes de Malgrat de Mar durant els mesos de juliol i agost, des del 1973 i 1974. Aquest fet marcà un abans i un després de la història sardanista tordera en el futur de l'associació. Els cursets foren un punt d'encontre de joves torderencs d'edats i procedències molt diverses, que sovint es trobaven per anar als aplecs i les ballades de sardanes del poble i del seu entorn. En aquest caliu sardanista es va sorgir una relació de coneixença i d'amistat amb joves que compartien l'afició per la sardana i el seu caràcter participatiu amb actes de cultura i tradicions catalanes. A l'estiu de l'any 1975, dins els actes de la Festa Major, un grup d'aquests joves estaven ballant sardanes a la plaça dels Caiguts, actualment plaça de la Concòrdia, en un de les rotllanes hi coincidí un matrimoni de Barcelona, un tal senyor Francesc Blanes i la seva muller Montserrat Homs, que per motius de feina venien cada setmana aquí a Tordera. Estaven en una organització venguent parcel·les, no? I els hi havia estat molts anys capdanser de la colla sardanista Roure de Barcelona. En veure que aquells dansaires encara no tenien prou per mà tot això de repartir sardanes, que no ballaven correctament ni empordanès ni salvatà, es va oferir per ensenyar-los a ballar millor i transmetre els seus coneixements i la seva experiència. Aquesta proposta tan generosa va obrir a aquests joves uns nous horitzons i els portar a conèixer un món sardanista diferent. En aquells moments, sense gaire adonar-se'n, iniciar una nova etapa. Així, a partir del mes de setembre, sense gaire adonar-se'n d'iniciar, cada dissabte al vespre anaven a ensejar en l'antic cinema Clavé. La veu va córrer entre els joves amant de la sardana i la resposta va ser tan considerable que en cap de poc temps ja havien format un grup numerós. En el món sardanista és fàcil realitzar noves coneixences i establir noves relacions amb persones que els agrada la sardana i la cultura catalana.
0: Un moment, Joaquim. Ara posarem la sardana perquè la gent, doncs, a veure si la coneix. Mentrestant, esperant doncs, que ho truquin o que ho apuntin al Facebook, que hauràs de llegir aquest llibre que el va doncs, editar La Nostra Dansa.
1: Exacte,
0: eh?
1: Sí.
0: Vinga, posa la sardana, sisplau. A veure, quin títol té aquesta sardana?
1: Jo la conec.
0: Tu la coneixes? No, a veure, aquesta és molt coneguda, eh?
1: I tant,
0: oi,
1: i tant.
0: Qui la va composar, aquesta sardana?
1: Ostres. En d'allò, poder?
0: En Josep Coll,
1: Exacte, sí.
0: Vinga, va, que puja una mica i en Joaquim acabarà d'anar llegint, doncs, la història de la nostra dansa.

0: 93 764 28 93, o apuntar-ho al Facebook, com voleu. 93 764 28 93. Endavant, Jovín, continuem doncs parlant de la història de la nostra dansa.
1: Doncs vinga, amb aquest grup de joves, en aquest cas hi havia en Josep Ruscalleda i la seva muller Montserrat Torrent, un matrimoni de Tordera, acompanyaven habitualment aquesta colla de joves. Amb el seu esperit juvenívol, la parella s'adoptava a qualsevol situació i els entrebancs que sortia els enfrontava de forma positiva. No hi havia cap problema, sempre deia en Rusca. Això és el que anomenàvem el membre de la colla.
0: Un record molt especial...
1: Sí, en en Josep Ruscalleda.
0: En Josep Ruscalleda, sí. La seva senyora, eh? Sí, que sí. Ens escoltin des d'allà on estiguin.
1: Va ser una icona per Tordera, eh? Uh-huh. Diu, quan molta gent avui dia encara el coneix, aquesta taran tan flexible de caracteritzar et va sovint de qualifiqui d'un home tot terreny. Gràcies a aquest personatge d'ajudar els altres portant el grup en el furgó blau, que li dèiem el Gripau Blau.
0: El Gripau Blau, està bé, està bé.
1: Nom al que el van batejar la jovenalla d'aquest vehicle, facilita en aquest jove la possibilitat d'anar als aplecs o les ballades de sardanes i els concursos dels pobles del voltant.
0: I anaves tu, Joaquim, també?
1: I tant.
0: Ai, molt bé, no. Quines històries en aquest escarbat,
1: sí.
0: Eh?
1: Ui.
0: Quina passada.
1: Si te n'expliqués allò...
0: Home, era... podries explicar alguna,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Vale. Mira, bueno, perquè un dia vam anar amb un aplec i tornant se li va fer molt bé el cable del gas.
0: Sí.
1: Clar, i em diu, bueno, com tornem a Tordera. Doncs resulta que ell portava el cotxe, jo estirava el cable del gas. Però com que s'havia trencat i no podia amb el peu fer-ho, doncs jo estirava. Don gas? Jo estirava del gas. Afluixa! Jo afluixava i ell frenava. I vam arribar a Tordera.
0: Mare
1: si no,
0: et hauria
1: pogut quedar pel camí. Entenc, però vull dir que ens va passar de totes.
0: Tot estirat, devíeu riure, tots mare plegats,
1: i mare meva. I després, en l'aplec de Sant Ponç, també portava bidons d'aquells 200 litros per fer l'escenari.
0: Sí.
1: I un dia anant cap allò... Ell no ho lligava mai. Ell els posava sobre el furgó aquest... I aquí, davant de la pista de l'Amistat, no sé què va passar, bum, va caure tots els bidons amb un camp de patates que hi havia allà al costat.
0: Mare meva, quan devíeu recollir els bidons, devíeu recollir bidons i patates per dintre,
1: bueno,
0: també.
1: No, érem honestos i vam deixar les patates allà, eh?
0: Vinga, anem a escoltar aquesta sardana de fons, esperem a veure que algú s'animi a fer-nos aquesta trucada, a veure si endevina la sardana, 93 764 28 93.

0: Endavant, Joaquim.
1: És molt coneguda, aquesta, eh? Si no l'endevinen, bueno, haurem de posar-los-hi tots,
0: com
1: eh?
0: Com que és el primer programa, no deuen estar a la guaita, eh?
1: Ah,
0: bueno,
1: bueno,
0: ja
1: vale,
0: anirem
1: vale.
0: apretant.
1: Bueno, un dia 8 de desembre del 1975, aquesta colla de sardanes debut en el tercer concurs de colles improvisades que organitzava Malgrat de Mar, que era la seva festa major petita. Per aquell dia vàrem ser on ens van posar el nom de Cama Secs. Perquè cada un tenia que tenir un nom. I d'allò, uns bolets molt poc afortunats, al qual ens va faltar molt poc a percentatge i d'entrenament. L'any següent, a la Revetlla de Sant Joan, en el transcurs dels actes de l'arribada a la Flama del Canigó, va fer la presentació pública de la colla sardanista de Tordera, els Cama Secs, on hi constituïa posterior la seva història i el que va fer pensar en un fou, que fou una efèmide. Aleshores, el senyor Blanes els va parlar amb molt seriosa i ens va demanar que ens definíssim quina intenció teníem per fer aquella colla oficial. Exigia regularitat, constància, requisits indispensables per treballar en equip i fer una anella compacta. Ell sempre ens deia, sol una anella quedant-se en consistència d'un mateix. Però els estudis, la feina i la senzillesa, interessos personals per reduir el grup dels balladors, un nombre estable perseverant, del qual jo mateix vaig ser el cap de colla, el cap d'encer de la colla aquesta.
0: Molt bé, Joaquim, el temps el tenim damunt.
1: Bueno,
0: fem un petit apunt més.
1: Al llarg del 1976, l'entrenament fou constant. Durant els mesos d'hivern, la preparació es realitza en l'antic cinema Clavé. Però amb una arribada de bon temps, es traslladà a les audicions de sardanes dels pobles veïns. Generalment, a Lloret de Mar, un cada dissabte feien una audició de sardanes al vespre i tots hi anàvem allà a la plaça de l'Ajuntament. Allà va ser el primer lloc on va donar fruit aquest treball. Guanyant d'entre una quinzena de colles, vam quedar sisers del premi del concurs de colles improvisades celebrats el dia 25 de desembre.
0: Molt bé, posem punt i seguit aquí i continuarem doncs a la propera edició a principis del mes de juliol.
1: Vale.
0: Acabem d'escoltar aquesta sardana. Encara esperem les vostres trucades i desitgem i esperem que la propera edició doncs us tinguem entre nosaltres. El nom d'aquesta sardana, Joaquim.
1: Ho dic jo?
0: Ja, a veure.
1: Bueno, la gent ho ha de saber. És el Sereno.
0: És el Sereno, el Sereno. Vinga, gràcies Joaquim, gràcies a Solucion. Fins a la propera edició.
1: Doncs moltes gràcies a Ràdio Tordera per deixar-nos col·laborar.

0: ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest dijous 2 de juliol a les 10 de la nit, vine al Teatre Claver i gaudeix de la primera vetllada de l'Altre Claver, un projecte solidari a benefici de Jatakendeya, entitat que treballa per l'autonomia de les persones amb diversitat funcional a Togo, amb les actuacions d'Alba Morros i Mabel Lago, que presenten Cordes en dansa, i la pianista Clàudia Dorado, amb la participació de l'Escola de Dansa de l'ETLA. L'entrada inclou degustació gastronòmica de quilòmetre zero i beguda. Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem!
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
0: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera. Ara i aquí, d'estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, nosaltres sí que directament amb aquesta recta final ens anem a fer aquesta entrevista amb el psicòleg Sergi Torondel, que en aquest cas parlarem amb ell en diferents ocasions de temàtiques que considerem que poden ser prou bones i interessants per tots vostès, amics oients. Avui, doncs, tractarem d'un tema que és prou interessant, com és de separacions sentimentals i divorcis, i com abordar-ho tot això psicològicament, tant el trencament com fer bona transició pels fills. Sergi, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moltes gràcies per atendre'ns i anem a parlar ja directament sobre aquesta temàtica. Què passa psicològicament quan una parella decideix separar-se?
1: Estic escoltant molt soroll de fons amb música de fons.
0: No, ara està treta. A veure?
1: Ara.
0: Sí?
1: Ara, gràcies.
0: Bé, perfecte. Doncs amb en Sergi hem de dir que podeu trobar-lo a la plaça Espanya número 5 de Blanes. Recordem-ho, això. Endavant, Sergi.
1: Gràcies, sí. Al final, la separació és un procés molt comú i cada cop més a dia d'avui, siguin parelles que tenen fills o no. I està bé que fem aquesta entrevista avui perquè és molt comú que les parelles se separin moltes vegades cap al setembre.
0: Sí.
1: És a dir, tornen de vacances, la parella ha tingut temps de parlar, de comunicar-se, de posar-se les coses al seu lloc, i moltes vegades aquestes converses acaben amb expressió de que un dels dos o tots dos no estan bé i s'acaben separant, no? Per tant, estem al juliol, acabem de començar el juliol, i està bé que posem una mica d'èmfasi en aquest tema.
0: Molt bé. És normal sentir alleujament i dolor alhora? Pot ser possible tot això?
1: Sí, sí, és una molt bona pregunta, Rosa Maria, perquè és una sensació que moltes vegades quan les persones venen a treballar-ho això a teràpia, la sensació de, per una banda, de ràbia i alhora de alleugeriment o de malestar i alleugeriment, és molt comú. Per què? Per una banda, la persona quan se vol separar o quan té en ment tenir aquesta conversa amb la seva parella sobre separar-se, sent una pressió molt gran, i quan ja ha fet el pas a almenys verbalitzar-ho, s'ha tret com pes de sobre i se sent un alleugeriment important. Per altra banda, si la persona ha importat o la relació ha importat, i així és normalment, per altra banda se sent tristesa i malestar, sobretot també per veure malament l'altra persona. Llavors és una combinació bastant freqüent.
0: Normalment les separacions que anem comentant ara són degudes a algun problema de sexe, o un problema que una altra persona s'enamora d'una altra, o bé, doncs, perquè no troba la xispa, no? Per què solen ser més les separacions?
1: Doncs no et sabria dir estadísticament quin és el motiu principal de les separacions. Sí que, per exemple, el tema sexual en les separacions, la sexualitat és un símptoma més de la parella. És a dir, quan no hi ha activitat sexual o quan un dels dos o els dos no tenen desig cap a l'altre, això acostuma a ser un símptoma que denota que alguna cosa està passant a la parella i que, per tant, doncs, no està funcionant aquesta àrea. Moltes vegades sí que han aparegut o apareixen altres persones pel mig, i per tant el que hagi aparegut una altra persona, acabi amb infidelitat o no, fa sentir a la persona, doncs, que ja no està enamorada de la seva parella, o ja no estima la seva parella, o no vol tenir relacions sexuals amb la seva parella, i és com la prova que aquesta persona diu: si jo m'he enamorat o m'estic sentint sexualment atret per altra persona, no puc continuar la meva relació. I això a vegades és un error, penso, des del meu punt de vista, perquè això no vol dir que ara aquella persona s'hagi de quedar separant o no, però quan només en una o diferents àrees la persona ja no se sent que estima l'altra, a vegades és perquè altres àrees, altres aspectes de la vida de parella estan sent afectades i poden tenir remei. Evidentment, quan hi ha un desgast per monotonia, hi ha un desgast per problemes externs, o moltes vegades per la mala relació que pot haver-hi mitjançant la criança de nens o nenes o de fills, vaja, això pot afectar, evidentment, a la parella.
0: Quant temps, Sergi, és habitual necessitar per assimilar, doncs, una separació?
1: Doncs mira, això és diferent en els homes i en les dones, a vegades. Algú que em va quedar molt clar quan estava estudiant la carrera de psicologia és que estudis sociològics i estudis neurològics o neuropsicològics demostren que la dona i l'home tenen una forma diferent d'abordar el dol en una separació sentimental. Moltes vegades la dona, quan expressa en l'home, parlem, evidentment, en parelles heterosexuals, també a vegades es dona el mateix fet en parelles, evidentment, homosexuals, sigui l'home o la dona, però quan la dona expressa a la seva parella que se vol separar, moltes vegades la dona ja ha fet gran part del dol durant la relació, ja ha assimilat que això no li pot estar passant a ella, per què em passa a mi, la ràbia de que pot sentir cap a l'altra persona o cap a si mateixa de que això li estigui passant, la búsqueda d'alternatives que no pot ser únicament la separació i, finalment, a vegades, la melancolia i l'acceptació de que sí. I moltes vegades la dona, quan expressa a l'home que se vol separar, estan, entre cometes, bé, perquè ja ho han assimilat. En canvi, l'home, quan ho expressa, a vegades també ha fet aquest procés de dol previ durant la relació, però a vegades és més una reacció, entre cometes, impulsiva del malestar que pot estar sentint durant uns mesos, però a vegades quan ho expressen no està del tot segur que allò vulgui que sigui la seva realitat. I sobretot, un cop s'han separat, a vegades volen tornar perquè la vida que estan portant en separació no els agrada. Llavors, el procés de dol post-separació d'una dona pot ser menys d'un any a vegades, si s'ha fet aquest procés previ, que el d'un home, que sí que a vegades pot ser un any ben bé.
0: Hi ha alguns errors, suposo, en tot aquest procés. Quins errors emocionals potser apareixen en una parella com fan aquesta i pren aquesta decisió de separar-se?
1: Doncs errors poden cometre molts. Sobretot parlem d'error quan perjudica l'estat emocional d'un mateix o de l'altre, o també, evident, si hi ha tercers com els dels fills o familiars. No? Un error bastant comú és creure que es pot ser amic de la teva exparella des d'un inici. I això és bastant impossible, perquè com a parella hi ha un rol, una dinàmica de parella i un rol de parella i familiar, que quan es trenca no es pot reconvertir ràpidament en una amistat, perquè una amistat requereix un vincle i tot just el vincle de parella s'acaba de trencar. Llavors, aquest és un error bastant comú, creure que pot ser amic o que pot seguir en la vida d'aquella persona. No, ha d'haver-hi un distanciament i per això moltes vegades els psicòlegs recomanem contacte zero. A vegades, evidentment, quan hi ha fills de balmig, el contacte zero és impossible i s'ha de tenir un contacte per al benefici dels fills i s'ha de treballar en un mateix i en la relació de transició d'aquesta separació per al benefici dels fills. I, de fet, moltes vegades, a Integranent, en el centre on treballem, tenim convenis amb diferents bufets d'advocats que treballen amb aquesta mentalitat, amb una separació, mirant sobretot amb que els nens i nenes ja pel mig no pateixin, o pateixin al mínim possible.
0: Quan cal demanar aquesta ajuda professional que tu doncs, pots oferir, com comentàvem, tant a Blanes com aquí a Tordera, no, Sergi?
1: Sí, correcte. Tant a Blanes Integrament com a Gabimera i Tordera jo visito presencial com online. I quan cal demanar aquesta ajuda? Doncs l'ajuda es pot demanar en diferents moments. O bé en el moment en què encara estàs a la relació de parella i creus que potser el que vols és separar-te i vols parlar en veu alta amb algú objectiu, perquè a vegades si ho passa amb un amic o familiar poden ser subjectius i et donaran el seu punt de vista, la seva opinió, però serà tergiversat per el que opinen ells o o per com et veuen a tu perquè ets el seu amic o amiga. En canvi, parlar-ho i verbalitzar-ho amb algun psicòleg o psicòloga et pot ajudar a potser entendre que no es tracta de separar-te, sinó de reparar coses i de donar-li un nou aire a la relació, o de si finalment cal separar-se, com fer aquest pas bé per un mateix i per la parella, o si hi ha fills de per mi, i com portar aquesta transició. També es pot demanar ajuda un cop s'ha separat la persona, encara que sigui un mateix qui ha volgut, o per suposat si és la persona deixada i està en aquest procés de dol i ho està patint.
0: Parlem dels fills, Sergi. Com viuen els fills la separació dels pares segons l'edat? I hi ha alguns errors més comuns dels adults que els puguin afectar en els infants?
1: Un error comú dels adults és intentar compensar mitjançant regals o mitjançant falta de límit de permetre coses que no s'haurien de permetre, com en tema alimentari, tema pantalles, tema regals o tema falta de límits. És un comú de com que el nen o la nena se senta malament, doncs bueno, no els hi passem més per alt això, i això és un error. L'altre error que a vegades es cometen és intentar que els fills siguin el mitjà de comunicació dels pares, vehicular a través dels fills la comunicació. Digue-li al teu pare que, o digue-li a la teva mare que... I això és un error perquè fiquen-nos al mig de conflicte als nens. És a dir, fiques els nens en mig de conflicte.
0: Què és el més important, segons ens podries explicar emocionalment, en els fills? S'ha de parlar obertament d'aquesta ruptura amb els nens? I hi ha una manera de fer-ho?
1: Sí, la Bea Saavedra o en Marc Frigola, que són els experts en infantil juvenil d'integrament, sempre recomanen que la família, quan fa aquest pas, ho faci d'una forma sincera, adaptant l'estil comunicatiu al nen o la nena, al fill o la filla, i de fet moltes vegades aquí a teràpia els nostres psicòlegs experts en infantil juvenil ajuden aquestes famílies, aquestes parelles que se volen separar, a com fer bé un discurs, a com explicar bé als fills o les filles doncs, que es volen separar, donant els motius que poden arribar a comprendre, perquè per al fill o la filla serà dolorós, segur. Mm. Perquè a menys que hi hagi una molt mala relació d'agressivitat per part d'un o de l'altre, el fill sempre voldrà, el fill o la filla sempre voldrà que els seus pares estiguin junts. I, per tant, s'ha de poder fer de forma que ells comprenguin que no és culpa seva i que no és la raó principal, sinó que és una responsabilitat dels adults i que els motius són A, B o C.
0: Parlem de la família, també, perquè aquí sí que amb una ruptura doncs afecta tot l'entorn familiar. Com es pot fer una bona transició envers les llars sense generar trauma?
1: Doncs la transició més correcta és intentant mantenir les rutines de l'infant el més semblant possibles a les que tenia. Encara que hi hagi una custòdia compartida i el nen o la nena, l'infant, passi a estar uns dies entre setmana a casa d'un o a casa de l'altre, però si les rutines, els horaris, la comunicació es manté més o menys igual, i hi ha alguns espais on la exparella, el pare i la mare o els pares o les mares, encara estan conjuntament amb el fill o la filla, això ajuda molt a que la transició d'aquest infant o d'aquesta infant es faci molt, amb molta més naturalitat, perquè al final la vida no li ha canviat tant.
0: Quina importància té la comunicació? Sí que, però que vas comentant, Sergi, és molt important entre els progenitors. I bé, els fills, com podem evitar que quedin doncs, aleshores traumatitzats o atrapats amb aquests conflictes o lleialtats?
1: Doncs sobretot en aquest punt, no influint i no parlant malament d'altra persona, a vegades és comú que el pare o la mare expressi queixes de l'altre davant del fill o la filla. No? Per exemple, imaginem que el pare o la mare està amb el fill o la filla i rep el fill o la filla d'haver estat el nen o la nena uns dies amb l'altre i comença, ah, mira que eres endreçat el teu pare o la teva mare, que mira com porta la maleta. Doncs aquesta queixa que infunda o un conflicte entre l'infant i l'altre, això afecta molt i no ajuda gens. Exemples com aquests no afavoreixen. Llavors, és un tema principal la comunicació, sens dubte, com deies, i que es cuidi molt la comunicació i, sobretot, que tots dos mostrin respecte cap a l'altra persona. És a dir, que el pare mostri respecte cap a la mare i la mare mostri respecte cap al pare. Que perquè s'hagin separat, l'infant no vegi que s'ha faltat el respecte.
0: Important, això, eh? Com es pot reconstruir, si és que es pot, Sergi, una persona després d'un divorci?
1: Una persona després d'un divorci, el que ha de poder, el que reconstrueix és la seva identitat en parella. Es pot reconstruir si sana bé la comprensió dels motius per als quals aquella parella no, i aquell projecte de parella no ha funcionat, i comprèn, sobretot, responsabilitzant-se un mateix de quins errors ha comès, quines coses ha fet o no ha fet perquè allò no funcionés, i, per tant, entonant aquest punt de responsabilitat, intentant canviar aquests patrons que no ha fet perquè la relació funcioni, és el que farà que aprenguis d'aquella relació i, per tant, en una futura relació de parella, tu vegis amb més perspectiva i amb més globalitat què no s'ha de fer o què sí s'ha de fer perquè la parella funcioni.
0: Bé, és possible que una separació pugui acabar positivament a llarg termini? I quines eines psicològiques poden ajudar a refer-se emocionalment?
1: És possible que una relació quedi bé a llarg termini, és a dir, la parella, si hi ha hagut respecte, si hi ha hagut en tot moment cura de l'altre, no hi ha hagut retrets a nivell manipulatiu, a nivell de maltracte psicològic, i cadascú es responsabilitza de si mateix i desitja el millor per l'altre, aquella exparella, amb el temps, repeteixo, no inicialment, però sí amb el temps, pot haver-hi una bona relació inclús d'amistat. Hi ha parelles que, siguin amb fills de pel mig o no, amb els anys poden ser bons amics perquè realment s'ha sanat la ferida, s'ha responsabilitzat cadascú de si mateix i es vol el millor per l'altra persona i, per tant, quan l'altra persona refà la seva vida en l'àrea que sigui, l'altre se n'alegra. I m'havies fet recomanacions. Bueno, recomanacions és sobretot responsabilitzar-se d'un mateix i no intentar culpabilitzar l'altre, per molt que l'altre pugui tenir culpa.
0: Quin missatge donaria, Sergi, per anar acabant, a algú que està en ple procés de ruptura?
1: Doncs, si està en ple procés de ruptura, la meva recomanació és aquesta, és que es centri en responsabilitzar-se en si mateix i en veure com pot danyar el mínim possible a l'altra persona i que si això és necessari, doncs consulti un expert en psicologia perquè li ajudi a fer aquesta transició de forma sana, centrant-se en si mateix i començant a sanar aquest procés i entendre el canvi de vida que aquesta ruptura representa per si mateix, per l'altre, i si hi ha fills o filles de permís. I si estan en un punt previ la ruptura on és una possibilitat però encara no s'ha donat, doncs aquí sí que recomanaria moltíssim acudir a un psicòleg o psicòloga, perquè el fet de pensar en veu alta i treballar ja aquest punt de si mateix a vegades pot ser un fet preventiu d'una ruptura, i potser aconseguim que aquesta ruptura no es faci finalment, o si s'ha de fer que es faci d'una forma molt més sana.
0: Molt bé, Sergi. Doncs aquí acabarem. Sí que doncs, la professionalitat del psicòleg Sergi Torondel podem apropar-nos i demanar cita de consulta a Gavi Medi Tordera i també en el centre de Blanes obert doncs, últimament, no, Sergi?
1: Sí, fa 3 mesos, 4 que hem obert íntegrament. Així que tant aquí com a Gaini Tordera serà un plaer atendre qui ho necessiti.
0: A Blanes estan a la plaça Espanya, número 5. I bé, doncs, Sergi, gràcies per l'atenció, un bon estiu i ens tornem a retrobar.
1: Gràcies igualment, com sempre.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: I acabem trepitjant ja el que és el butlletí informatiu de la una. Sí que nosaltres anem a veure la resposta majoritària que han donat la gent a la pregunta que fèiem. Quin és el gelat que no poden doncs, deixar de demanar? A veure, Damià, què ens diuen?
2: Tenim diverses respostes. Tenim Teresa López Cardona, ens diu de torró i de crocantí. En Josep Creus ens diu un polo de llimona. L'Elias Martínez ens diu un cucurutxo de nata i maduixa. Molts, tenim molts avui.
0: Bé, però que predomina més, sembla ser que hi ha molta varietat, com la varietat que hi ha en tots aquests tipus de gelat. Gràcies per la seva participació, Damià. Gràcies també per estar aquí i ens tornem a retrobar demà a les 11. Siguin ben feliços, adéu-siau.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res per fomentar la recollida gratuïta de residus. L'Ajuntament recorda que el servei s'ha de sol·licitar prèviament per telèfon o WhatsApp, alhora que insisteix en la necessitat de portar els electrodomèstics a la deixalleria municipal. Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Bé, la campanya Al carrer no hi pinta res té dos objectius principals. El primer dels objectius és conscienciar a la ciutadania que a la via pública hi tenim uns contenidors que s'han d'utilitzar i que tot allò que no va dins dels mateixos no es pot deixar al carrer.
1: S'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'altra clave. El festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí i Pol. Ens parla de la programació el director del teatre, Josep Navarro.
3: On disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
1: L'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos oncològics complexos. Ho explica la cap del Servei de Cirurgia General i Ginecologia, Susana Cuadrado.
4: I ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment que decidim operar. Perquè una vegada estem operant, a quiròfano també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar en la cirurgia.
1: El thriller psicològic Memory Hit amb participació tordarenca s'estrena el 5 de juliol, dirigida per Júlia i Albert Guinart. El thriller ha tingut Calella i Mataró com a escenaris principals i el tordarenc Marc Muñoz a l'equip de producció. Ell mateix ens ho parlava.
5: Bàsicament, al departament de producció ens encarreguem de tot el que té a veure a un nivell més logístic, des de la fase inicial del rodatge, no? quan estem plantejant el rodatge fins al final d'aquest rodatge, no?
1: Paula Delgado i Clàudia Romaguera es proclamen campiones de Catalunya. Les patinadores del Club Patí Tordera Artístic triomfen a la Copa Catalunya amb 2 ors i grans participacions. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, situació meteorològica que ens porta poques novetats. Sí que han baixat les temperatures en les darreres hores, ahir les màximes, perquè hi va haver més núvols. Aquesta passada nit també amb el cel serè les temperatures mínimes han estat una mica més fresquetes, però de cara a les properes jornades, si d'alguna cosa parlarem, és d'una nova patacada de calor que farà pujar la temperatura, i això ho notarem especialment de cara a diumenge i principis de la setmana vinent, amb valors que tornarien a arribar a fregar els 34 graus a la costa de la comarca i els 36-37 graus cap a l'interior del Maresme. Per tant, calor intensa, temps que de moment no vol canviar i malauradament

0: una nova jornada que serà estable i assolellada.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la banqueta d'estiu d'avui dimecres 1 de juliol. Comencem, encetem el mes. Amb alegria i il·lusió, ja comencem aquest juliol que ens aprarà moltíssimes coses bones. Un juliol que ja sí que sí, sentim que aquest estiu ja està aquí per quedar-se. Sobretot, recordeu, i el que us dic sempre, aquesta banqueta d'estiu és per sentar-vos, relaxar-vos, agafar el vostre cafè, la vostra cerveseta, el vostre refresc o el que sigui, relaxar-vos, sentir-vos còmodes i gaudir d'aquesta propera horeta d'aquest programa de la banqueta d'estiu.

I nosaltres que ja ho tenim tot preparat per començar a la banqueta, però abans hem de saber qui s'asseurà aquí al meu cantó, qui s'asseurà en aquesta edició de la banqueta d'estiu.

Doncs vinga, en el programa d'avui ja tindrem amb nosaltres en Pau Serrano. M'acompanyarà aquí ja el ja habitual del programa en el show dels esports en Pau, que tenia la secció aquest minut 90. Ha canviat el nom de la secció, compte, perquè en aquest cas és hora d'actualitzar el mercat. És hora de que un dia a la setmana actualitzem el mercat o sapiguem totes les coses de fitxatges.

missatges i ens fiquem al dia. Amb ell coneixerem totes les novetats, tots els rumors, tots els fitxatges confirmats i compta també les sortides a Can Barça, que també són algunes. I els rumors, perquè aquest estiu, entre el Mundial i tota la pesca, tindrem unes pel·lícules ben bones. Vinga, va, que ens hem d'actualitzar! I per actualitzar-nos bé, hem de començar llegint aquesta notícia d'actualitat esportiva turdarenca.

0: Vinga, va, parlem d'aquests tornejos que viurem aquest estiu. Últimes places per la cinquena edició de Footmas, a punt d'exaurir-se a pocs dies del tancament d'inscripcions. Aquest proper divendres 3 de juliol finalitza el termini d'inscripcions i només queden dues places en les categories base i molt poques en la categoria reina. A hores d'ara, la graella d'equips està gairebé tancada. En el futbol base, la categoria B, nascuts entre el 2013 i 2014, ja ha penjat el cartell de complet. Pel que fa a les altres categories infantils, que tenen un preu de 90 euros per equip, només queda una plaça disponible en la categoria A, de 2011 al 2012, i una altra categoria C, del 2015 al 2016. D'altra banda, la categoria reina, l'A+, per a majors de 16 anys, disposa de les últimes places lliures. Diumenge 12 de juliol serà el torn dels més petits, on s'entregaran trofeus per als dos primers classificats de cada grup. La competició de la categoria A+ arrenca el dissabte 11 de juliol amb l'al·licient d'uns grans premis en metàl·lic. 400 euros per al campió, la devolució de la inscripció de 190 euros per al subcampió i la inscripció gratuïta de l'edició del 2027 per al tercer classificat. A més, s'otorgaran els tradicionals trofeus Pichichi i Zamora. Tot al nivell competitiu, l'essència del futbol de Footmas és molt més enllà. A banda dels partits oficials, el diumenge s'hi sumaran dos partits d'exhibició, que ja són tradició, el de les Velles Glòries i el femení. Alejandro Ortega, membre de l'organització, destaca que l'objectiu principal és fer caliu i gaudir d'un ambient festiu amb accés a la piscina i servei de bar durant tota la jornada.
1: I de disfrutar com cada cap de setmana i cada Footmas d'un cap de setmana en família i amb amics, que al final és la idea del torneig, competir, però sobretot disfrutar de l'ambient d'organització que hi ha a Masmora, de la piscina que sempre tenim, i al final crec que això és el més important a part de la competició.
0: Així doncs, els conjunts que vulguin assegurar-se la seva presència a la gespa de Masmora, o més ben dit a la pista de Masmora, s'hauran d'afanyar abans d'aquest divendres. El torneig promet un any més combinar la perfecció de l'esport de proximitat i l'esperit de comunitat. Vinga, va, després de conèixer l'actualitat esportiva tordarenca, és hora d'actualitzar-nos en àmbit general. Vinga, va!

Vinga, parlem del Barça perquè ja en la porta pren possessió i desgrana els grans objectius per al nou mandat. L'acte institucional ha tingut lloc avui a l'Auditori 1899. Joan Laporta ha engegat el seu quart mandat com a president del Barça després de guanyar les últimes eleccions al març. Laporta torna formalment al càrrec gairebé 5 mesos després i ho ha fet amb un acte a l'Auditori del Camp Nou. Les primeres paraules de Laporta en pujar a l'escenari han estat: ser president del Barça és un gran honor i té dificultats. Del 21 al 26 no ha estat fàcil. Situacions límit. Vam resistir. El barcelonisme va resistir, va plantar cara als insolents i injuriosos. Vam superar obstacles i ens vam aixecar i vam tornar i vam vèncer. Alguns no han paït el que el Barça hagi renascut. És el seu problema. Una de les cares que més han sorprès ha sigut la de Javier Tebas, president de la Lliga, assegut al costat de Joan Laporta, ha lloat l'actuació econòmica del club blaugrana en els últims anys. Enhorabona per posar el Futbol Club Barcelona en un gran sostenibilitat econòmica. És una garantia de futur. Javier Tebas, en la presa de votació de Joan Laporta, deia això. I després, el mateix Laporta li ha donat les gràcies i ha declarat sentir-se molt orgullós de pertànyer a la Lliga i de ser hegemònics en la seva màxima competició. En el seu discurs de possessió, Joan Laporta ha mantingut un to emotiu i en defensa del club. El seu lema, controla tot i contra tots, ha tornat a ressonar l'Auditori 1899 i ha reiterat que l'estabilitat institucional en el club és bàsica. No podem baixar la guàrdia perquè no hi ha descans, contra tot i contra tothom. Aquest és el nostre compromís, deia. El president també del Barça després explica quins serien els seus 3 reptes com a màxim mandatari del club, ha anunciat que impulsarà una reforma estatutària per garantir el model de propietat del club i que el club tindrà un nou departament de governança. També ha anunciat un acord amb la Universitat Pompeu Fabra. Tenim preparada una reforma institutària. Té com a principals objectius blindar el model de propietat i reforçar el poder dels socis. El Barça Play, nova plataforma per als continguts del club, integrada dins la web i l'app del club, Joan Laporta ha explicat així la nova plataforma. Llançarem el Barça Play. Tots els socis i sòcies podran veure tots els partits del futbol base i esperem que també el de les seccions. També, en acabar, han pujat a l'escenari els membres de la Junta i s'amplia a 22. A un en un han estat presentats i s'han fet la foto institucional al ritme de la música del 125è aniversari. Tret de sortida oficial, doncs, el nou mandat de Joan Laporta, que torna a assumir el lideratge del club en un estiu que es preveu intens al mercat de fitxatges, tant en sortides com en incorporacions. I així s'inicia el seu nou mandat, que s'allargarà fins al 2031.

0: Vinga, va, nosaltres que després de conèixer l'actualitat local i l'actualitat general hem de donar pas, ara sí que sí, als continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!
1: Ara mateix ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

0: d'avui hem d'explicar que ara mateix, els dimecres, doncs serà hora, com hem comentat abans, d'actualitzar una mica aquest mercat. Un mercat que avui el tenim ben interessant perquè és el primer. Per tant, hem d'explicar tot el que ha passat fins ara, tots els rumors que hi ha, perquè a més avui ha sortit, bé, ho han confirmat o fins i tot s'ha parlat de Julián Álvarez, que potser és el nom que donarà a parlar durant aquest mercato d'estiu. I per fer-ho, tindrem amb nosaltres en Pau Serrano, que durant ja el show dels esports ha estat aquí amb nosaltres, però que a més avui estarà durant la banqueta. Estarà al meu costat sentat també a la banqueta, doncs, per explicar-nos totes aquestes rumors i explicar-nos també tots els fitxatges confirmats. Pau! Bona tarda, bon vespre.
1: Bona tarda, Jordi. Què tal?
0: Molt bé, molt bé. Com estàs?
1: Jo igual de bé, la veritat, superbé. I com sempre, preparadíssim per presentar-vos l'actualitat, en aquest cas no del futbol, sinó dels fitxatges, més ben dit.
0: Clar, perquè hem canviat una mica la dinàmica del programa. Venies a explicar una mica l'actualitat general, repassar resultats, però clar...
1: Hem canviat la dinàmica i també el nom.
0: I com ens diem ara?
1: Aquesta secció ja no serà Minut 90, sinó que serà Últim Minut, perquè hem d'estar sempre actualitzats de l'últim minut de fitxatges.
0: Doncs vinga, va, Pau, anem a començar aquest últim minut amb repassant sobretot les últimes notícies que han sortit d'aquest mercato. Què destacaries?
1: Destacaríem la notícia que ha dit Laporta sobre Julián Álvarez, també podrien destacar el fitxatge del Manchester City o fins i tot la nova samarreta del Barça, també podríem comentar.
0: Doncs, Pau, anem a començar ara sí que sí amb totes aquestes notícies de mercato. Comenta'ns!
1: Comencem amb el Diari Esport, que diu: el Manchester City estudia llançar-se per buscar a Sandro Tonali i podria avançar-se al Tottenham Hotspur a la pugna pel centrecampista del Newcastle United. Tot i tenir encarrilat el fitxatge d'Eliot Anderson per 116 milions d'euros procedent del Nottingham Forest, el conjunt dirigit per Enzo Maresca manté l'internacional italià entre els seus objectius per reforçar la medula de cara a la temporada que ve. Tu què en penses d'aquest fitxatge?
0: Mira, és un que em sorprèn, perquè a més Tonali va estar sancionat durant un any sense jugar per apostes il·legals. Després, en aquesta temporada sí que ha aconseguit ja jugar amb el Newcastle, molt bona temporada també de l'equip Urraca. Doncs bé, no sé... he d'acabar de veure, la veritat, perquè ara, clar, ha marxat Guardiola i és com que he deixat una mica el City de banda, però clar, es pot comentar que Tonali juga a la mateixa posició que Rodri.
1: Sí.
0: Per tant, no crec que Tonali vulgui ja començar a... bueno, vulgui tornar a ser suplent. Jo crec que li vol donar un salt de qualitat a la seva carrera per fer-ho. Està bé en el City, però veurem què passa amb Rodri. Hi ha algun rumor de que Rodri pugui marxar? S'havia comentat al principi, no?, que anava a Madrid si sortia Riquelme.
1: Sí, la veritat. El de rumors em sembla que, bueno, de moment és aquest de... que s'aniria cap a Espanya, però no ha sortit res oficial, així per dir-ho d'una manera, tot i que crec que jo, bueno, és això, crec que Rodri no acabarà sortint, que és un pilar que no pot fallar al Manchester City, i tot i que tanquin el fitxatge de Sandro Tonali, Rodri no se n'anirà. Potser juguen amb dos pivots.
0: Veurem què fa el City. Pau, continuem. Més cosetes.
1: Anem a repassar. José Mourinho ja hauria definit les prioritats del Real Madrid per al mercat d'estiu. El tècnic considera imprescindible reforçar tres posicions: la defensa central, el centre del camp i la davantera, les més importants, podríem dir, del futbol. Entre els principals objectius figuren Alessandro Bastoni per apuntalar la defensa i Enzo Fernández com a aposta per la mitja del camp. En atac, la decisió quedarà super editada per la pretemporada, on Mourinho avaluarà el rendiment de Gonzalo García. Això ens ho diu Diario Sport, també.
0: Ostres, defensa i mig del camp, òbviament. De fet, al mig del camp li falten dos fitxatges,
1: sí,
0: per mi, mínim. A defensa sí que li falta algun. A la davantera, per mi, ens sobren.
1: Sí,
0: no
1: inicio,
0: en falten, sinó que ens sobren.
1: Exacte.
0: Sonava, això sí, Enzo. Podria ser un dels jugadors, veurem amb quants milions, no sé si s'havia especulat ja amb quants milions estaria el fitxatge d'Enzo.
1: No, la veritat no he trobat res, però deu rondar cap al 100 per allà, perquè un jugador del Chelsea, és a dir, de la Premier League, del nivell d'Enzo Fernández, no baixarà d'aquest preu.
0: Què en penses de Bastoni ara que soni pel Madrid?
1: Ostres, em sembla una sorpresa molt gran, eh? El Barça ve de voler-lo per 80 milions, però qui sap, potser el Madrid no ofereix bastant més a l'Inter, però crec que Bastoni no se n'aniria al Madrid. El meu cor em diu que Bastoni és del Barça.
0: Mira, cucurella.
1: Ja, en això tens raó, però jo crec que Bastoni és diferent.
0: Tinc els meus dubtes, eh? Jo crec que Bastoni hi poses una bona oferta. Jo crec que Bastoni ni vindrà al Barça, eh?
1: No.
0: No. No, no. S'ha de confiar. En recorda't aquest dia, t'ho estic dient a 1 de juliol, que Bastoni no vindrà al Barça.
1: A tot això, el que has dit ara, també m'agradaria demanar perdó per la predicció del Mundial que vaig fer. I és que vaig dir que Holanda guanyaria el Mundial i ha quedat eliminada a 700. Ja està, tanco parèntesi.
0: Terrible. Veurem, perquè amb això del Mundial vam fer una porra i amb en Damià. Ja farem una tertúlia, que ja vindràs i ja ens comentaràs. On començarem també a fer una mica de porres, també opinarem sobre tot. Però, ostres, està deixant bastantes sorpreses. Alguna que jo ja m'esperava, jo defensava i em deien boig, eh? Però mira, ara s'està demostrant. Pau, més cosetes.
1: Seguim un altre cop amb el TR Sport, i és que ha esclat el cas Julián Álvarez. El Futbol Club Barcelona necessitava un gest del davanter argentí per avançar en el fitxatge i el futbolista. L'objectiu número 1 de la direcció esportiva liderada per Deco és per al número 9, per la davantera centre. No ho va poder deixar més clar després de la victòria de l'Argentina envers Àustria. El jugador de l'Atlètic de Madrid ha assegurat que, i aquí direm el que va dir, «La verdad es que no lo sé. Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño», ha declarat l'Aranya al diari argentí ESPN. Tot i que ell mateix és conscient que ha d'estar centrat al Mundial, no va poder amagar la voluntat de canviar d'aires aquest estiu i aterrar a l'Spotify Camp Nou. No va esmentar el Barça en cap moment, però tampoc li va fer falta. Se'l va entendre sencer.
0: Impressionant aquestes declaracions quan les va fer, eh?
1: Molt,
0: què en vas pensar?
1: Jo vaig dir, aquest tio ve al Barça 100%. Perquè, a més, el Cholo Simeone ja ha dit que ell no el vol. I que un jugador que no sent els colors que no el vol, això ho afirma Fabrizio Romano. I bé, jo crec que aquest estiu pot arribar l'Aranya al Barça.
0: A mi, jo sí que el vull, però amb el que em temo és que, ok, l'Atlètic no el vol,
1: yeah,
0: però que no li vendran al Barça.
1: Exacte.
0: Jo crec que estarà més per aquí. Estarà més per aquí i veurem qui s'uneix a la puja, si el PSG, perquè crec que si el PSG també ofereix una bona quantitat, si l'Arsenal també ofereix una altra quantitat, veurem, donarà molt a parlar. Potser tenim problemes i marxa a un altre lloc. A mi m'encantaria que vingués al Barça. I, de fet, avui Laporta ho ha dit, no? Perquè ha estat preelegit com a president del Barça. Ara sí que ja és oficial, ja és el president.
1: Sí.
0: Ha confirmat que l'Atlètic ja té una oferta del Barça, però que no és il·limitada en el temps, sinó
1: clar,
0: que el Barça la deixaran allà el temps que ell consideri necessari.
1: Sí, i en aquestes que l'Atlètic de Madrid ha denunciat el Barça per,
0: bueno, si no, que denunciï.
1: Per, si no m'equivoco, a haver acusat a un jugador seu. No sé ben bé què vol dir amb aquestes paraules, però...
0: Bueno, doncs que està que parla amb un jugador que té contracte amb un altre club. Que
1: home, però això...
0: Bueno, això ho fa tothom, ho van fer ells també quan Julián estava en l'Atlético, en el City. Ho fa tots els clubs quan volen intentar fitxar un jugador. Parlen amb el jugador, amb el seu representant, primer per veure realment quin és l'interès que té aquell jugador per anar en el club. Per tant, jo crec que és una cosa normal.
1: Sí, bé, esperem que no sigui res greu, la veritat. Anem a seguir amb el diari Marc, aviam si troba una notícia. Nico Paz seguirà creixent lluny del Santiago Bernabéu, però no fora del radar del Real Madrid. El migcampista argentí continuarà al Como després que el club italià i l'entitat blanca hagin aconseguit un nou acord per 60 milions d'euros per prolongar la seva estada a la Sèrie A, tal com va avançar Fabrizio Romano.
0: Ostres, gir de guió completament aquí.
1: Sí, perquè primer semblava que el Madrid ja el tenia i després, no, se'l queda el Como.
0: Mm-hmm. No, a més, és que va sortir aquesta notícia de que efectuava l'opció de recompra, que el tornava, però que Nico Paz és que no volia marxar del Como, no volia tornar al Madrid.
1: O sigui que imagina't, a part de com l'estimen allà,
0: clar,
1: a Itàlia.
0: Clar, ell allà a Itàlia es sent com pràcticament el líder de l'equip.
1: Sí.
0: Per tant, ostres, Déu-n'hi-do, i el Como que s'ha classificat a Champions, Nico que podrà jugar a Champions amb l'equip que ha confiat en ell,
1: sí.
0: Però 66 milions, no sé si és el fitxatge més car de la història del Como.
1: No m'agradaria, la veritat. Home, no sé si els val, perquè no l'he vist gaire jugar a Nico Paz, però és un jugador que de cara al futur té molt de potencial.
0: Mm-hmm. No, i a part és molt jove, eh?
1: Sí, per això mateix. Bé, ara seguim amb una altra notícia, en aquest cas del Mundo Deportivo. El futur d'Unahi continuarà obert, tot i que el migcampista ja ha començat a prendre decisions importants. Segons ha pogut saber Mundo Deportivo, l'internacional marroquí ha rebutjat les propostes que li havien traslladat tant el Villarreal com la Real Societat. Dos dels clubs que més interès l'havien mostrat per aconseguir els seus serveis de cara a la temporada que ve. Què en penses d'això, d'aquest jugador del Girona que és tan, bueno, que és bastant fonamental per ells?
0: Però el Girona havia dit que no continuava?
1: No ho sé, amb això no m'he fixat, però Zedine Unahi ha rebutjat les ofertes.
0: Ostres, estrany, perquè és un jugador molt important, que a més està fent un magnífic Mundial.
1: Sí.
0: Això li posarà el caché si ha dit que no, si encara està en el Girona, és a dir, si encara és jugador del Girona, això li posarà molt el caché i el Girona podrà ingressar molts diners aquest estiu. Jo crec que l'ha de vendre. Unahi no pot jugar a segona divisió. Veurem on acaben anant. Serà una altra telenovela que tindran per Girona durant tot aquest estiu i més amb el Mundial.
1: Qui no continua serà Alex Witsel, que no va estirar la samarreta del Girona la temporada que ve. El migcampista belga pujarà a fi la seva etapa a Montilivi després d'una única campanya marcada pel descens a segona divisió i per una clàusula que vinculava la continuïtat a la permanència de l'equip i a la màxima categoria.
0: Normal.
1: Sí.
0: Normal.
1: Sí, la veritat.
0: Però també et dic que Witsel ja té una certa edat.
1: Sí, té 34.
0: No li queda molt de carrera. No m'hagués estranyat que s'hagués quedat a la Girona, però entenc que amb la carrera que ha fet i tot, que no es vol quedar, sobretot, jo crec que més per temes fins i tot de salari,
1: sí.
0: Que el Girona no ho podria permetre.
1: Sí, a més és un jugador que ve de jugar de l'Atlètic de Madrid, d'un equip que bé, arribava a les posicions altes de la Lliga últimament, i bé, que te'n vagis a un equip que en aquesta temporada tràgicament hagi baixat és una llàstima.
0: Mm-hmm.
1: Bé, ara anem a fer un joc que et proposo i és el te'l quedes, el cedeixes o el vens.
0: Ah, mira, m'agrada.
1: En aquesta edició he triat un equip molt, molt curiós que a mi m'agrada molt i que a tu també, que és el Tordera.
0: Opa!
1: Sí, però abans de començar s'ha de dir qui s'ha anat de l'equip, les ventes que ha tingut el Tordera, que han estat Boris Conde, Raúl Fernández, Àlex Cobo, Diego Bernal, Pitu i Aleix Massagú. Una llàstima que s'hagin anat.
0: Sí, Pitu i Aleix Massagú, que, que formaven part del cos tècnic,
1: sí.
0: Marxen, es mou, veurem qui acabarà entrant. Jugadors que els que has comentat que s'han anat, alguns me'ls imaginava, d'altres no. Però veurem si són les úniques baixes o no. Jo crec que en els propers dies també s'aniran anunciant cosetes i veurem també els nous fitxatges que vindran.
1: Exactament, perquè no tots són desgràcies, sinó que també hi ha renovacions, així com és la de Pau Llastarri, Òscar Ruscalleda i Guillem Ferrer, tots els tres fins al 2027.
0: Bueno, sumen o firmen un any més.
1: Exacte.
0: La peça clau és Guillem Ferrer, que a més va ser la primera en ser renovada o en ser anunciada, millor dit. Em sembla clau, és primer s'ha d'anunciar o s'ha de renovar o s'ha de fitxar a un entrenador i després que també amb la seva ajuda puguis començar a fer la plantilla que hi vulgui. Per tant, amb aquestes renovacions que es queda molt de talent aquí a Tordera, talent de la casa i que servirà doncs, per poder disputar aquesta segona catalana doncs, amb les majors garanties possibles. Dic tordanens, tot i que Pau Llastarri no ho sigui,
1: clar,
0: ja és un
1: sí,
0: mes,
1: sí.
0: Sempre ho ha dit.
1: Exactament. Va, ara anem a passar amb els jugadors que te'ls quedes, els vens o els cedeixes. Àlex Sánchez Plàcidas, te'l quedes, el vens o el cedeixes?
0: No, es queda.
1: Es queda. Jordi Pujades.
0: No, però tu què en dius?
1: Ah, jo també ho dic?
0: Home, clar.
1: Ah, val, doncs per mi es queda. En Jordi Pujades.
0: També, me'l quedo.
1: Jo també me'l quedo. Josep Paulet.
0: Me'l quedo.
1: Jo el cediria.
0: No. No, a més, necessites em sembla un porter de descomunal. No se l'ha vist jugar gaire.
1: Però clar, és que està l'Òscar.
0: Però Pepe és un porteràs que venia de no jugar, d'estar un any sense jugar. El primer partit va tenir la mala fortuna que el van expulsar i després ja no va jugar gaire per bons moments d'Òscar i perquè ja arribava un punt clau de la temporada. Però compta la temporada que ve, no sé qui serà el titular.
1: Aviam, anem a veure. Pide, Adrià Pidamont.
0: Me'l quedo.
1: Me'l quedo jo també. Dani Plaza.
0: Sí, també me'l quedo.
1: Jo també me'l quedo.
0: Bona temporada.
1: Òscar Ruscalleda.
0: Ja està renovat, sí.
1: Sí. Juanma Esteban.
0: Me'l quedo.
1: Jo també me'l quedo. Carlos Esquinas.
0: No, també.
1: Jo també.
0: Increïble fitxatge d'aquest any. Revelació, fins i tot, diria jo.
1: Adrià Barceló.
0: T'he de dir que jo me'l vull quedar.
1: Sí.
0: Jo me'l vull quedar. I es portava el replantejant molt fa temporades també, de veure què feia, perquè havia tingut mala sort amb les lesions.
1: Sí.
0: Sembla que ara últimament de mica en mica s'ha recuperat, a més del capità. Espero que segueixi una temporada més i més de segona catalana.
1: Per tant, te'l quedes,
0: sí,
1: oi? Jo també me'l quedo. Pau ja està ric, ja està renovat. Indiscutiblement. Ens el quedem. Embador, Salvador Rius.
0: No, també.
1: És que
0: un dels altres MVPs de la temporada.
1: Aquí tots són imprescindibles, eh?
0: És que crec que no et diré que Benko se deixo a cap.
1: No? Adrià Casanovas.
0: Me'l quedo.
1: Jo també me'l quedo. Alejandro Ortega.
0: També.
1: Sí? Joel Viedma.
0: També.
1: Sí? Jo també. Adrián Expósito.
0: També.
1: Sí.
0: És que estàs dient jugadors que pràcticament tots podrien estar en un... És el debat
1: no,
0: que
1: no, sempre... No, la cosa és que tots són els del Tordera, saps?
0: Clar, per això.
1: Són el plantell.
0: Jo és que me'ls quedaré, tots, jo crec.
1: Sí? Aviam, Adrián Expósito ja l'he dit. David Serrano.
0: Ah, també.
1: L'extrem que no pot faltar. Sebi Senjai. Jesús. Què?
0: En Sebi, ostres, va marxar a mitja temporada, no s'ho va poder combinar gaire bé.
1: Clar.
0: Jo, si puc, me'l quedo. Si puc. Però, clar, fa
1: és
0: falta
1: que,
0: saber si s'ho pot combinar amb la feina i tot.
1: Clar, dic, aquí inclòs jugadors d'això que han jugat mínim, bueno, un partit, bàsicament. En Masferrer, Oriol Masferrer.
0: No, impressionant, cap a dins.
1: En Biel Pla.
0: També.
1: I en Gio Ferino.
0: També. Si pot decantar-se cap al Tordera i potser a veure si deixa la Kings League o no,
1: sí.
0: Em sembla un davanter espectacular.
1: Sí, eh? Bé, i amb això posem fi a aquest te'l quedes, el vens o el cedeixes. Anem a parlar ara de la samarreta del Barça, ara que l'han oficialitzar ahir, si no m'equivoco.
0: Sí, ahir al vespre, no? Va ser?
1: No sé què et sembla, tu.
0: M'encanta.
1: A mi també m'encanta.
0: M'encanta i t'he de dir que totes les que s'han denunciat, si són les que s'han filtrat,
1: sí,
0: són una autèntica
1: són
0: bogeria. Són una autèntica bogeria. A més, amb aquella lila negra, em
1: sí,
0: sembla
1: buah,
0: maquíssima. Em sembla una samarreta maquíssima. Que compta que
1: sí,
0: faré comandes. Faré comandes.
1: He sentit que el dorsal estava inspirat en Antoni Gaudí per l'any número 100 en el qual va morir.
0: Ah, mira, a commemorar
1: els 100
0: anys de la seva mort. Ostres, mira, això no ho sabia. Bona dada. Doncs mira, un altre motiu més per comprar-me-la. Quina llàstima. Te la compraràs o no, Pau?
1: Sí,
0: sí, no?
1: Sense cap dubte.
0: Ficaràs nom darrere o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Aquí, Lamine, no?
1: No, jo no sóc tan típic. Primer digues tu qui ficaràs.
0: Jo, si m'ho agafo amb nom,
1: sí?
0: Que no sé si m'ho agafaré amb nom o no, et tiraré que faré de Gavi o de Pedri.
1: Uf! No, el meu no el diries mai.
0: Sí, deu ser... Marc Bernal...
1: No.
0: No? És defensa?
1: No. Sí.
0: És defensa, no?
1: Sí.
0: Faràs cobert, sí?
1: No.
0: No? Eric?
1: Tampoc.
0: Espero que no sigui Araujo.
1: No, però d'Araujo en tinc una, eh?
0: Jo també. Ostres, Valde.
1: No.
0: Koundé.
1: No. El millor central esquerrà del món.
0: Però Íñigo ja no hi és.
1: No.
0: Íñigo ja no hi és. Una cosa, m'estic deixant a...
1: T'estàs deixant a un molt important, que s'ha fotut una temporada. 15 partits que hem jugat a Maí de central, 15 partits que no hem perdut.
0: Ah, hòstia, l'havia oblidat. Hòstia, Gerard Martí.
1: Sí.
0: Ostres, mira, ara no sé per què l'havia com borrat del meu cap. L'havia borrat completament. Si m'hagués recordat, crec que seria un dels primers que t'hagués dit, sí. Perquè, com m'has dit que no me l'hi podia imaginar, clar. Seria un dels que era primer. Però, ostres, no, és bona.
1: Tot i que la d'Eric també m'agradaria, perquè al final és un jugador que em representa català i del Barça.
0: Sí, això sempre agrada. Pau? Primera secció finalitzada, no?
1: Exactament. No sé si vols afegir alguna cosa, tu.
0: No, he estat mirant per aquí al diari per veure si teníem alguna notícia d'última hora. Res més que, bueno, comentar que ja ha fet oficial el Barça doncs la marxa d'Ansu Fati al Mónaco per 11 milions. Es reserva una opció de recompra.
1: Com en Sant Virgili.
0: Correcte. I a més, per part del femení, Salma Parayolo, que ha marxat del Barça femení, no ha pogut renovar el contracte, no hi ha hagut un acord pel seu salari, i Salma Parayolo que marxarà. I no hi ha cap més notícia, cap d'última hora, eh? Jo crec que a veure si surt alguna altra, però d'aquí poc, que ja comencen els altres partits del Mundial, Pau, així que hem d'anar a veure'ls, no?
1: Sí, ho comentarem la setmana que ve, si dona temps. O en Damià també ho comentarà.
0: Vinga, Pau, doncs que vagi molt bé.
1: Ens veiem. Adeu, Jordi.
2: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

nosaltres que anem deixant aquí ja la banqueta del dia d'avui, una banqueta que hem actualitzat una mica al Mercato amb en Pau Serrano i posem punt i final. Recordeu que demà tenim l'última tertúlia de la temporada. Vinga, va, que acabeu de passar una molt bona nit. Ens veiem demà. Que vagi molt bé.

al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
3: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
4: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
1: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
5: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
6: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
5: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
1: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
7: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
1: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
5: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
1: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
5: El concert inaugural del Petit de Galeril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 10:45 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
1: I volem saber quina és la previsió del temps avui, que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
10: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost. per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
9: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
3: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
9: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
4: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
9: Els socis de legislatura, Esquerra i els comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels comuns, Jessica Albiach.
11: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
12: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
9: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això ha dit

0: Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
1: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
0: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
2: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
3: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
5: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
4: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
6: Notícies en xarxa.
3: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
7: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
3: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
8: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
9: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
8: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
3: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
10: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
11: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs per recuperar.

0: per un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
1: En cas de Conforça s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Conforça.
2: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa o van canviar per un altre dia de calendari.
1: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
3: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
3: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
4: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
3: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista, Leire Díaz.
3: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295. I els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
3: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
6: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
5: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
3: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
7: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
3: També a la P7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
4: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
3: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a la P7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
3: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova, per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
9: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
8: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
3: I passem també per l'Alt Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
10: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural. Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
11: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes amb accessos de serveis en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
10: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora d'aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
3: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, li estem escoltant. També Amaya o Ralph Pichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. 20 cuchillos
4: mortales. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 10:45 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
3: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
12: Fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troba en el vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
3: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis, i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gomis, The Constructed, reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
14: Podem mostrar l'obra de Miró, aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més, posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
13: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
15: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. A Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
13: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
3: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
16: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de 6:00 PM per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sagrada Família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
17: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
16: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
18: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
16: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camo, totes tres jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora, Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada, i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Esper Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
3: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
21: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
22: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
23: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit, cada nit.
24: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols s'ha fet el llit. I les estrelles del cel petit de doncelles caient el sol ha dormit.
23: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
24: Adeu, Embaladits.
25: Ens agrada la poesia.
26: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
27: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 7.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
28: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
29: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
30: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
31: Ei, Anna.
32: Ei.
31: Què, parlem del paper de vàter?
32: Moltes ganes, som-hi.
30: Museu Particular.
31: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsol de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cacà és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no? Que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
1: Avui aquest capítol serà complicat.
31: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, eh? És a dir, si ho fa el rei o ho fa el papa, la resta no serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, esponges, en el cas del mar, els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives. Fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
1: Oh, quina bona idea!
31: Si no, que era això, aquesta reutilització. I, de fet, és segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per eixugar-se. I, de fet, així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
1: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
31: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
1: Ja. Bueno, clar, sí.
31: Penses
1: sí.
31: tu que,
1: no,
31: que anava
1: sí,
31: allà...
1: És poca cosa.
31: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja... Doncs mai, que el que feien eren... Utilitzaven pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica... Que s'havien trencat, o si algun grec antic ha sobreviscut i ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que així, no? Jo m'imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
1: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
31: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
1: Ah, menys mal.
31: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
1: Però ja està, ja està, bueno, tira,
31: clar,
1: tira.
31: Tu esborra allò.
1: Endavant, tira, saps? Endavant.
31: I després, salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
1: Bueno... Tcha-tcha-n!
31: I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia, o cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri, patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes, anaven d'una en una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies, sí, quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes, no? Fins al 1942 que neix la doble capa. I a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també, després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya, a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant, doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné, el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera, doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies.
1: Gràcies, Déu meu.
31: Sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui ja fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no? I tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis, doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi, en aquest cas, aquest residu de paper. Evidentment, queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
1: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: estacionament d'aigua. Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliné, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions en paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com... transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins del que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos als mocs. Llavors la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics. i ha exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada quan era petit, et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt perquè, no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir, que es trenca rapidíssimament. Llavors,
1: bé, tenic... tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: exacte,
1: les Terres de l'Ebre, no? d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet estan lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, m'anava a dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho has regalat mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina que eren de ganxet. Llavors ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom aquestes nines, però no el sé, no sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües...
1: Són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que a sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etc, etc. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: inútil.
0: Sí, és que no ho volia dir.
1: Més enllà de la decoració, eh?
0: Sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit lo del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, pues ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat.
3: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
2: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats però critiquen que es tracta, diuen, de contractació temporal. Òscar Riu és el responsable de l'UGT.
4: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
2: I la circulació de trens de viatgers i mercaderies pel túnel de Rubí es podrà reprendre sense restriccions aquest proper dimarts, dia 7 de juliol, després que DIF hagi acabat les obres de contingència per reforçar, estabilitzar i millorar l'estructura d'aquesta infraestructura. La retirada de les restriccions arriba una setmana abans del calendari que estava inicialment previst. El gestor treballa de manera coordinada, diu, amb la Generalitat i amb Renfe per recuperar completament la rebuita interrompuda des de finals de gener. I atenció perquè el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada de la segona onada de calor de l'estiu a partir del proper diumenge, un episodi que afectarà especialment l'interior i que s'allargarà almenys fins a dimecres de la setmana que ve, amb màximes de fins a 40 graus o més a les zones més tòrrides del país. Per tal, cal anar amb precaució. I avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu com a caps de cartell. El concert inaugural del Petit de Calerí i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 11:15 a les televisions locals amb una coproducció de La Xarxa i també de Canal Blau. I aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial. 184 ciclistes que desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
5: Comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de La Xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
7: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
5: I repassem els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 2 de juliol de 2026. El Maresme queda pendent de grans inversions ferroviàries en el nou pla de govern. Martí Capçada.
8: El document no concreta el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, ni tampoc l'arribada del tren orbital fins a Mataró. Dues reivindicacions històriques del Maresme.
5: L'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Jordi Duran.
9: L'Hospital de Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en 3D que permet als professionals visualitzar amb gran precisió l'anatomia dels pacients abans d'entrar a quiròfan.
5: A Canet es posa en marxa Senom, una aplicació per trobar rutes urbanes més segures. Dani Grau.
10: El projecte de la mateixa com a Sant Nom ja han quedat finalistes en el concurs Audi Crea Challenge d'Audi Espanya i si guanyen podran viatjar a Silicon Valley on participaran en un programa de creativitat, innovació i tecnologia.
5: I Calella acumula més de 225 tones d'amiant en cobertes d'edificis públics i privats. Sergi Ferrer.
11: L'amiant, també conegut com a fibrociment, és un material considerat nociu per a la salut que es va utilitzar de forma massiva en la construcció durant dècades, principalment per les seves propietats aïllants i de resistència al foc.

0: Bona tarda, aquest és un dels titulars del dia. El Maresme queda pendent de grans inversions ferroviàries en el nou pla de govern. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, el nou pla de serveis ferroviaris 2030-2040 de la Generalitat preveu millores per la mobilitat del Maresme, però deixa fora algunes de les reivindicacions històriques del territori, com ve a ser el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes i l'arribada del tren orbital fins a Mataró. Entre les principals novetats, el document planteja que l'R1 deixi de finalitzar a l'Hospitalet del Llobregat i s'allargui fins a Cerdanyola Universitat entre el 2027 i el 2028. Aquesta ampliació permetria una connexió directa amb el Vallès i facilitaria els desplaçaments cap al campus universitari i altres municipis de l'entorn. El pla també preveu duplicar la freqüència de l'RG1 abans del 2030, reforçant la connexió entre el Maresme i Girona. Tot i això, el document no concreta actuacions estructurals molt reclamades, com el desdoblament del tram nord de l'R1, un dels principals colls d'ampolla de la línia. Pel que fa al tren orbital, el projecte continua inclòs al pla, però només en el tram entre Terrassa i Granollers. La connexió fins a Mataró queda, de moment, sense calendari. Això ha generat preocupació al territori, que fa anys que reclama millores per augmentar la capacitat, la fiabilitat i la puntualitat del servei ferroviari.
0: Accident insòlit abans d'ahir a la nit al port de Premià de Mar, on un cotxe es va precipitar a l'aigua per raons que encara no s'han aclarit del tot. Martí, seguim amb tu.
1: Doncs sí, segons ens expliquen des de Marina Port Premià, hauria tingut a veure amb una confusió del conductor en el moment d'arrencar, quan hauria posat la primera en lloc de la marxa enrere. Afortunadament, el jove, que al moment de la immersió era l'únic ocupant del vehicle, va poder sortir pel sostre del cotxe, un sostre solar, i saltar a l'aigua abans que el vehicle s'enfonsés, moment que va ser gravat en vídeo i compartit a xarxes, on ja s'ha viralitzat. L'home va resultar il·lès. Els fets van passar cap a 11:45 de la nit. Els testimonis van alertar ràpidament al 112, o potser després de gravar el moment amb el mòbil, i van acudir a l'indret efectius del SEM i de la policia local de Premià de Mar.

0: gestions, l'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Jordi Duran, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. L'Hospital de Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en 3D que permet als professionals visualitzar amb gran precisió l'anatomia dels pacients abans d'entrar a quiròfan. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos oncològics complexos, i contribueix a realitzar cirurgies molt més segures, més precises i més conservadores amb els òrgans. Actualment aquesta plataforma s'utilitza en els serveis d'urologia, de cirurgia general i de ginecologia. Ho explica la cap del servei, Susana Cuadrado.
2: Casos de pacients oncològics on tenen tumors molt grans que anatòmicament la imatge que tenim tant per ressonància com TAC no ens acaba de definir bé què és el que abarca aquest tumor. Si sol·licitem aquesta imatge 3D que es basen en aquesta ressonància, en aquest TAC que ja tenim fets, ens dona una imatge que podem veure des de diferents angles de l'anatomia i podem comprendre molt millor l'anatomia del pacient i l'anatomia, sobretot, d'aquesta patologia problema. Ens ajuda a veure si el tumor està en contacte amb altres estructures veïnes i ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment que decidim operar. Perquè una vegada estem operant, a quiròfano també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar en la cirurgia. I per tant ens ajuda a tenir més precisió i al mateix temps disminuir molt més les complicacions.
1: Amb aquesta incorporació, l'Hospital de Calella reforça la seva aposta per la innovació i la transformació digital aplicada a la salut, amb l'objectiu de continuar millorant la qualitat assistencial i els resultats clínics dels pacients.
0: I encara a Calella, la ciutat acumula més de 225 tones d'amiant en cobertes d'edificis públics i privats. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, l'amiant, també conegut com a fibrociment, és un material considerat nociu per a la salut que es va utilitzar de forma massiva en la construcció durant dècades, principalment per les seves propietats aïllants i de resistència al foc. Segons les últimes dades oficials, a Calella hi ha un total de 52 cobertes que agrupen 143 elements de fibrociment amb un pes total de 225,05 tones. Entre els espais identificats hi ha unes grans galeries comercials del carrer Església i diversos magatzems de construcció i distribució de productes per a l'hostaleria situats a la part alta de la Riera Capaspre. També hi figura la coberta del pavelló municipal del Parc del Mau, pendent de substitució. De fet, l'Ajuntament de Calella ja disposa d'un primer projecte per executar l'actuació encarregat l'estiu del 2025, que calcula una inversió superior al 500.000 d'euros. Tot i que encara no hi ha un calendari definit, el consistori treballa amb la previsió de minimitzar l'afectació de les obres sobre l'activitat esportiva de l'equipament. En aquest sentit, ha impulsat la renovació de la pista del Tomàs Claramunt perquè a partir del setembre pugui acollir entrenaments de bàsquet i handbol. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Calella, Manel Vicente, explicava que la partida per a la nova coberta es podria incorporar al pressupost del 2027, tot i que l'execució de les obres es podria ajornar per no interferir en els compromisos esportius previstos.
4: En el pressupost del 2027 probablement doncs es contemplarà aquesta coberta al pavelló, perquè tots sabem que tard o d'hora s'ha de fer. A ningú se'ns escapa que ara mateix, 2026-2027, Calella ciutat de l'handbol, i el que no afectarem és l'activitat esportiva de la ciutat, que ara mateix és molt i molt intensa. Per tant, no alterarem cap de les activitats previstes, però sí que ens preparem per quan vingui aquesta obra, sigui el 2027, sigui el 2028.
3: El projecte preveu un termini d'execució de 5 mesos per completar la substitució de la coberta del pavelló municipal.
0: A Canet de Mar es posa en marxa Senom, una aplicació per trobar rutes urbanes més segures. Dani Grau, bona tarda.
5: Bona tarda. El projecte l'han batejat com a Senom i han quedat en finalistes en el concurs Audio Crea Challenge d'Audi Espanya, i si guanyen podran visitar Silicon Valley als Estats Units, on participaran en un programa de creativitat i innovació tecnològica. Senom és una aplicació, volíem dir, que proposa rutes urbanes més segures i permet comunicar incidències als ajuntaments. L'eina genera rutes intel·ligents que prioritzen carrers ben il·luminats, amplis i sense obstacles, amb l'objectiu de facilitar trajectes més accessibles i confortables. Senom ha quedat seleccionat com a finalista entre més de 600 projectes presentats d'arreu de l'Estat dins de l'Audi Crea Challenge, una iniciativa que impulsa propostes innovadores desenvolupades

0: Per joves estudiants. Si guanyen el concurs, viatjaran fins a Silicon Valley per participar en un programa de creativitat i innovació tecnològica. La iniciativa es troba ara en fase de votació popular. Es pot donar suport al projecte a través del web www.audicrea.volting.
1: Gràcies, i la Comissió d'Agermanament de Palafolls busca mans per assegurar el futur dels sopars a la fresca. Marc Ferri.
2: Amb la Festa Major ja a l'horitzó, la Comissió d'Agermanament de Palafolls ha fet una crida pública per tal de sumar nous voluntaris al seu projecte. L'entitat, que és l'ànima dels tradicionals sopars a la fresca, necessita reforços no només per garantir l'èxit d'aquest acte, que es fa durant la Setmana Gran del municipi, sinó també per assegurar un relleu generacional que permeti mantenir vius els lligams amb les localitats agermanades amb Palafolls. Helena Carles, que és una de les voluntàries de l'entitat, explica que calen mans per poder fer aquests sopars a la fresca i per això recorda que la Comissió d'Agermanament és una entitat oberta.
3: Que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat. Clar, primer de tot, ja tenir ganes doncs, de dedicar-hi hores, perquè sempre hi ha feines per fer, perquè ell ha explicat això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas preparant activitats, doncs també has de participar d'aquest aquesta entitat, i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina.
2: Des de la comissió s'explica que actualment l'entitat compta amb un grup d'entre 15 i 20 persones, tot i ser un nucli ja consolidat, no tots poden estar totes les activitats i viatges que s'organitzen des de la comissió. A la Festa Major això dificulta la logística tant d'organitzar les casetes dels pobles agermanats com també a l'hora de preparar els centenars d'àpats que serveixen durant les nits dels sopars a la fresca. La demanda de voluntaris no se centra només en ajudar a la cuina, també es busquen perfils diversos, des de persones disposades a ajudar a la logística i el muntatge, fins a d'altres que vulguin participar en la gestió burocràtica o en l'organització de les activitats que es duen a terme durant tot l'any. Formar part de la Comissió d'Agermanament també implica mantenir viva la flama a Max Letermes, a França, i també reprendre els vincles amb Poppy, Itàlia, que es van veure afectats per culpa de la pandèmia.
1: I el GAIP obliga l'Ajuntament de Calella a facilitar les despeses de la targeta municipal. Sergi.
4: Sí, l'origen del cas es remunta a finals del 2025, quan la CUP de Calella analitzava l'execució del pressupost municipal del 2024. Segons explica el portaveu del grup, Albert Comas, diverses partides van cridar la seva atenció per l'increment de despesa respecte al pressupost inicial, especialment les relacionades amb promoció d'esdeveniments, comunicació institucional i atencions protocolàries de l'alcaldia. En aquest darrer cas, la CUP va detectar que la partida havia passat d'uns 17.000 euros pressupostats a prop de 35.000 euros executats, motiu pel qual va sol·licitar el detall de diverses despeses, entre elles alguns àpats institucionals i els moviments de la targeta bancària d'alcaldia.
5: Tot ve d'un tràmit que vam estar fent sobre els pressupostos del 2024, on vam veure que hi havia diferents partides que s'incrementaven moltíssim. I vam demanar el detall de diferents partides, vale? I on hi havia un increment que era molt gran d'aquestes partides era sobretot amb promoció de grans esdeveniments i cultura, també amb comunicació institucional, i després també vam veure doncs, que una de les partides que també vam demanar el detall de les atencions protocolàries a l'alcaldia. Hi havia 17.000 euros que estaven pressupostats i se n'havien executat 34.000.
4: Segons la CUP, la informació facilitada inicialment per l'Ajuntament era incompleta. Com es assegura que només se'ls van facilitar els imports agregats per mesos i explicacions genèriques, però no els extractes bancaris complets, els justificants, ni els tiquets de les despeses, ni tampoc la documentació relativa a alguns dinars institucionals. Per aquest motiu, el partit va presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, és a dir, la GAIP. Durant la tramitació es van presentar fins a 3 al·legacions, ja que, segons la CUP, el consistori continuava sense facilitar tota la documentació requerida i oferia únicament la possibilitat de consultar-la presencialment. La resolució concedia 5 dies hàbils a l'Ajuntament de Calella per lliurar aquesta informació. La CUP denuncia que aquest termini es va superar sense que es produís el lliurament i que, finalment, la documentació ha arribat després de la insistència del grup i de la intervenció de la GAIP. Per al grup, el cas posa de manifest la importància importància dels mecanismes de garantia del dret d'accés a la informació pública i defensa que els càrrecs electes han de disposar de tota la documentació necessària per poder exercir la seva tasca de control de la despesa municipal.
1: I l'Ajuntament de Palafolls obre concurs per trobar i llogar una nau per les entitats locals. Marc Ferri.
2: El consistori Palafolls ha tornat a treure la licitació del contracte de lloguer d'un immoble destinat per a nau d'entitats, un cop ja s'ha esgotat el contracte actual. Aquesta nova convocatòria busca un espai que continuï donant servei al teixit associatiu i cultural del municipi, seguint el model que ja es va implantar ara fa 5 anys. Segons recullen els nous plecs de la licitació, el consistori busca un local amb una superfície mínima de 800 metres quadrats. Un dels requisits indispensables és que la nau estigui ubicada dins el nucli urbà. L'objectiu és que les entitats no hagin de desplaçar-se als afores per dur a terme la seva activitat social. L'immoble haurà d'estar dividit en dos àmbits clarament diferenciats. Per una banda, un espai destinat a l'activitat de les entitats culturals, amb entrada per a vianants independent, i una alçada que permeti la seva compartimentació per fer-hi tallers o assajos. D'altra banda, la zona de magatzem i també haurà de tenir uns accessos amplis per l'entrada de camions, pensada per allotjar material de la brigada municipal i també servir de base per les reunions i el material de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Palafolls. Aquesta licitació referma l'esforç per mantenir la rebaixa de costos que es va aconseguir ja fa 5 anys. El 2021, l'Ajuntament va posar fi a un lloguer històric que pujava 5.000 euros mensuals per passar a un model de preus escalats. El nou contracte manté aquesta filosofia i fixa una renda màxima de 3.000 euros durant la primera anualitat, que anirà pujant progressivament fins als 4.000 euros en cas que s'esgotin les pròrrogues previstes fins al quart any. El valor total estimat d'aquest contracte és de 165.000 euros.
1: I l'Ajuntament de Canet demana la implicació del comerç a la Fira Modernista. Dani.
0: Sí, l'últim cap de setmana de setembre es fa la 18a edició de la Fira Modernista i l'Ajuntament vol que els establiments comercials en prenguin part. Aquesta edició vol posar en valor la cuina modernista com a reflex d'una època de transformació i innovació estretament vinculada als canvis socials, artístics i arquitectònics que van definir el moment modernista. La gastronomia esdevé així un llenguatge cultural més a finals del segle XIX i inicis del segle XX. Els cafès, les fondes i les llars hamburgueses eren espais on trobava i es compartien idees, art i hores i noves maneres d'entendre el món. Aquesta edició vol reivindicar precisament aquesta dimensió cultural de la gastronomia, els sabors, els costums i les formes de viure que van acompanyar l'esclat creatiu del modernisme. Durant el darrer cap de setmana de setembre, els carrers de Canet de Mar tornen a transformar-se en un gran escenari d'època i és vital així el paper també dels establiments comercials. Els visitants podran descobrir també receptes i costums gastronòmics inspirats en el modernisme, així com en la seva relació amb l'art, el disseny, la vida quotidiana i el patrimoni. L'esdeveniment combinarà divulgació històrica i aproparà aquesta temàtica a tots els públics amb la participació dels restauradors de Canet, que oferiran plats inspirats en el modernisme. Tot això sense oblidar les rutes per conèixer el patrimoni modernista, no només centrat en la figura de Domènech i Muntaner.
1: Seguim repassant l'actualitat a la comarca. Caldes habilitarà l'esplanada de Can Muntanyà com a aparcament els caps de setmana d'estiu. Martí.
6: Correcte, l'Ajuntament de Caldes d'Estrac habilitarà a partir d'aquest divendres l'esplanada Can Muntanyà, com tu bé has dit, com a aparcament provisional les nits de divendres i dissabte durant tot l'estiu. La mesura té com a objectiu ampliar l'oferta de places d'estacionament en els mesos de més afluència de visitants i facilitar l'accés al nucli urbà. L'aparcament estarà obert des de les 9 del vespre de divendres fins a les 5 de la tarda de dissabte i tornarà a obrir dissabte a les 9 del vespre fins a les 5 de la tarda del diumenge. L'Ajuntament recorda que, tot i que durant la nit la zona blava és gratuïta, a partir de les 9 del matí entra en funcionament l'horari regulat i caldrà obtenir el tiquet corresponent. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol afavorir la rotació de vehicles, reduir la pressió d'aparcament al centre del municipi i també donar suport al comerç i a la restauració durant la temporada d'estiu. L'Ajuntament també informa que, de manera puntual, l'esplanada es podrà tancar si ha d'acollir algun acte o bé activitat programada.
1: I l'Ajuntament de Premià torna a oferir 7 equipaments climatitzats com a refugis climàtics i també suggereix parcs i places en verd, ombra i fonts. Jordi Duran.
7: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per a oferir xupluc, refrescant els veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons s'informava fa uns dies, els equipaments refrigerants disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També es recorda a l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd, accessibles amb fons d'aigua o seients, que també es poden fer servir. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
1: En esports, Paula Delgado i Clàudia Romaguera es programen campiones de Catalunya de patinatge. Jordi Duran, seguim amb tu.
7: I tant, el patinatge artístic tordarenc continua demostrant el seu excel·lent estat de forma. Aquesta vegada, les representants del Club Petit Tordera Artístic han ampliat amb llum pròpia la prestigiosa Copa Catalunya, una de les cites més exigents del calendari autonòmic. L'expedició torna a casa amb un balanç extraordinari, que confirma el bon treball de l'entitat, dues medalles d'or i una de bronze. Les grans protagonistes de la jornada han estat Paula Delgado i Clàudia Romaguera, que s'han alçat amb el títol de campiones de Catalunya en les seves respectives categories. Delgado va dominar la pista en el nivell 9 júnior, executant un programa sòlid i de gran dificultat que li va valer la medalla d'or. Per la seva banda, Clàudia Romaguera també va penjar-se l'or, en aquest cas en el nivell 4 Benjamí. L'alegria per la delegació tordarenca es va arrodonir amb la magnífica actuació d'Ariadna Pérez. La patinadora també va aconseguir pujar el tercer calaix del podi, emportant-se una molt merescuda medalla de bronze en el nivell 2 Benjamí, després de signar una gran coreografia. El Club Petit Tordera Artístic també va comptar amb la destacada participació de en les categories cadet. Maria Llamas va finalitzar en 13a posició de nivell 7, mentre que Ivet Oda va assolir la 15a posició del nivell 6. Amb dues esportistes van sumar una experiència molt valuosa de cara al seu futur.
1: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
8: Hola, què tal? Bon dia. Després d'una jornada, la d'ahir, amb més núvols, amb temperatures una mica més baixes, que de fet s'han concretat aquesta passada nit, amb mínimes que han baixat en el conjunt del Maresme. En general, hem d'esperar els pròxims dies una situació marcada per l'estabilitat i altre cop per una clara recuperació de les temperatures, sobretot i molt especialment de cara a diumenge, quan tornaríem a tenir valors al voltant dels 33, fregant els 34 graus a prop de la costa i arribant cap als 36-37 graus, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Per tant, nova glopada de calor que ens acompanyarà durant bona part de la setmana entrant, ben bé fins a mitjans del mes de juliol, i ja veurem què acaba passant. No sembla que hagi de recular aquesta calor i, per tant, continuarem amb un ambient realment molt i molt calorós, a banda, sense precipitacions, un ambient també sec, amb els boscos ben eixuts, aquí al Maresme i també en altres sectors de Catalunya. Afortunadament, aquests últims dies hi ha hagut algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, i almenys en aquestes zones tenim els boscos una mica més regats, però en conjunt, sequera ja que comença a fer-se notar, com dèiem, els boscos, i per tant, molta precaució perquè el risc d'incendi forestal serà molt elevat al llarg dels pròxims dies. Dit això, com dèiem, avui temps tranquil, temps estable, ambient assolellat, amb unes temperatures que, si bé han baixat aquesta passada nit, les màximes ja pugen un palet en relació a la jornada d'ahir. Encara pot aparèixer algun nuvolet, però poc important, amb vent de garbí, que aquesta tarda es farà moderat, sobretot cap a la costa del Maresme Nord. I la situació marítima estarà dominada, bàsicament, pel marejol aquest matí, amb àrees de maror aquesta tarda, justament a la costa del nord de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que continuarem en la mateixa línia, amb un temps tranquil, assolellat, amb alguns núvols a primeres hores que marxaran ràpidament i amb temperatures que ja comencen a pujar una miqueta més. Dissabte, ambient més càlid, i diumenge, com ja hem dit, sembla que serà probablement el dia més calorós d'aquesta setmana, amb estabilitat i amb sol durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i així començarem també la setmana vinent.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
5: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
4: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
5: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
6: En 7.1 FM.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
9: Molt bé, doncs seguim en directe a l'Ona Maresma. Moment de fixar-nos en el que es diu a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
10: Bona tarda, Gemma.
9: Comencem, doncs, destacant alguna cosa important al Maresme.
10: Doncs sí, és que avui al Maresme hi ha debat per la decisió d'Arenys de Munt de plantar cara al nou pla de renovables de la Generalitat. I és que el municipi presentarà al·legacions contra el plater, que es tracta del document que ordena la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, perquè considera que el repartiment previst és desproporcionat. Segons l'Ajuntament, la proposta podria acabar afectant fins al 42% del sòl realment disponible del municipi. Un percentatge que veuen completament excessiu per l'impacte que podria tenir sobre el paisatge, la fauna i sobretot els veïns. Tot i defensar la transició energètica, el consistori reclama que el desplegament de renovables es faci d'una manera més equilibrada i adaptada a la realitat de cada poble.
9: Molt bé, i el món, de què es parla avui?
10: Doncs a xarxes i els mitjans també continua generant molt de rebombori el cas de la mort d'Isaac Andic, fundador de Mango. I és que aquest dimarts ha declarat als jutjats de Martorell la seva vídua, Estefania Knuth, i la seva versió podria complicar la defensa de Jonathan Andic, investigat per homicidi. Ja que, segons s'ha conegut, Knuth hauria confirmat que Isaac Andic tenia previst apartar el seu fill de l'empresa a partir de l'1 de gener del 2025, només dues setmanes després de la caiguda mortal a Montserrat. A més, també ha transcedit que Jonathan Andic va trucar primer la seva parella primer a la parella del seu pare, perdoneu, abans que els serveis d'emergència. Tot plegat s'afegeix a altres tensions familiars que també s'han posat sobre la taula durant la investigació. Així que, Gemma, estarem pendents d'aquest cas, que està sent el cas de... pràcticament de la dècada, et diria, aquí a Catalunya, i no sabem com acabarà.
9: Totalment, veurem com acaba tot plegat. I el tema curiós del dia...
10: Doncs us explicaré una història que és tan aviat espectacular com temerària, et diria, ja que a Nova York una parella d'acròbates russos s'ha fet viral després d'escalar sense permís fins l'antena de l'Empire State Building a més de 440 metres d'altura, atenció, per demanar-se matrimoni. I és que un cop a dalt van desplegar una pancarta amb un missatge a favor de l'amor i la pau, i tot seguit, ella es va agenollar per fer la proposta. Les imatges enregistrades des d'un helicòpter han corregut com la pólvora per xarxes. Ara bé, al final no va ser tan romàntic, ja que tots dos van acabar detinguts per accedir legalment a una propietat privada i posar en risc la seguretat.
9: Uh-huh. Déu-n'hi-do, Valents i temeraris al mateix temps. Martí, anem doncs a tot seguit a conèixer la pregunta del dia. Bé, què estem preguntant avui?
10: Doncs avui preguntem als nostres oients de l'Ona Maresma, Gemma, si us fan por les altures. Podreu respondre amb un sí o amb un no a través de l'Instagram del programa de @onamaresma i veurem que si tenim una audiència valenta o bé una miqueta poruga.
9: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Martí, en el teu cas et fan por o no?
10: Doncs em va una mica èpoques. Et diria que quan era més petit no em feien gaire por, però ara que m'he anat fent gran sí que em fan bastant vèrtic les atraccions aquestes altes. Jo crec que votaré que sí.
9: Mm-hmm. Molt bé, jo també votaria que sí.
10: Sí, no ets d'aquelles que t'agraden a la fira i pujar a la Nòria, per exemple?
9: Clar, això sí, no? Però el tema d'escalar, per exemple, no ho faria.
10: És a dir, et fan por les altures, però segons on, oi?
9: Exacte, segons l'activitat. Sí, sí.
10: Bueno, també, mira, també podria... La pregunta del dia d'un altre dia, podem demanar als nostres oients a quina és quina és l'activitat la qual li fa més por relacionada amb les altures.
9: Doncs sí, és una bona pregunta també. Avui doncs preguntem això i bé, Martí, gràcies. Fins ara.
10: A tu, Gemma, fins ara.

0: Amb l'arribada de les rebaixes, moltes persones aprofiten per renovar l'armari, comprar tecnologia o també avançar algunes compres pendents. Però més enllà dels descomptes, és important conèixer quins són els nostres drets com a consumidors, quan podem reclamar, si es poden tornar els productes rebaixats o com identificar una oferta real. Per resoldre aquests dubtes, avui ens acompanyen Karam Louahidi, tècnic de l'Oficina Comarcal de Consum. Benvingut, Karam, un cop més a l'Ona Maresma.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: En primer lloc, explica'ns i recorda'ns quins són els drets bàsics que hauríem de conèixer abans d'anar de rebaixes.
1: Bé, més que drets bàsics, jo crec que també tenim deures, no? Són drets i deures, no? Els drets més importants de cara a les rebaixes, doncs, dret a conèixer la política de devolucions i canvis de l'empresa, garantia legal i comercial dels productes que comprem i dels serveis que contractem. Evidentment, entenc que no fa falta dir-ho, no? Però les rebaixes no canvien els drets que tenim com a consumidors, llavors tots aquests drets i deures que estic dient no canvien, no? Durant aquesta època. Tenim dret també a rebre informació veraç sobre qüestions tècniques i informació sobre com utilitzar productes i com adreçar-nos per fer les reclamacions, no? que puguem tenir en relació amb aquests productes. I deures, doncs també nosaltres tenim com a consumidors deures de saber, no?, el que estem comprant. Hem de ser també una mica responsables, no? Evidentment sempre preguntar, doncs, allò que no coneguem. I doncs informació, no?, sobretot el dret d'informació que tenim els consumidors, doncs crec que és la base, no?, és el pilar davant d'una compra d'aquestes rebaixes.
0: Quina diferència hi ha entre rebaixes, promoció i liquidació? Perquè no és el mateix, eh?
1: No. Rebaixes, bé, pot ser confús, perquè s'assemblen tots entre ells. Les rebaixes són un determinat període, és a dir, uns productes que tu tenies amb un preu i llavors durant una determinada temporada, doncs aquells preus que tenies, doncs els rebaixes, no? La liquidació, doncs evidentment és quan tens un estoc amb intenció d'acabar-te l'estoc, doncs ja sigui perquè tanques la botiga, ja sigui perquè t'entra estoc de nou, no?, i vols dir que el que tenies, doncs també rebaixes els productes, per això que hi ha aquesta relació. I quina era l'altra que m'havies
0: preguntat? I la promoció.
1: I la promoció, doncs, són uns certs descomptes que s'apliquen, o unes certes condicions favorables, okay, que també es poden aplicar de forma correlativa en rebaixes o liquidacions.
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: Realment estan tots relacionats entre ells, tot i que tenen, doncs, les seves característiques diferenciades, no?, evidentment.
0: Això és un tema que segur que ens interessa a tots, el fet d'identificar si un descompte és real i no s'ha inflat el preu abans de les rebaixes, perquè això és una trampa que crec que alguns establiments fan, malauradament.
1: Sí, crec que hi ha dos blocs, no?, importants a tractar en relació amb això que dius, no? Primerament, crec jo que no ens hem de fiar, no?, dels descomptes exagerats, no? Si vas a comprar una tele i et diuen que està el 80% rebaixada, doncs evidentment no m'ho crec.
0: Alguna cosa li passa a aquesta tele, no?
1: Exacte, o li passa alguna cosa amb aquesta tele o li passa una cosa amb aquest preu, no? Uh-huh. Alguna cosa ha passat amb aquest preu. O és que me l'han inflat una setmana abans, dues setmanes abans, un mes abans. Això per una banda, no? No fiar-nos, no?, dels descomptes exagerats. I després, d'altra banda, doncs, crec que el bloc important a tenir en compte també és controlar els preus.
0: Uh-huh.
1: No? Ser una mica racionals, no? També tenir una llista de la compra, tenir un producte controlat, no?, un parell de setmanes abans. Si jo sé que les rebaixes arriben en dues setmanes, doncs ja començo a mirar preus, no? I evidentment, doncs, en el moment que arribi la rebaixa, si veig que el producte està rebaixat i no l'he pogut controlar, doncs veure com està el mercat, no?, a quan es ven. Uh-huh. No totes les botigues fan rebaixes, no? Llavors, hi ha botigues que potser per temes econòmics no es poden permetre fer rebaixes, no? Llavors, veure què passa amb aquestes botigues, a quan l'estan venent, i veure si realment hi ha una rebaixa, no?, aquest preu.
0: Per tant, recomanes fer una mica d'estudi, abans de llançar-te a la piscina.
1: Correcte.
0: I comprar, doncs, sense mirar.
1: Totalment.
0: Els establiments estan obligats a acceptar canvis o devolucions als productes rebaixats?
1: És una molt bona pregunta. Sempre dependrà de si la compra la fem a l'establiment o la fem en línia, o la fem fora de l'establiment. Fora de l'establiment pot ser una fira, pot ser a casa o pot ser en línia. Si és en línia, sempre tindrem 14 dies, de manera obligada, tot i que després la botiga o l'establiment ens pugui ampliar aquest termini. Si és a l'establiment de forma física, dependrà de si la botiga, la seva política d'evolucions i de canvis, accepta. Llavors, si la botiga en el teu tiquet, quan te l'entreguen, que normalment ho posen enrere, en lletra molt petitona, però ho posen. Si et diuen que no s'accepten canvis d'evolucions, no tindràs un altre, no? Tu has tingut oportunitat de saber-ho, llavors no t'accepten ni canvis ni evolucions. Si en el tiquet no t'ho van posar, doncs evidentment t'hauran d'acceptar aquest canvi o la devolució. I després hi ha una petita excepció en aquests casos, és que per molt que es compri un establiment i la política no accepti canvis i devolucions, si el producte és defectuós, evidentment me l'hauran de retornar. O me l'hauran de canviar, o podria jo decidir, no? Evidentment, entre que em retornin els diners o que me'l retornin, jo decideixi doncs, comprar un altre a la mateixa botiga.
0: Uh-huh. Aquests productes rebaixats tenen la mateixa garantia que qualsevol altre producte en aquest sentit?
1: Correcte, sí, la garantia de productes nous sempre és la mateixa, no? De 3 anys, i la de productes de segona mà, doncs un any com a mínim, tot i que després es pugui ampliar. Sempre serà la mateixa.
0: I quan comprem durant les rebaixes per internet, quins drets tenim? Són els mateixos drets que quan comprem en una botiga física o canvien?
1: Com a tal, són els mateixos drets. L'únic matís al que em pararia, no, a fer referència i que crec que la gent és important que el conegui és aquest que deia abans, no, els canvis d'evolucions, que es coneix com a dret de desistiment.
0: Uh-huh.
1: És el que dèiem abans, no? Si compra un establiment, el perjudici o el desavantatge que tinc en relació amb la compra en línia és que potser no m'accepten el canvi o la devolució, però en línia sempre tindré aquests 14 dies. Llavors, diguem-ne que amb les compres en línia estem de la mateixa manera protegits, però encara tenim encara més una capa de protecció, no? Tenim una capa extra, no?, de protecció. Per què? Perquè s'entén que el consumidor, doncs, en nostre establiment, doncs, es pot veure més perjudicat, no?, per no tenir el producte davant, no fer les proves o les preguntes pertinents, l'assessorament que podries tenir en una botiga, i és per això que es protegeix una mica més el consumidor. Uh-huh.
0: Quines són les reclamacions més habituals que rebeu durant aquesta època?
1: Bé, sona sorprenent, eh? Però no és tant en canvis i devolucions, sinó que és més en l'entrega de productes. I passa molt en productes en línia. Per què? Perquè doncs les ventes pugen moltíssim, no? La gent fa moltes compres durant l'època de rebaixes i les fa en línia, no? Llavors, el que passa és que les empreses que s'encarreguen de fer aquests transports, les logístiques, no?, d'entregar aquests productes a casa, doncs molts cops pateixen retards i és aquí on venen el gran gruix de reclamacions en consum, no? De productes que arriben tard, productes que no arriben, productes que arriben trencats, tota aquesta índole de reclamacions.
0: Mm. Si un establiment incompleix els drets del consumidor, què podem fer i on ho podem reclamar?
1: Si volem reclamar, ens hem d'anar a la nostra oficina municipal de consum. Si no tenim una oficina municipal de consum i estem dins del territori comarcal del Maresme, ens n'anirem a l'oficina comarcal d'informació al consumidor del Maresme. Si es pot presentar una denúncia, bé, perquè, per exemple, detectem que hi ha una infracció en matèria de preus, no? Un preu que s'ha inflat un dia abans de la rebaixa, presentarem una denúncia, de totes formes, al Consell Comarcal del Maresme, ja que les UMICs no tramiten denúncies, no tramiten inspeccions, i serem nosaltres els encarregats d'enviar-ho a la secció d'inspecció de Barcelona, que s'encarrega de controlar l'ètica dels mercats, no?, a Catalunya.
0: Uh-huh. I una curiositat, quan anem a comprar un producte, bé, sabem que posen nous preus, no?, etiqueten de nou els productes, a vegades etiqueten malament i agafes alguna cosa quan i la vols pagar i, clar, la caixa et diu que té un preu, però marcat, etiquetat, en té un altre. Quin preu t'han de cobrar?
1: Normalment, i aquí hi ha excepcions, no? Hi ha matisos, evidentment, però normalment, si no es deu a un error i l'etiqueta, doncs, la descripció de l'etiqueta coincideix exactament amb el producte que nosaltres hem agafat, ens haurem d'aplicar aquell preu. Uh-huh. Doncs nosaltres serem els que ens haurem d'encarregar de parlar amb la botiga, no?, i ensenyar, escolta, mira aquest preu, clar, les fotos que puguis fer, evidentment, pel que pugui passar, van passar moltes coses, no?, però sempre tenir la prova de que aquell preu està etiquetat d'aquella manera, i llavors en principi ens haurien de cobrar en aquell preu. El mateix que comentava abans és que potser hi havia un model similar que potser s'ha acabat, llavors per restoc, no?, d'agafar estoc nou, l'han posat allà, llavors és un model diferent. Uh-huh. I la descripció no coincideix, per això és tan important la descripció, no? El mateix està en la descripció del producte. El preu pot canviar, evidentment, no? Però la descripció és la clau. És
0: per tant,
1: clau
0: si no coincideix la descripció amb el producte que s'està venent, aquí sí que no t'han de cobrar el preu que marca, sinó el que ells diuen.
1: Exacte. Potser no tant la descripció, hi ha botigues que posen referències, no? Clar. La descripció potser pot coincidir, perquè la descripció pot ser molt genèrica, no? Un robot d'aspiradora, blanco, no et posen la marca, no? Genèrico. Uh-huh. Llavors haurem de veure la referència, no? Haurem de veure la caixa, l'embalatge, a veure quina referència porta i si coincideix amb aquesta referència.
0: Molt bé, doncs Caram, moltes gràcies com sempre per tota aquesta informació que ens serà molt útil per aquesta doncs, època de rebaixes que ve. Gràcies, fins ara.
1: Gràcies, espero que sigui molt aprofitosa.
0: Molt bé, doncs acomiadem el convidat i de seguida fem el tal dia com avui amb en Martí. Martí, bona tarda, estàs preparat?
2: Bona tarda de nou. Estic aquí a punt de felicitar les persones que avui fan anys.
0: Doncs va, avui a qui hem de felicitar?
2: Doncs mira, començarem felicitant una persona que avui, 2 de juliol, fa 37 anys, perdoneu, i parlem d'Àlex Morgan. És una autèntica llegenda del futbol femení mundial. La davantera nord-americana és bicampiona del món, or olímpic, i un dels noms més potents que ha donat la crònica de l'esport internacional en les últimes dècades.
0: Molt bé, de qui més? És l'aniversari.
2: Doncs mira, també fa anys, però un menys que l'Àlex Morgan, i parlem de la Margot Robbie, que es tracta d'una de les actrius i productores més rellevants i cotitzades del Hollywood actual, protagonista d'èxits massius com Barbie, El Job de Wall Street o Jo, Tonya.
0: Has vist alguna d'aquestes pel·lícules que ha protagonitzat la Margot Robbie?
2: És que sóc molt poc de pel·lícules. Volia veure Barbie, però no la vaig acabar veient, que me'n recordo que va ser quan que van sortir Oppenheimer i Barbie, i volia veure les dues i no en vaig veure cap. I El Job de Wall Street l'he començat mil vegades i tampoc l'he acabat, però bueno, sí que he vist molts trossos a xarxes i de tot.
0: Jo he vist, d'aquestes que has comentat, Barbie i Tonya. Però el llop, que em sembla raríssim dir el llop,
2: ja,
0: com
2: ja,
0: és
2: ja,
0: el lobo,
2: el
0: lobo, no? Però el llop de Wall Street, no recordo si l'he vist, potser sí, fa molts anys, l'hauria de tornar a veure per recordar-me'n. I l'altre, Jo, Tònia, vale, és sí. Aquesta. Vale, sí, pensava que era no... Jo
2: també...
0: i Tònia.
2: No, és Jo, Tònia, però tot. Jo aquesta no em sona, però potser és molt coneguda i a saber.
0: Sí,
2: però
0: és una patinadora de gel que, bé, doncs explica una mica la seva vida, no? Ella es posa en la seva pell i la interpreta. Està bé, em va agradar. Molt bé, en Martí, ja hem felicitat els famosos que avui fan anys, segur que n'hi ha més, però vaja, no podem felicitar-los a tots, així que anem a fer, doncs també, a destacar els dies internacionals.
2: Doncs sí, i avui és un dia internacional que ens toca de ben a prop als periodistes, ja que concretament és el Dia Internacional del Periodista Esportiu. Se celebra en honor a la creació de l'Associació Internacional de Premsa Esportiva, fundada un dia com avui de 1924, durant els Jocs Olímpics de París, per reconèixer la tasca d'aquells que ens acosten l'actualitat i l'emoció de l'esport.
0: Molt bé, un altre dia mundial que em sembla molt, molt, molt curiós.
2: Sí, ui, és el tema, et diria, i ja que avui és el Dia Mundial dels OVNIs, una jornada supercuriosa que ens commemora avui, coincidint amb l'aniversari del famós i misteriós incident de Roswell l'any 1947. Els aficionats a la ufologia aprofiten per fer observacions del cel i també reclamar transparència sobre la vida extraterrestre.
0: Déu-n'hi-do, Estic buscant aquí per internet el caso Roswell, també conegut com incident OVNI de Roswell, i Déu-n'hi-do, és com un objecte que sembla realment una nau, no?, d'extraterrestres.
2: Sí, o sigui, la veritat és que és molt curiós per qui ens estigui escoltant i no sàpiga del tema, recordar que l'incident de Roswell és un granger anomenat Mac Bradzell que troba unes restes molt estranyes escampades pel seu ranxo, prop de Roswell, al Nou Mèxic. Estaven formades per paper d'estany, varetes de fusta, plàstic i una mena de cinta adhesiva amb símbols estranys. Bradzell ho recull i ho porta al xèrif local que avisa a la base militar aèria de Roswell.
0: Que fort. Mira, t'he enviat una imatge, Martí, de fet, per WhatsApp, d'un senyor analitzant un cos d'un suposat alien, que, clar, és difícil, eh? És difícil perquè una mica que és ficció, que és realitat, suposem doncs, que molta gent que hi creu aprofita doncs, per colar-nos-la, no? O sigui, no sé, és difícil, tot i que jo hi crec bastant, eh? Que...
2: Sí, o sigui...
0: Estic convençudíssima.
2: Jo estic al teu barco, jo també hi crec bastant. El que passa és que pels oients que no estiguin veient la foto que m'has passat és un omni a l'ús, et diria. L'omni sí. Que tots ens imaginem que és un omni, amb el cap així com d'omni i cos d'omni, doncs és aquest. Jo et diria que si hagués de ficar la mà a si existeixen o no, crec que no serien amb aquesta forma, ja que és molt típica. Però, bueno, sí. No sé, a veure. Si
0: més, la gent més conspiranoica, saps què diu? Expliquen que, com que veig que anem bé de temps, aquí doncs et tiro un facto, vale, Martí? Diuen que els ovnis estan relacionats, estan integrats entre nosaltres en forma de persona humana. O sigui, tu no els sabries identificar perquè van vestits d'humà.
2: Això seria el que en diuen humanoides o... No
0: reptilians.
2: Sé.
0: Això serien els reptilians.
2: Ah, vale. Vale,
0: que
2: vale.
0: En veritat tenen forma de reptil, però estan disfressats de persona humana. I també diuen que alguns famosos, molt, molt, molt, molt famosos, abans eren persona normal, no? Persona humana, van firmar un contracte amb els reptilians per ser molt famosos i assolir l'èxit i el deurien incomplir o no estarien d'acord, llavors li fan un doble i aquest doble doncs no és una persona. Diuen, per exemple, que en Jim Carrey no és Jim Carrey. Si tu el busques al Google, veuràs que ha canviat molt. Clar, hi ha gent que diu que són retocs d'estètica i altra gent que diu que no, que és un doble d'en Jim Carrey.
2: Jo també ve... Clar, és que suposo que les persones canviem. Jo també he canviat molt, però perquè m'he engreixat 20 quilos o així. O sigui, no perquè sigui un omni. Però, bueno, no sé...
0: En Sergi Ferrer ens pregunta que la Madonna què és? Un omni, una doble.
3: O el rei d'Espanya.
0: No.
3: El rei d'Espanya.
0: Aquest crec que és ell, no?
2: Bueno, el pobre...
0: No sé.
2: És curiós, tu, Sergi, hi creus amb els extraterrestres?
3: Després de veure l'última pel·lícula de Spielberg, que us la recomano molt, me fa molt que pensar, sí.
0: O Bogònia. Sabeu quina pel·li és?
3: No, això és una planta, no?
0: No, no. No. Petúnia, no? És una planta. A veure, va, concentrem-nos, que ens estem dispersant. Aliens, si ens esteu escoltant, sintonitzeu l'Ona Maresma. Va, seguim, Martí, més efemèrides.
2: Vinga, seguim amb el fenomen global de Spider-Man, ja que No Way Home sacseja les xarxes l'any 2021. Un dia com avui es va filtrar part del metratge promocional que confirmava el secret més ben guardat de Hollywood, i es tractava del retorn de Tobey Maguire i Andrew Garfield. Això va provocar una de les majors bogeries de reaccions a Twitter, TikTok i YouTube de la història recent del cinema, convertint-se en un cas d'estudi de màrqueting viral absolut.
0: Molt bé, i ja per acabar tenim també la esperada efemèride musical. Enguany, avui a qui està dedicada?
2: Doncs està dedicada al primer concert de la formació clàssica de Queen, que va ser l'any 1971. I és que Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i el baixista John Deacon van actuar junts per primera vegada en directe sota el nom de Queen. El concert es va fer al Surrey College, a prop de Londres, i va marcar un punt de partida d'una de les bandes més llegendàries de la història de la música. Així que,
0: I tan digues, llegendària,
2: Sí, potser, bueno, no sé, aquí en Sergi és l'expert, però jo et diria que top 3 deu ser de les més famoses de la història.
3: Totalment, sí. Freddie Mercury ha fet molt per la música.
0: A mi m'agrada molt Bohemian Rhapsody. Bueno, de fet és aquesta que estem escoltant, que dura com 6 o 7 minuts, no, Sergi?
3: 5 i pico, sí. Cosa estranya perquè en aquella època no l'acceptaven per les ràdios.
0: Clar, això ho he vist a la peli.
3: Correcte, sí.
0: Sí, i a més és com una cançó que canvia com molt, oi?
3: No té pont, és curiós. Bueno, no té estribillo, no sé com es diu en català, ara no em surt. És una de les cançons que no té estribillo, o sigui, està dividida en 6 seccions, cosa sí. Molt curiosa en aquella època, sí, sí.
0: Tornada, em diu en Marçal.
3: Tornada, que és exacte, tornada.
0: Vaja, és una cançó molt especial, molt maca, de fet. És com que va venen canviant aliens, molt. Si posem a cantar, potser sí, venen els aliens i ve la pluja, també. Molt bé, doncs va, us deixem amb aquesta cançó de Queen. Fins ara.
2: Fins ara.

0: l'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música.
4: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha titllat a Illa d'arrogant. Castellà ha acusat, a més, del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
7: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
6: I 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
8: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar, i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
6: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions, pactades amb Junts, PNB i PP, també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed. Gaudí és una mostra que es pot veure en 3D intel·ligència artificial.
2: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
9: Passen 3 minuts de les 4 en punt de la tarda. Tot seguit el que fem ara és remenar, com sempre, entre els arxius de la comarca, amb en Jordi Duran, que ens explica... Disculpeu, amb en Jordi Prats de Valls, què ens expliques avui?
10: Hola, Gemma. Avui el nostre particular viatge en el temps ens porta a rescatar un article de la revista Reporter del juliol de l'any 2000 parlant d'un clàssic a molts municipis a l'estiu i que també n'hem parlat aquí a l'Ona Maresma, en concret del programa Vacances en Pau. Aquell any, 7 nenes i nens saharauis participaven en aquestes colònies solidàries a Malgrat de Mar, un projecte que es realitzava gràcies a l'Ajuntament i a l'entitat Malgrat Solidari. La Gàlia, la Fadila, en Maliti, la Maïma, en Sidaham i també en Mohamed eren dels visitants que aquells dies visitaven la població maresmenca durant els mesos de juliol i agost. 8 famílies els havien acollit a casa seva i tenien l'oportunitat de viure dia a dia una nova experiència, però sobretot destacaven la solidaritat amb el poble saharauí. Els nens i les nenes que passaven l'estiu a Malgrat venien acompanyats per en Mohamed Fadel, el monitor que els havia estat assignat. L'objectiu de les colònies saharauís és fonamental: treure els nens i nenes dels campaments de refugiats situats al desert d'Algèria. A l'agost poden arribar fins i tot als 50 graus a l'ombra i donar a conèixer la problemàtica dels saharauis a través dels més petits. Tots ells es converteixen en milions d'ambaixadors del seu poble. Durant l'estada a Malgrat d'aquell any 2000, els nens i nenes saharauis feien les activitats pròpies dels nens de la seva edat. Anaven a la platja, en bicicleta, i a les tardes s'ajuntaven amb altres nens de Malgrat al casal d'estiu. Malgrat va ser el primer poble del Maresme que el 1995 i per iniciativa de la plataforma malgratenca Catalunya amb el Sàhara es va afegir a les colònies d'estiu per a nens i nenes saharauís organitzades per l'Associació d'Amics del Poble Saharauí.
9: Molt bé, moltes gràcies. Fins ara.

0: I ara és moment de parlar de moda. Cada professió té unes necessitats diferents, però això no vol dir doncs que haguem de renunciar a l'estil. Així que avui amb la nostra experta i estilista de moda, la Judith Jiménez, li proposem una professió i ella ens explicarà quin seria el look ideal, quines peces no hi poden faltar, també quins errors cal evitar i com aconseguir una imatge pràctica i amb personalitat. Judith, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, la veritat és que bé.
0: Molt bé.
1: Aquí es faran a veure la secció d'avui.
0: Perfecte. Avui et proposo diferents professions i, per tant, et demanaré que em confeccionis el look que, segons el teu criteri, doncs, quedaria millor. Comencem amb la primera professió, que és la periodista o el periodista de ràdio. Perquè, clar, com et vesteixes quan gairebé ningú et veu, però també pots tenir entrevistes o també fer vídeos a xarxes o... Saps? Com no ens veuen, sí, però ens escolten, però alhora ens veuen persones a l'estudi.
1: És complicat, però jo penso que hauria de ser uns looks tipus dels presentadors de televisió, no? Perquè són professionals, o sigui, també són periodistes, la majoria, i quan fan entrevistes i tot, mira el tipus de looks, que són seriosos, sense ser molt estramats, o sigui, no seriosos tampoc, eh? Pots anar amb samarreta, pots anar amb texans, però has d'anar una miqueta polit, no? Sobretot el cabell arreglat i aquestes coses que ja sabem que a vegades pensem no ens veuen, no passarà un monyo allà tot despentinat,
0: sí,
1: i després et fan les fotos o el vídeo de torn i surts allà que sembles la senyora que ven al mercat, no? Que, amb tota la dignitat del mercadillo d'abans.
0: Sí, sí. Per tant, una miqueta, si ens pots com dir quatre peces o així, com muntar el look...
1: Val. Doncs mira, per exemple, per una noia i un noi.
0: El que vulguis, podem fer un noi, una noia, anem fent.
1: Vale. Un noi, doncs mira, ara doncs pot anar amb uns texans, amb uns pantalons així, tipus cargo, així, amb una samarreta xula o amb un polo. Els polos es duen molt ara,
0: Sí.
1: Que abans semblava molt de Borja Mari i ara estan a tope. O sigui, es duen molt i a més han deixat aquest estigma, I al Borja Mari em refereixo a les sortides madrilenyes i tot això d'abans, Avui estic deixant unes quantes perles, que ja veuràs. I després, a les noies, doncs, tu podries anar tranquil·lament amb, doncs, una armilla. Una armilla? Saps les armilles que queden superxules de camisa? Llavors ja t'arregla, perquè tu realment, si fas una entrevista, la fas asseguda.
0: Clar.
1: I amb l'armilla, llavors pots portar unes bermudes, o pots portar una faldilleta, o una faldilla llarga, el que tu vulguis, un pantaló ample.
0: Molt
1: tot
0: bé.
1: Tot està bé, però una armilla queda xulo, és elegant i és modernet.
0: Perfecte, doncs va, anem amb una altra professió. Veterinària o veterinari.
1: Ostres. Aquí el que passa és que

0: amb una equipació de sanitari.
1: Molt bé. Següent professió, una wedding planner.
0: Oh, una wedding planner. Una wedding planner ha d'anar sempre, han d'intentar anar sense cridar l'atenció. O sigui, qualsevol persona que organitzi esdeveniments ha d'anar vestida amb un color neutre o sembla un traje jaqueta perquè és còmode, versàtil i elegant. I tu has de passar desapercebuda, però s'ha de notar que ets una persona que està organitzant alguna cosa.
1: Vale.
0: T'ho dic perquè sé de què parlo, perquè també estic amb aquests temes, eh? Llavors, jo sempre he pensat que pot ser d'un to, si vols, un color rosa, un color del que tu vagi una miqueta amb el teu branding, eh? Si tu vas tens, per exemple, tons roses, doncs pots un traje rosa, més pujadet, o... però sempre que sigui amb dos peces de traje jaqueta i amb el pinganillo i a treballar.
1: I també tema calçat, entenem que han de passar moltes hores de peu, potser?
0: Han de passar moltes hores de peu. Jo descartem totalment els talons, sisplau. Hi ha sabatilles molt neutres que no es veu que poden passar bé o tipus mocassí amb una manolatina o una sabata més còmoda per poder estar hores de peu.
1: Vale, molt bé, doncs prenem nota. L'entrenador o l'entrenadora personal, clar, aquí entenem que la roba ha de ser més tipus esportiva, però no cal que sigui anar amb xàndal, no?
0: No, el que passa és que quan tu vas amb un entrenador personal, normal és que t'ensenyi els exercicis.
1: Clar.
0: I clar, tu no pots vestir-lo amb una roba normal i corrent. O sigui, jo posaria el tipus pantalons així, el que és el pantaló d'entreno, de roba d'entreno, d'aquesta transpirable,
1: sí,
0: que és còmoda amb la camiseta d'entrenament de màniga curta i ja està. I vestit normal i amb bambes i mitjons de vestida d'entrenador. Si vols, doncs, que ja que és un personal trainer, doncs que tingui la seva marca, la seva samarreta, no?
1: Clar.
0: I si treballa per un gimnàs, doncs a darrere staff i alé. Però sí, vestit amb roba esportiva. De ser xàndal no, perquè és que el xàndal és molt incòmode igualment per entrenar. Però la roba així que és respirable i que és específica, per això és el que hauria de portar, sí.
1: També s'ha posat molt de moda moltes persones que potser no van entrenar o no són entrenadors, però sobretot he vist moltes noies, no?, vestides com de pilates per anar a buscar un cafè pel matí. Clar, la roba esportiva cada cop també està més present, no?
0: El problema és que, no sé, jo per exemple, ara aquesta tarda tinc ioga i sí que em vestiré per sortir de casa meva fins al ioga, vestida de ioga, i potser si he d'anar a comprar al bon preu, tornant de ioga, potser entro vestida de ioga, no? Això és veritat. Però duc el mat penjant, saps? Llavors, no sé, jo la gent que li agrada anar amb malles, doncs això ja és perquè li agrada anar amb malles.
1: Clar.
0: Però això d'anar amb un look així és perquè suposo que durant el matí anirà a fer un esport d'aquest tipus que requereix aquesta vestimenta. Dic jo, perquè ara mateix, bueno, la veritat és que hi ha molta gent. També això té molta culpa el que va passar amb el confinament,
1: Ja.
0: Que ens vam acostumar molt als looks comfy, que això ho hem parlat moltes vegades, per estar molt còmodes, fèiem aquestes trampes de vestir-nos bé de dalt i de baix no per fer videoconferències tota l'estona, però la gent anava molt per casa tirat amb pantalons amples, amb roba molt vaporosa, amb malles, amm roba d'esport per estar per casa, i llavors vam acostumar a això i vam normalitzar la roba per estar per casa i per sortir. Però realment, a veure, cadascú pot fer el que vulgui, evidentment, però a mi m'agrada més ordenar cada cosa, cada cent al seu lloc, saps?
1: Un o una interiorista, com pot reflectir, perquè clar, entenem que és una professió creativa, i aquesta creativitat com es pot expressar a través de la roba?
0: Doncs mira, jo penso sempre que les persones, tant els estilistes de moda com els interioristes, els dissenyadors i tot això, hem d'anar molt de compte a l'hora de vestir, perquè segons com et posis, pots espantar el client.
1: Ja. Yeah.
0: La cosa és aquesta. Tu pensa que pots tenir un senyor que... A veure, una persona normal que... A mi que m'agrada decorar, jo quan vaig agafar-me el pis vaig fer-ho tot jo, no vaig buscar ningú altre. Però algú que diu, va, fa una casa molt gran, té molts calés, diu, vinga, tiro jo que vulgui que m'ho faiguin, has de saber molt, molt clar, com que no saps mai quins gustos tenen fins que no parles amb ell i tot, has de tenir la capacitat de transmetre una neutra, molt neutra, bé, arreglat, neutra, potser amb algun complement una mica extremat perquè doni aquest toc de sofisticació, però sense anar molt, molt estrambòtic, perquè si no t'asseguro que és un dirà, és que si imposa a la casa com va vestida ella o vestit d'ell,
1: clar,
0: no, saps? Has d'anar molt de compte amb això.
1: Una mica el que comuniques amb la roba pot
0: sí,
1: fer aconseguir una feina o no?
0: Sí, clar, pot ser. Si tu va un noi va amb un traje d'allí, no? Per exemple, ara aquesta època, amb un color torradet, no? No sé, la jaqueteta així a sobre o una camisa així d'allí arremangada i el pantaló d'allí amb una sabata d'esport, però bé,

0: i arregladet, pentinat amb les ulleres de sol i tal, vas arreglat i dones... O sigui, bé, una noia també doncs pot anar vestida com arregladeta, bé, pot portar roba... Jo sempre, mira, veus, aquesta època i sempre relaciono molt els interiorismes amb com està la tendència del moment, no? Els colors sorra, blancs i colors així, per anar a un puesto, perquè és que te transmeten pau i tranquil·litat i la penya, això... Quan et vol entrar, ja et dic, si vas de color taronja, vermell o colors molt, molt, molt, molt, molt potents, potser tiren enrere.
1: Un DJ o una DJ, com hauria d'anar vestit?
0: Això sí que mola molt, com li doni la gana una mica. En realitat, els DJs, a mi m'agrada molt. Pues jo crec que depenent de l'estil que tinguin, si és un DJ que és de rotllo dels anys 60 o música pop, música rock, pues, en concordància una mica amb el que punxes. I llavors és que és bastant normal. Tu fixa't quan veus el Guetta, per exemple, vestit en rotllo traje, saps? Va de jefe, però perquè ja és un jefe, aquest ja ha fet tot el que havia de fer. Però les noies que he vist que toquen o que punxen, la DJ Trapella, o no sé, ara és que estic preparant unes històries, el DJ Merey, el DJ Edu, els meus vestits doncs, així, no? Així en plan misteriosos, així en plan guai, però tirant cap a la música que toquen, saps?
1: Clar.
0: O sigui, que toquen, que punxen. És que això és un món, eh? És com les
1: Sí.
0: bandes. Si tu vas una banda a tocar, tu ja t'esperes que els heavies vagin vestits més o menys heavies.
1: Clar. I les ulleres de sol, imprescindibles, no? Potser també.
0: Hosti, tu, sembla bastant fantàstic, això sí. Això li trobo un què per això, eh? Quan estàs treballant, quan estàs a un escenari de nit o amb una cabina de DJ i tal, hi ha moltes llums que et van apuntant a la cara. I pot ser que acabis una miqueta amb els ullets saturats. I per això entenc que de vegades vagin amb les ulleres de sol, eh?
1: Clar, que té un
0: Però
1: motiu,
0: també
1: eh?
0: crec que alguns sí i alguns són que van de guai, sí, ja està, no passa res.
1: Molt bé.
0: Jo...
1: Clar, sí, també donen aquest aire, no?, de
0: De
1: xulo.
0: malotes.
1: Sí,
0: Sí, clar.
1: exacte.
0: És que, a veure, al final, a l'estona que tu vas a un concert d'un grup X, vas a veure aquest grup X, però tu vas a veure un DJ o a una festa, un DJ punxant, qui està duent tota la festa amunt o avall o s'ho està carregant o està portant a tope és el DJ o la DJ.
1: Clar.
0: Llavors, la seva imatge normalment té un rotllo. Van amb rotllo, saps? És divertida. I si fan una festa a la platja o si fan una festa... És diferent, clar.
1: Total. Judit, acabarem amb una última professió. En aquest cas, l'estilista de moda, tu mateixa, no ens podries explicar com és el teu dia a dia i doncs, a quins looks creus que són més còmodes o amb què et sents més identificada?
0: Doncs mira, jo quan haig d'anar al carrer, a la guerra, que dic jo, que haig de fer coses a carrer perquè haig d'anar entrant a puestos, sortint de botigues, és un shooting a fora i tal, sempre intento buscar peces molt vaporoses i molt còmodes. Coses que normalment em facin sentir guai. Hi ha cap pantalons així tipus palazzo que són molt còmodes, que són fresquets, i vas caminant i es belluga i fa un moviment i dona una presència que flipes. Això et va empoderant a tu mateix, saps?
1: Clar.
0: Això és molt important. O sigui, després, avui, per exemple, per anar a l'oficina una estona, que no havia de reunir-me ni res, ningú, vaig amb un short de color mostassa i un top negre de tirants, la veritat, i amb unes sandàlies molt mones, que per cert em vaig comprar una sabateria d'aquí de Premià, per a mi m'agrada fer... M'agrada anar al petit comerç, no a puestos molt grans. I la veritat és que és supercòmode, perquè és la comoditat al final el que premia. Quan haig d'anar a cobrir alguna entrega, algun esdeveniment, alguna cosa més formal, jo em vestejo, és una manera de vestir molt supèrbia, però sempre extremada, perquè jo em dedico a això.
1: Clar.
0: Jo no aniré vestida amb un vestit tirat que no se'm vegi res, no, jo em poso el meu pantaló fúcsia amb el top no sé què, amb un collaret ben gros que es vegi, ara tinc un que és un Nautilus que és guapíssim, de platejat, que me'l van regalar, i el porto al coll que és un cargol gegant, que és supermaco, i coses així que es vegin, que siguin potents, saps?
1: Molt bé.
0: Però sempre vaig molt en relació al que haig de fer, com els músics, quan van a tocar segons el que toquen fan, doncs jo, segons el que em toca, el pal que em toca treballar, doncs vaig. I jo sóc molt rockera, eh? Vagi per davant, a l'hora
1: Molt
0: de
1: bé.
0: vestir, des de tota la vida.
1: Molt bé. Doncs Judit, guapa, moltes gràcies com sempre. Ens escoltem la setmana que ve. Adeu.
0: Molt bé, adeu.
1: Seguim avançant, arribarem a les 4 i 20 de la tarda, pràcticament falta un minut, i de seguida anem a conèixer el següent tema del dia des de Malgrat. Endavant.
2: Bé, aquest mes de juny un grup de dones, 6 d'elles malgratenques, van al campionat Passión por la Danza, a la modalitat de dansa espanyola i flamenc, a Benidorm, amb l'estudi de dansa i flamenc Il·lusiones de Pineda de Mar. La gràcia és que van quedar primeres a la categoria sènior. Avui en parlem amb les bailadores, la Judit Cantero, la Isabel Bellido i també la mestra que avui aquí les acompanya, la Vicky Aguilar. Bona tarda a totes tres.
3: Bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, enhorabona per aquesta primera posició a la categoria sènior. Tot i així, no és la primera vegada que quedeu primeres.
3: No.
2: Bueno, expliqueu-nos una mica quines sensacions teniu després d'haver guanyat.
3: Bueno, la sensació que tenim és de felicitat, d'haver fet les coses ben fetes, d'haver estat ensajant tots aquests dies, aquests mesos. Ha sigut un esforç gran, però finalment pues, tot el seu esforç ha tingut una recompensa bona i estem feliços.
2: Quant de temps porteu assajant per aquest campionat?
4: Pues, portem assajant des del gener, una hora i mitja a la setmana i fins a la setmana abans d'anar al campionat.
2: Val. Com es desenvolupa un campionat d'aquest tipus? Com funciona aquest campionat, aquest tipus de campionats?
3: Bueno, són campionats que són a nivell nacional. Primer es fa un campionat a Madrid, al Alcalá de Henares, es fa a Benidorm, que és on vam anar nosaltres, i després, quan a l'octubre, faran un campionat a Madrid de tots els que hem guanyat primer, segon i tercer, es farà un campionat de campions.
2: Sí, que a l'octubre tindrem un campionat amb les guanyadores de la resta de campionats.
3: Sí, exacte.
2: L'any passat entenc que vau també participar-hi perquè vau quedar primeres.
3: Bueno, vam quedar primeres, però l'any passat no es va fer aquest campionat de campions.
2: Ah, no, vale? Es va fer.
3: I aquest any és com una novetat i es fa i anem cap allà, cap a Madrid, si Déu vol.
2: Val. Què es puntua o es valora en el campionat, en els campionats que hi participeu?
3: Doncs mira, es valora la coreografia, es valora la tècnica i es valora l'actitud.
2: L'actitud?
3: Sí.
2: I quina actitud s'ha de tenir per ser una bailadora de flamenc i de dansa espanyola, va?
4: Pues... Tu has de creure que a nosaltres encara ens falta una mica perquè això encara no ho tenim. Però, no sé, jo personalment vaig passar molts de nervis. Aquest any ja anava una mica més preparada, com per així dir-ho, però no és fàcil, no és fàcil, perquè només pujar-te a l'escenari ja és un grau.
2: Hem parlat de que es puntua l'actitud, la tècnica, la posada en escena també es té en compte?
3: Sí, la coreografia posada en escena, sí.
2: Perquè també aneu molt arreglades per l'ocasió, no sé també si això es té molt en consideració pel jurat.
4: Sí, suposo que sí, pues, el pentinat, els complements, la vestimenta...
2: I us esperàveu aquest resultat o no?
4: Pues aquest any... Jo personalment no, perquè hi havia més nivell que l'any passat i pues, va ser apoteòsic, perquè vam cridar, vam saltar i no sé, va ser increïble.
2: La vostra mestra, la Vicky, també negava amb el cap. Sí, va, ja que has vingut, has de dir alguna cosa, Vicky, va. Vinga, Vicky, què t'esperaves, aquest resultat de les teves noies o què?
5: La verdad es que no. No, porque, como ha dicho Judith, este año había muchísimo más nivel y muchísimo más grupos que en años anteriores. Creo, si no recuerdo mal, eran 18, 19 grupos de categoría senior de toda España.
2: Val, i en aquest cas, com ho prepareu? A nivell més tècnic, perquè elles han parlat de tot el que es puntua i es valora, però a nivell tècnic, tu que ets mestre i domines més, què és el que més difícil es... Què és el més difícil? Què és el que més es puntua? Què és el...
5: Bueno, para empezar, son madres de familia y lo primero es el coincidir todas en todos los ensayos, porque cuando no pasa una cosa, pasa otra. Todas tienen niños, maridos, casas, trabajos, esto es un más a más, es algo que les gusta desde que eran muy pequeñas a todas. Entonces nosotras, tanto Isa como yo... dentro de un ensayo empezamos con mucha técnica. Mucha técnica y mucha psicología.
2: Psicología, explica això.
5: Mucha psicología, porque al final les tienes que hacer entender y que lo que venga bienvenido sea. Mm. Pero que tienen que ir sobre todo a disfrutar y a olvidarse de todos los problemas que tenemos como adultos fuera de ahí.
2: També un tema de confiança, entenc, no? D'autoestima.
5: Totalmente, totalmente. Mm-hmm. Se lo tienen que creer.
2: Val. I vosaltres, com és que vau decidir apuntar-vos a Ballar Flamenc? Des de quan porteu?
4: Ui, pues això es remunta als anys 1980, perquè sobretot les que som d'aquí de Malgrat ballàvem a la Penya Flamenca Nuestra Tierra, que això, pues clar, ens ho van inculcar pues, els nostres pares, que eren socis d'aquesta penya.
3: D'aquí de Malgrat, eh?
4: Sí.
3: Era una penya que estava aquí a Malgrat. Ah,
4: i la nostra profe pues, era la mare de la nostra professora, de la Isabel, i la Isabel també. I llavors pues, ho vam deixar perquè va desaparèixer i al cap dels anys pues, ens vam tornar a trobar, la Isabel va començar a donar classes i ens vam tornar a juntar. Mm-hmm. I van obrir l'estudi i el que va començar sent com una teràpia, pues, al final ha acabat pues, anant a campionats.
2: I què és el que més us agrada de ser bailaores de flamenc?
4: A mi m'agrada ballar.
2: Mm-hmm. Però què és el que et porta que sigui flamenc i no parar de ballar? Pot agradar ballar, però pot agradar ballar zumba? Per què el flamenc? És a dir, què és el que t'atrau?
4: Bueno, perquè al final a casa meva, des de ben petita, és el que hi havia. A casa meva, des de que jo vaig néixer, a casa meva sempre s'ha escoltat el flamenc i m'agrada tot tipus de música, però el flamenc és el que més m'agrada.
3: És una mica l'arrel dels nostres pares. O sigui, nosaltres som totes nascudes aquí a Catalunya, però tots els nostres pares, bueno, la meva mare era catalana, però el meu pare i la majoria dels pares de les noies que ballen i nosaltres, que som les noies que fem, que som les professores, els nostres pares són d'Andalusia, van emigrar aquí a Andalusia, d'aquí a Catalunya fa molts anys, nosaltres vam néixer aquí i són a l'arrel nostra, que ens han inculcat ells.
2: Mm-hmm. Una cosa que em crida l'atenció també és els vestits que porteu. Us els costegeu vosaltres? Els
3: sí.
2: Compreu, els bordeu? Perquè, o sigui, dins de... Perquè, mira, per exemple, la Fira d'Abril que es fa a Barcelona, preguntant a la gent, doncs ens diuen, ostres, sí, els volantes, m'ha costat tant, porto mesos preparant-ho. Clar, vosaltres que, a més, els utilitzeu els vestits per actuar, diguéssim, també suposa un cost i un temps, no?
5: Totalmente. La estética es súper importante cara de subirse a un escenario. Y los vestidos, bueno, hay de todo. Hay vestidos que tenemos una modista que se dedica a hacer trajes de flamenca y nos los hace. O sea, yo los diseño, yo elijo telas y ellas no ven nada hasta que no están. Y luego hay otro, en otras ocasiones, pues que se toman medidas, elijo lo que quiero y lo mando a hacer y ya vienen hechos.
2: Vale.
5: Pero sobre todo hay que tener en cuenta la estética. Muy importante para cualquier tipo de disciplina de baile, no solamente para flamenco.
2: I també un altre tema que sona molt atòpic, que quan algú diu, vinga, posa't a ballar flamenco, fas el típic gest de les mans així, els xasquidos amb els dits i fas la volta, però clar, això no és, o sigui, no és flamenco, no té res a veure. Llavors, que, per la gent com jo, el servidor, i la gent que està a casa escoltant, quina és la clau del flamenco? Qui és el primer pas per aprendre a ballar flamenco com Déu mana?
3: Pues el primer pas és que t'agradi. És el pas número un. I després, el flamenc és molta constància. És difícil, no? Ballar flamenc no és fàcil, no és fer xasquidos, no és dir ole i ja està.
2: Exacte.
3: Bueno, és un art que té que tenir molta constància, molt sacrifici, moltes hores d'ensajos, i si t'agrada, t'ho has de prendre molt en sèrio, no és una tonteria. I nosaltres encara, per exemple, el grup que tenim, del que estem parlant avui, és un grup sènior, un grup que no és professional, és un grup totalment que ve per gust, perquè li agrada, però nosaltres sempre intentem dir que la disciplina és molt important i que hem d'ensejar i ens ho hem de prendre molt seriosament, perquè ballar flamenc és molt difícil, hem de tenir molta tècnica, molt compàs, i hem de saber molt bé el que estem fent. Mm-hmm. I si volem anar a un campionat, hem d'estar on estem, seriosament.
2: Mm-hmm. Val. I ja per acabar, creieu que el flamenc està arrelat o està agafant força aquí malgrat?
5: Malgrat, y creo que se está volviendo a poner de moda otra vez el flamenco. Uh-huh. Al final, no solo en Malgrat, en Barcelona, Cataluña, no, en toda España se está volviendo a poner de moda. Es una disciplina que ha estado unos años como un poco olvidada, uh-huh, y está volviendo a revivir.
2: Sí, és a dir, perquè bueno, al final forma part del nostre folclore. Total. Ens agradi o no, el tenim de tota la vida.
3: Bueno, és patrimoni de la humanitat.
5: Exacte.
3: O sigui, amb això ja...
2: Exacte, mm-hmm, molt bé. Doncs mira, ho donem per acabat aquesta entrevista. Judit Cantero, Isabel Bellido i Vicky Aguilar, gràcies per atendre'ns avui aquí a Ona Malgrat. Enhorabona per aquest... Bueno, per haver quedat primeres.
5: Sí,
2: i esperem que el proper campionat d'octubre també ens doneu alguna sorpresa. A veure si us
5: Ojalá.
2: Podem tornar a entrevistar. Gràcies.
5: Ojalá. Gràcies, gràcies.
1: Arribem a 4:45 de la tarda. Ara mateix doncs, farem un breu repàs a la pregunta del dia i us recordem que us estàvem preguntant si us fan por les altures. Podeu respondre a través de les nostres xarxes socials, a Instagram i també a X, que ens podeu trobar amb el nom de @onamaresme, i allà ens podeu doncs, dir si us fan por les alçades o no us fan por, si sou valents o valentes, o més aviat porucs o porugues. Aquesta és la pregunta del dia, i bé, nosaltres de seguida seguirem avançant i de tot seguit parlarem amb el torderenc Marc Fuentes des de Tordera. Fins ara, no marxeu.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Doncs fa uns minuts ja us ho avançàvem, el tordarenc Marc Fuentes ha estat convocat per la selecció catalana de futbol gaèlic que jugarà al Mundial. Endavant.
3: Doncs amb nosaltres avui tenim en Marc Fuentes, un tordarenc que ha estat convocat per la selecció catalana per anar a disputar el Mundial de Futbol Gaèlic. I dieu, ostres, què és el futbol gaèlic? Doncs també aquesta entrevista servirà per xerrar amb ell i descobrir aquest nou esport. Marc Fuentes, benvingut a Ràdio Tordera.
4: Bona, Jordi.
3: Explica'ns una mica, primer de tot, què és el futbol gaèlic?
4: Bé, el futbol gaèlic és un esport que combina molts esports que tenim coneguts, no? Com seria futbol, handball, rugby, futbol americà, tot aquest... És una mena de barreja d'esports que és original i més popular és a Irlanda i que allà, doncs, aquesta popularitat fa que s'omplin estadis, 70.000 persones gairebé, però que aquí... Sembla que la gent no el coneix i bé, pot ser això també una bona sortida per començar.
3: És a dir, és com si estiguessis jugant a rugby, però també hi ha porteries, com en el futbol, la pilota també es pot botar, és a dir, combina tot això. Que has dit. Com el vas conèixer, aquest esport?
4: Doncs mira, aquest esport el vaig conèixer per la universitat. Oferien uns crèdits a canvi de poder provar aquest esport i vaig fer aquesta prova i em va agradar. I vaig preguntar, perdona, tornareu a fer... aquest esport o un entrenador d'aquest esport en altre lloc, van dir, doncs mira, estem creant un equip que seria Celtic Girona perquè hi ha altres equips a Catalunya, com és el Sitges, com és el Barcelona Giles, que és un equip de Barcelona Giles que són pràcticament tots irlandesos, la gran majoria, i van dir, però fem un altre també Girona per també abarcar aquesta part de la regió, no? I quan van comentar l'idea, doncs jo em vaig apuntar i la gran majoria dels que són part d'aquest club també som gent de la universitat o joves, fins i tot treballadors de l'UDG, gent que amb 30 anys, que encara està en edat plenament, no? El futbol diuen que els 30 anys és l'edat prime, no?, dels jugadors. Doncs mira, els tenim aquí també. La gran majoria som persones que fa 2 anys ni el coneixíem i que entrenant doncs estem ara a poc a poc millorant el nostre nivell i l'any que ve estem mirant de... O sigui, fixa't, de fa 1-2 anys ni el coneixíem i l'any que ve ja estem parlant de competir a nivell estatal perquè són els ibèrics, i també s'està mirant, tinc entès, de fer una Copa Catalana, de tornar una Copa Catalana que ja existia, però que per l'escassetat dels equips doncs, no s'ha fet.
3: Ara t'anava a preguntar, les competicions que jugueu com a equip de Celtic Girona, què són? Quins partits feu? Només són amistosos?
4: De moment només hem pogut fer amistosos, ja sigui un Celtic Girona contra un combinat de jugadors de selecció catalana, o també vam fer un amistós que vam anar a Bilbao, que va ser una experiència, de veritat, que va fer també conèixer el nostre club arreu d'Espanya. I crec que va ser una experiència molt positiva, també de germanament amb el País Basc, perquè sempre Catalunya i el País Basc hem tingut molt bona relació. I bé, és seguir creixent, i l'any que ve, a veure, en teoria, podrem competir ja competicions per tot l'estat espanyol, i bé, Europa és somiar, però bueno, tot és mirar-ho.
3: Centrem-nos ara amb la notícia que bé, ostres, ha cridat aquí a tots els tordarencs. Has estat convocat per la selecció catalana per anar a disputar el Mundial. Primera curiositat que a mi se'm genera és com la selecció catalana pot anar a disputar un Mundial si, per exemple, ara que hi ha el Mundial de Futbol, només pot anar l'espanyola, la catalana o de les altres comunitats autònomes, no poden participar-hi.
4: Doncs aquí hi ha una barreja de dos factors. Una... la que tots creurien que és la legal, no? I és que a Espanya, pel que fa, per posar l'exemple del futbol, només pot anar convocada la selecció espanyola al Mundial. I per què és això? Doncs perquè hi ha una llei que obliga que totes les federacions autonòmiques de futbol, o per com estigui distribuïda les regions, estiguin sota una federació supraestatal, o una estatal, que gestiona totes. Llavors, només pot anar convocada pels que diuen els de dalt, no? Però... com que no està reconegut com a esport a tot l'estat, sí es pot fer aquesta cosa, com crec que passa a més d'un esport, ho hauríem de mirar, però sí que passa a més esports. Llavors, el que també juga a favor nostre és que a Irlanda és precisament una situació molt semblant a la nostra, és a dir, ells formen part d'una comunitat més gran, però al Mundial també poden classificar-se seleccions, per exemple, Irlanda del Nord, Irlanda, Escòcia, Gales, llavors no van com a Gran Bretanya, van com a les seves pròpies nacions, i el Mundial que fan realment és un Mundial de Nacions. Llavors per això va Catalunya, va el pot convocar Galícia, Ibèria, que és una barreja entre Espanya i Portugal, que això, bueno, aquesta frontera seria una mica difícil de definir, però també van regions d'altres països, per exemple, crec que van zones de França, zones d'Itàlia, Itàlia, que és un país molt complex perquè des de la seva creació, no, que està feta per moltes regions, doncs passen coses així en aquest Mundial. I crec que és lo bonic de la riquesa de les diferents cultures.
3: Com va rebre aquesta notícia de que aniries convocat?
4: Doncs amb molta il·lusió i moltes ganes, no? També pel que fa representar a Catalunya, crec que és un orgull.
3: Però com t'ho van comunicar? És a dir, del Celtic Girona ets l'únic jugador que has estat convocat o tens més companys, potser que d'universitat, com comentaves, que també aniran?
4: Doncs del Celtic Girona estem convocats, crec que som, ostres, ara t'hauria de mirar el número, però que jo recordi uns 4 o 5.
3: Oh, mira.
4: Som uns quants, la veritat. Mm-hmm. La gran majoria són dels Sitges i d'aquests dels Sitges hi ha molts que tenen un passat pel Barcelona Gals, que seria com l'equip més gran ara mateix a Catalunya.
3: Mm-hmm. I aquest Mundial, quan es disputa?
4: Aquest Mundial es disputa del 13 de juliol al 17 de juliol a Waterford, a Irlanda.
3: I explica'm una mica el quin paper. No sé si us heu pogut ja entrenar tots junts o no.
4: Doncs sí, precisament aquest passat diumenge, bueno, crec que va ser a finals de juny vam fer un últim entrenament per també descansar les cames i arribar en plenes condicions. I vam acabar de fixar les posicions perquè, evidentment, cadascú dels seus equips juga d'un rol. Jo, al Celtic Girona, els pocs partits que hem jugat, normalment jugo en una posició molt més de full forward, que seria com el més endavant o la penúltima línia, davant de tot, i ara la selecció catalana, bueno, suposo que per com sóc jo com a jugador, que sóc, considero bastant ràpid i que tinc visió de joc, doncs m'han posat més cap al mig, que també és una, que és molt box to box, que es corre amunt i avall, on hauré d'aprendre, pues, també com una manera de conèixer a mi mateix com a jugador, no? Crec que és una posició molt complexa i que puc aprendre també a gestionar els temps i els descansos.
3: I quan marxeu cap allà?
4: Marxem el 12 de juliol, bueno, alguns volen arribar abans, altres més tard. La gran majoria d'equip...
3: Perquè, clar, aquí hi ha... és neu cosa vostra, no? És a dir...
4: Correcte. El que és el desplaçament, això ho hem de pagar nosaltres. I bé, cadascú agafa el seu avió, la gran majoria ens hem distribuït en el mateix avió, i també, doncs, no cabíem tots a una mateixa residència i hem d'estar com en dues residències. Però bé, no és un hàndicap molt gran, estem més o menys a prop. Crec que els que estan més lluny estan a 20-30 minuts de les instal·lacions. Unes instal·lacions molt xules, per ser les de Waterford, he pogut veure ja unes imatges, i la veritat és que és espectacular, no? A vegades quan compares a fora pobles que ni coneixes i que tenen instal·lacions esportives que dius, mare meva, però bé, haurem d'aprofitar aquests dies que estem allà per aprendre molt i sobretot per gaudir.
3: Heu parlat de quin és el paper que voleu fer durant el Mundial?
4: Sí, tema tàctiques, vam fer just ahir una reunió que ens vam... A part de la logística que havíem de fer del viatge, també vam fer una gran part de tàctica, sobretot en quantes línies de joc volíem jugar, perquè també hi ha unes normes que encara estan una mica grises sobre si hem de portar protector bucal o no als partits, perquè hi ha aquesta famosa llei borrosa que diuen que potser hi ha un àrbit que si no portes un protector bucal d'una manera et pot no deixar jugar, i coses així. També tema tàctic, si volem jugar més contenció o anar més a l'atac o a quedar-nos en bloc baix, uh-huh, també depèn de la situació del partit, però sí que com que tenim una plantilla, no tenim molts canvis com altres seleccions, doncs crec que optarem més per una contenció, estar bastant fixos a les nostres línies i amb moltes ganes.
3: I en clau resultats, Marc, parlem amb clau resultats, no sé si fareu que l'important sigui participar o realment voleu intentar aconseguir alguna cosa més.
4: Home, nosaltres no fem aquest viatge, no?, per dir, bona, som Catalunya i ens anem. Nosaltres volem lluitar fins al final. Tenim marcada la final del 17 de juliol, que és a un estadi, precisament allà a Irlanda, i tenim moltes ganes d'arribar. Depèn de la classificació, pots arribar a una final que es diu com si fos gol, plata i bronze, depèn de com quedis classificat. O sigui, no es fa només una final. De tots els equips que són, anien com a tres grups, si classifiques, evidentment, mm-hmm, i la nostra intenció és almenys classificar a una Final Four i jugar o una final i arribar i guanyar-la, evidentment.
3: Estarem pendents, de veure aquest resultat.
4: Ja us informaré.
3: Per anar acabant, Marc, comenta'm una mica el joc. Ostres, és molt complicat adaptar-se a jugar? Si jo, per exemple, que no en tinc ni idea, ara començo a jugar...
4: Doncs si tu mires un vídeo de com juguem des de la grada, tu diries, ostres, això és molt fàcil, això agafo la pilota... No és tan fàcil. Jo, quan ho vaig veure, la primera vegada que se'n tocava una pilota, vaig dir, això està xupat, això és... És com si al futbol tinguessin l'oportunitat d'agafar la pilota amb les mans.
3: T'he de dir que els vídeos que m'estat veient ara no em semblava gens fàcil a mi, eh? A mi no m'ha semblat gens fàcil.
4: Ara ja ho veig amb uns altres ulls, perquè porto un any gairebé practicant el bot, però aquest bot amb el peu i seguir corrent, hi ha molta gent que si no tens molt ben après això, et frenes molt, et limites, et tanques la visió del joc, i és important començar a tenir-ho automatitzat. O sigui, no és tan fàcil com la gent creu. A sobre que per fer el passe s'ha de fer d'una manera concreta, no pots llançar la pilota a qualsevol manera, has de fer un cop com si fos de voleibol i més coses. O sigui, és més complicat del que sembla, i quan molts amics, col·legues m'han dit això està no sé què, els he portat a una pista, els he donat una pilota i he dit proveu-ho ara. I tots riuen perquè no està més difícil del que sembla.
3: Ja per acabar, Marc, és un joc molt agressiu, no?
4: Sí, de fet, si et donen un cop de cares no és falta. Llavors, per això portem, en teoria, protector bucal i més proteccions, però bé, tampoc pots anar... O sigui, l'àrbitre el que també considera és que no vagis amb una agressivitat per fer mal. O sigui, tu has de fer veure... Vull dir, perdó, que no soni malament, però tu has d'anar a tocar la pilota. Has d'intentar anar a tocar la pilota. Si tu prens un cop de puny a un altre, evidentment és una agressió. Però és veritat que de cares no es pita falta. La falta només és... d'esquenes.
3: Doncs Marc, esperem que no et facis mal, que rebem notícies molt bones en aquests propers dies de juliol, i que vagi molt bé i moltíssima sort en el Mundial, Marc.
4: A vosaltres.
2: I acabarem el programa parlant amb l'historiador Joan Pinya sobre la història de la Torre del Castell a Malgrat.

0: Bé, avui us proposem una ruta fins a la Torre del Castell, un espai històric que descriu molt bé l'evolució de la nostra vila al llarg del temps. En parlem de tot això amb més detall amb l'historiador local Joan Pinya, que ja el tenim ja com a referent de la nostra ràdio. Bona tarda, Joan.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, què representa per tu la Torre del Castell?
1: Home, doncs per mi és un element molt important, perquè a més jo sóc nascut del barri del Castell.
0: Ah, sí?
1: O sigui que per mi és un element molt identitari a nivell familiar i personal. Però alhora també representa el que representa per tot malgratenc, que és un element que identifica, no?, identitari per al nostre poble. És aquest punt elevat que com aquí qui diu, dona matriu, dona naixement a la nostra població. Per tant, qualsevol malgratenc que se'l miri ja ha de veure això, no només un element que en forma ens identifica, no?, que ens representa com a poble, sinó que, a més, el punt de naixement del nostre poble.
0: Com arribem a la torre? És a dir, algú que ens estigui escoltant i digui vull desplaçar-me fins a la torre, quin seria la ruta més recomanable?
1: Pujant. Sí, això és una cosa que tots els veïns del barri ho sabem, que per arribar allà dalt s'hi ha de pujar. Vale? I això, tenim diverses opcions, no, com el carrer del Ponent o la pujada del castell, que ara l'estan arreglant i ajardinant, però llavors també hi ha l'opció més fàcil, que és des de la plaça Ensem Claver agafar l'ascensor inclinat, no? Que això, des que es va ficar aquest ascensor, notem que l'afluència turística ha augmentat.
0: Què és el que fa tan especial la Torre del Castell? Té algun element identificatiu que cridi l'atenció?
1: Sí. Mira, a nivell oficial, la fa especial que és l'únic bé cultural d'interès nacional que hi ha a Malgrat. Tota la resta són béns culturals d'interès local. Per tant, a nivell nacional està catalogada no per la seva importància artística o històrica, sinó perquè hi va haver un moment en què es van catalogar tots els elements defensius. I, per tant, també es va catalogar aquesta torre. Però alhora també és clar, el seu un punt originari del nostre poble ens ha anat acompanyant al llarg de tota la nostra història. I, clar, la sabem ja que es funda, o si més no, que tenim la primera referència, no sabem des de quan hi és, però la primera referència és del 1382, com a un punt defensiu avançat del castell de Palafolls. Per tant, els palafollencs, en vista de que el mar era un lloc perillós, pirateria, fan com una avantguarda, com un punt fortificat, per protegir-se de tots aquells que van a buscar-hi riquesa en el mar. Hi havia pescadors, hi havia mariners de la baronia de Palafolls, però alhora necessitaven alguna protecció.
0: No està clar, no?, quan es va construir la torre, perquè parlen alguns parlen del segle XIV, però...
1: El segle XIV és el primer moment en què la tenim documentada, però això no vol dir que fos anterior. Clar, llavors, ens han anat seguint tota la vida, al segle XVI tenim documentats atacs pirates que hi fan destrosses, perquè clar, era on la gent s'hi anava a refugiar. Per tant, els primers malgratencs o els primers palafollencs que vindran a viure aquí aniran al voltant d'aquesta torre a viure. Per què? Perquè en el moment d'atac, ràpidament puguin acostar-s'hi. Llavors també en la guerra del francès al segle XVII, les carlinades del XIX, durant la guerra civil, sabem que s'hi fica un ull de metralladores. Per tant, tota la història de Malgrat la podem anar resseguint, també sapient què passa a la Torre del Castell.
0: Val. I la relació que tu destaques amb la Torre de Palafolls actualment, bueno, actualment no, antigament, era que era l'avançada, la torre d'aquí Malgrat.
1: Exacte, Palafolls és terra endins i ells sabien perfectament que un dels punts de riquesa era el mar. Però clar, el mar estava ple de pirates. Què havien de fer, doncs? Fer algun tipus de defensa per engrescar els palafollencs a acostar-se al mar. D'aquí que fessin aquesta torre amb baluart documentat, o sigui, tenia un baluart al voltant, tenia una muralla fortificada, de la qual avui dia no en queda res. I clar, tots aquests malgratencs que es van ubicant al voltant de la fortalesa, fundant aquesta barriada, o a la plaça del carrer Passada, que serà just als peus de la fortalesa, però hi ha la zona plana.
0: Com ha anat evolucionant la Torre del Castell? Per exemple, el seu ús s'ha seguit utilitzant després, no?, de la seva construcció, la primera documentació que tenim, s'ha seguit utilitzant com a estructura defensiva, per exemple, en conflictes com podria ser la Guerra Civil Espanyola?
1: Exacte. Des del seu moment fundacional, que naixeria com un espai fortificat i defensiu, fins la Guerra Civil, sempre ha complert aquesta funció defensiva. Un espai de guaita, de vigilància, magatzem de provisions per en cas de setge, però ja sí que serà l'últim moment en què funcionarà amb aquest rol, serà justament la Guerra Civil. Sabem que a partir d'aquest moment serà un espai més aviat abandonat, en el qual fins i tot hi aniran a viure rodamons o famílies que no tenien lloc on viure, fins que s'acaba generant aquest ajardinament del parc, en el qual conserva la torre com un element imprescindible.
0: Actualment, l'ús de la torre, dins es conserva alguna cosa, material... S'aprofita la torre per alguna cosa avui dia, més que res per decorar... Que no sigui només decorar, decorar malgrat.
1: La torre era buida fins a l'any 2002, és el moment en què es fa la gran una nova reforma del parc, no? Perquè el parc ja hi era, va ser fet en època en Pepito Mora. Doncs el 2002 es fa una nova reforma d'aquest parc i la torre també se li fa una molt criticada i desafortunada reforma, que hi fica una escala interior, l'escapça, hi fica una pèrgola, no? Que aquesta pèrgola finalment es va acabar traient, tota la resta no s'ha tret, però sí que realment va ser una obra que va generar molta controvèrsia, perquè clar, estava afectant un bé cultural d'interès nacional i l'emblema identitari del nostre poble. Que molt curiosament, les entitats o la gent que l'ha continuat representant o simbolitzant o utilitzant de logotip, l'han utilitzat amb la forma que tenia abans d'aquesta reforma.
0: Originalment,
1: sí,
0: val.
1: Les espitlleres, no?, i l'acabament. O sigui, que Diana Camagrand no ha acabat de quallar o d'acceptar aquesta nova forma d'aquesta
0: torre. Seria que li van fer la torre a la torre d'aquí malgrat com un exeomo, no?
1: Sí, sí, van fer...
0: Bueno, li van
1: voler donar una funció, que és la de poder-hi pujar i ser torre de guaita, però és que alhora aquesta intervenció per poder-la convertir en una torre de guaita de passeig, diguem-ne, tampoc ha acabat funcionant perquè està tancada, no? I no s'obre, no, per poder realitzar aquesta tasca. Per tant, el sacrifici que es va fer per donar-li funció no ha acabat tampoc resolent.
0: I alguna dada curiosa o fet històric de la Torre del Castell o del mateix parc que l'envolta, que sigui ressenyable o destacable?
1: Clar, seria molt interessant saber quins límits tenia aquesta fortalesa. Bé, clar, molta gent ens diu, ostres, que van gloriosos els del castell, que en dieu castell d'una torreta. No, és que ja hi havia hagut un castell, no? I per això en perdura aquest nom, amb el seu, com bé dit, la seva estructura defensiva, el seu baluart. No sabem si aquesta torre formaria part d'aquest castell o va ser refeta amb materials, no?, d'alguna de les destruccions que patí, es va refer només una torre, no sabem, però clar... El que no sabem tampoc és els límits d'aquesta fortalesa, no sabem com era. Clar, tot això s'hauria pogut resoldre amb una campanya arqueològica, no?, abans de realitzar aquests ajardinaments, però en el seu moment, per desgràcia, no s'hi va atinar i ara avui dia quedem amb el dubte de quin seria realment aquesta...
0: Quan parles del castell, parles del castell de Palafolls.
1: No, de Malgrat.
0: De Malgrat. O sigui, sí. Van tenir un castell aquí a Malgrat.
1: Sí, sí, sí, exacte. Clar, els de Palafolls no fan una torreta. Fan tota una estructura defensiva que permeti guardar-hi gent a dintre, emmagatzemar-hi provisions, defensar-se d'un atac exterior. Per tant, hi ha realment una estructura de castell o estructura de fortalesa, no? I amb la seva muralla o baluart. Però clar, tot això no ha perdurat i desconeixem, no?, que ha quedat, segurament els seus fonaments estan enterrats a terra.
0: Es desconeix tant els fonaments com també, per exemple, qui governava o qui vivia en aquell castell? O se sap
1: alguna
0: cosa?
1: No, tenim, per sort, malgrat s'han conservat molt poquets, però s'ha conservat algun llibre de claveria i ens ha permès de resseguir les despeses que tenia l'Ajuntament. I sabem que hi havia una guarnició, que hi havia uns desperfectes que de tant en tant s'havien d'arreglar, que hi havia atacs pirates que directament atacaven la fortalesa i s'havia després d'arreglar. Per tant, gràcies a aquestes factures, no?, podem anar resseguint una miqueta alguns esdeveniments.
0: Algun destacable que ara recordis o que sí. Tinguis?
1: Mira, hi ha un atac, hi ha justament un atac pirata molt ben documentat gràcies a aquests llibres de claveria, en el qual es parla de que s'hi van anar a refugiar els de Malgrat i la gent de les muntanyes, o sigui, entenem que gent de Sant Genís, no?, de les masies del voltant, assegudes que s'estava realitzant un atac pirata, tots es van anar a socórrer tancant-se en aquesta fortalesa, no? Per tant, com bé deia, és un punt, des d'un punt romàntic, no?, és un edifici que sempre ha protegit i ha vetllat els malgratencs. O sigui, ella des d'allà dalt ha sigut, diguem-ne, una faldilla acollidora de tota aquesta població que s'hi acollia i alhora un punt de vigilància per tenir-nos, no?, a tots protegits. Per tant, és normal que els malgratencs la tinguin com un dels símbols identitaris.
0: Creus que ara, després d'aquesta reforma, creus que d'alguna manera es podria arreglar o tornar a refer o, diguéssim, recuperar una mica la torre originalment o millor ja deixar-la com està? Què creus que s'hauria de fer ara amb la torre?
1: Si es recuperés seria una restauració il·lusòria, perquè no seria recuperar el que hi havia, sinó com fer un de nou a imatge i semblança.
0: Correcte.
1: Del que hi havia hagut, el que hi havia hagut. Però és que també, quin és el moment, no?, en què s'hauria de recuperar la torre? Perquè tenim documentat com era per la Guerra Civil, amb aquestes espitlleres, que és com va durar fins a aquesta reforma del 2002. Però com era abans, no? Per tant, si s'hagués de refer o restaurar, quina forma hauria de recuperar, no? Per tant, potser, mira, millor deixar palès els errors del passat que ens serveixin per no tornar-hi a caure.
0: No tocar-la i deixar-la com a...
1: Sí, bueno, Com una lliçó.
0: Com una lliçó de història per no tornar a fer els errors, no?
1: Aquí està.
0: Doncs bé, posem punt i final a aquesta entrevista. Avui hem parlat de la Torre del Castell, una miqueta, fer un background històric de la nostra història, la història de la nostra vila, i ho hem fet amb l'història local de Joan Pinya. Joan Pinya, gràcies per atendre'ns, com sempre, i sempre ets benvingut en aquesta casa.
1: Gràcies a vosaltres per fer aquesta difusió.
2: Molt bé, doncs acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Karam Lawahidi. Adeu, fins demà.
3: Hola, bona tarda. Soc en Karam Lawahidi, tècnic d'aquí de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Maresme. I la meva proposta musical aquest cop és Mi Chico, de DJ Goja. És una proposta estiuenca, igual que l'últim cop. I res, mentre duri l'estiu, doncs seguirem fent aquestes propostes, vale? Espero que la gaudiu.

0: Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Els socis de la legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i han votat a favor d'aquests pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, ja que no tindrà excuses per desplegar tots els acords. Escoltem la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
3: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
4: I per això, a partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
2: I un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols a Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones continuen desaparegudes. De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones de les 244 i 68 d'altres nacionalitats. En total, les víctimes s'eleven a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire. Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en una presumpta trama per desestabilitzar causes judicials, diuen que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díez. D'aquí una hora més, notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
7: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
9: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
10: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
11: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
10: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
12: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: Avui passarem al capítol 2 de Se m'ha escapat el lloro i el que escoltareu a continuació és el final del capítol 1. Per tant, començarem escoltant aquest final.
14: Em filo, amb quina traça fas anar el mocador? No coneixia aquest embolicar. Se t'adonava tan bé. L'embolicar ha quedat com si fos un ram de flors.
15: Ens l'emportem a casa. Li donarem una mica d'aigua. I demà ja veurem. Genaro, no te'l miris tant.
14: No, és ell que em mira a mi.
15: Sí, sí.
16: Oh! Mamma, no preguntes.
17: Va ordenar el Quico des de dins del mocador. El Genaro es va tocar el clatell indignat ja, però va començar a caminar cap a casa. No sabia que, en aquell moment, la seva vida tranquil·la de jubilat s'acabava de convertir en una comèdia d'espies, plomes i moltes, moltes galetes.

Bé, començarem el capítol 2 i recordarem, doncs, cada capítol això, que farem un recordatori. I avui direm que el Quico va ordenar des de dins del mocador: tu, el de la calva, camina i no preguntes. Això és el que va dir. I el Genaro es va tocar el clatell indignat, però va començar a caminar cap a casa. No sabia que en aquell moment la seva vida tranquil·la de jubilat s'acabava de convertir en una comèdia d'espies, plomes i moltes, moltes galetes. Recordem també que la Filo tenia amagat el lloro al cistell publicat amb un mocador. Bé, això va passar en el capítol anterior. Avui tenim que la Filo, doncs, ha d'amagar el lloro perquè la veïna xafardera no se s'assabenti que tenen un inquilí il·legal. Sí, un inquilí il·legal.

0: Emma, mentre el Genaro mirava fixament el marcador de pisos, resant perquè no s'aturés el tercer.
1: Si ens troba la Remei, estem perduts. Aquesta dona sap el que sopes abans que tu mateix posis la taula.
2: Ja hi som. Ja saps que no pots dir res que no acabis passant. Que si la Remei, que si l'ascensor al tercer...
1: Què és aquest sotrac?
2: Doncs ja ho tens, aturats en el pis tercer.
0: La porta es va obrir i allà estava la Remei amb el seu carret d'anar a comprar i ple de porros i una curiositat que no hi cabia en el replà.
3: Hola, Filo. Hola, Genaro. D'on veniu tan tapadets amb aquesta calor?
0: La Remei clava els ulls en el bony vivent que la Filo duia entre mans.
2: Doncs bé, és que hem estat de compres i portem, entre altres coses, una col que tenim d'embolcallar perquè, si no, es pot posar negre. I ho diu el senyor de la verdura, que és un entès.
1: Sí, sí, una col i altres herbes. Filo, no ens podem entretenir. Hem de posar en remull les altres herbes.
0: Just en aquell moment, el mocador va començar a bellugar-se. El bec negre va treure el cap i el Quico, amb ganes de gresca, va deixar anar un crit que va ressonar fort per tota l'escala.
4: Culpable! Hem acreditat el culpable! A la canya!
0: La Remei va fer un salt que gairebé tomba el carret dels porros.
3: Però... qui ha dit aquesta col, Filo? Ha dit culpable?
5: Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Tem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: És la ràdio! Veus, Remei? Aquest mòbil fa de tot. És un podcast d'aquests crims reals que s'escolta sempre a la Filó, que el té a tot volum. Vinga, Filó, que se'ns escapa el capítol.
0: Van tancar la porta de l'ascensor a la cara de la Remei, que va quedar estupefacta, i un cop dins de la casa van tancar el pany i clau amb tres voltes.
2: Bé, Genaro, deixo el Quico. El deixo sobre la taula del menjador.
1: No tens por que s'enganxi amb el tapet de ganxet que tants anys es vas trigar a la fer?
4: Uf, que li veu un poc més i tenéis que se faro el lloro per a comer. Doi una batecita com l'espero el croce. Uf, que retrato tan mono.
0: Quico.
2: Quico, no toquis res d'aquest retrat que és el del fill fent la primera comunió.
4: Tu pots... Vaya claro. Parece un pingüino. Yo ya te sé un montón.
1: Escolta'm bé, lloro de ciutat. Aquí hi ha unes normes. La primera, no es parla de Martínez ni de culpables, ni de res que ens pugui portar la policia a casa. I la segona, quan hi hagi veïns a prop, tu ets un peluix de decoració. Entesos?
0: El Quico... va inclinar el cap, va agafar un extrem del tapet de ganxet amb el bec i el va començar a desfer.
4: Quico, quina galleta de marca! No és la marca branca, Genaro. Les matines se la compraven artesana.
2: Genaro, em sembla que hem de passar a tenir una jubilació tranquil·la, a tenir un cap de colla a casa.
0: Del fons, per la finestra oberta, s'escoltava la veu de la Remei al replà explicant-li a una altra veïna que la Filo porta cols que parlen de corrupció.

107.1 FM.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Radio Tordera. A la emisora que te escucha.
1: Radio Tordera. Serveis informatius.
2: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res per fomentar la recollida gratuïta de residus. L'Ajuntament recorda que el servei s'ha de sol·licitar prèviament per telèfon o WhatsApp, alhora que insisteix en la necessitat de portar els electrodomèstics a la deixalleria municipal. Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
3: Bé, la campanya al carrer no hi pinta res té dos objectius principals. El primer dels objectius és conscienciar a la ciutadania que a la via pública hi tenim uns contenidors que s'han d'utilitzar i que tot allò que no va dins dels mateixos no es pot deixar al carrer.
2: S'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'altra clave. El festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí i Pol. Ens parla de la programació el director del teatre, Josep Navarro.
4: On disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
2: L'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos oncològics complexos. Ho explica la cap del Servei de Cirurgia General i Ginecologia, Susana Quadrado.
5: I ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment que decidim operar. Perquè una vegada estem operant, a quiròfano també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar en la cirurgia.
2: El thriller psicològic Memory Hit amb participació tordarenca s'estrena el 5 de juliol, dirigida per Júlia i Albert Guinart. El thriller ha tingut Calella i Mataró com a escenaris principals i el tordarenc Marc Muñoz a l'equip de producció. Ell mateix ens ho parlava.
6: Bàsicament, al departament de producció ens encarreguem de tot el que té a veure a nivell més logístic, des de la fase inicial del rodatge, no? quan estem plantejant el rodatge fins al final d'aquest rodatge, no?
2: Paula Delgado i Clàudia Romaguera es proclamen campiones de Catalunya. Les patinadores del Club Patí Tordera Artístic triomfen a la Copa Catalunya amb 2 ors i grans participacions. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, situació meteorològica que ens porta poques novetats. Sí que han baixat les temperatures en les darreres hores, ahir les màximes, perquè hi va haver més núvols. Aquesta passada nit també amb el cel serè, les temperatures mínimes han estat una mica més fresquetes, però de cara a les properes jornades, si d'alguna cosa parlarem, és d'una nova patacada de calor que farà pujar la temperatura, i això ho notarem especialment de cara a diumenge i principis de la setmana vinent, amb valors que tornarien a arribar a fregar els 34 graus a la costa de la comarca i els 36-37 graus cap a l'interior del Maresme. Per tant, calor intensa, temps que de moment no vol canviar i malauradament tot això acompanyat amb una absència de precipitacions que comença ja a ser ja remarcable aquí a la comarca, amb els boscos ben eixuts, i per tant compte perquè els pròxims dies es dispararà el risc d'incendi. Dit això, avui, com dèiem, jornada tranquil·la, temps estable, assolellat, amb vent de garbí, que aquesta tarda serà moderat a la costa del Maresme Nord. I justament aquí és on trobarem algunes àrees de maror aquesta tarda pel que fa a l'estat del mar. A la resta, predomini del marejol. Les temperatures que avui pugen un palet, poca cosa, en relació a les d'ahir, i de cara a demà pujant una miqueta més en una nova jornada que serà estable i assolellada.
2: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res per fomentar la recollida gratuïta de residus. L'Ajuntament recorda que el servei s'ha de sol·licitar prèviament per telèfon o WhatsApp, alhora que insisteix en la necessitat de portar els electrodomèstics a la deixalleria municipal. Parla de la campanya el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
2: Bé, la campanya al carrer no hi pinta res té dos objectius principals. El primer dels objectius és conscienciar a la ciutadania que a la via pública hi tenim uns contenidors que s'han d'utilitzar i que tot allò que no va dins dels mateixos no es pot deixar al carrer.
1: Dijous 2 de juliol de 2026 s'inicia avui una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'Altra Clavé. El festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça de Miquel Martí i Pol. Josep Navarro és director del teatre.
3: On disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
1: L'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos oncològics complexos. Ho explica la cap del Servei de Cirurgia General i Ginecologia, Susana Cuadrado.
4: I ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment que decidim operar. Perquè una vegada estem operant, a quiròfano també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar en la cirurgia.
1: El thriller psicològic Memory Hit amb participació tordarenca s'estrena aquest 5 de juliol, dirigida per Júlia i Albert Ginart. El thriller ha tingut Calella i Mataró com a escenaris principals i amb la participació del tordarenc Marc Muñoz a l'equip de producció. L'escoltem.
5: Bàsicament, el Departament de Producció ens encarreguem de tot el que té a veure a nivell més logístic, des de la fase inicial del rodatge, no? quan estem plantejant el rodatge fins al final d'aquest rodatge, no?
1: En esports, Paula Delgado i Clàudia Romaguera es proclamen campiones de Catalunya. Les patinadores del Club Patí Tordera Artístic triomfen a la Copa Catalunya amb dos ors i grans participacions. Parlem del temps. Previsió meteorològica. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
6: De moment, situació meteorològica que ens porta poques novetats. Sí que han baixat les temperatures en les darreres hores, ahir les màximes, perquè hi va haver més núvols. Aquesta passada nit també amb el cel serè les temperatures mínimes han estat una mica més fresquetes, però de cara a les properes jornades, si d'alguna cosa parlarem, és d'una nova patacada de calor que farà pujar la temperatura i això ho notarem especialment de cara a diumenge i principis de la setmana vinent, amb valors que tornarien a arribar a fregar els 34 graus a la costa de la comarca i els 36-37 graus cap a l'interior del Maresme. Per tant, calor intensa, temps que de moment no vol canviar i malauradament tot això acompanyat amb una absència de precipitacions que comença ja a ser ja remarcable aquí a la comarca amb els boscos ben eixuts i per tant compte perquè els pròxims dies es dispararà el risc d'incendi. Dit això, avui, com dèiem, jornada tranquil·la, temps estable, assolellat, amb vent de garbí, que aquesta tarda serà moderat a la costa del Maresme Nord, i justament aquí és on trobarem algunes àrees de maró, aquesta tarda pel que fa a l'estat del mar, a la resta predomini del marejol. Les temperatures que avui pugen un palet, poca cosa, en relació a les d'ahir, i de cara a demà pujant una miqueta més en una nova jornada que serà estable i assolellada.
1: Informatiu que completarem amb espais habituals, la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i els dijous les efemèrides. Farem memòria, recordarem fets que passaven a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Amb l'objectiu d'evitar abocaments il·legals i millorar la gestió de residus al municipi, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa la campanya informativa Tot això al carrer no hi pinta res. Aquesta iniciativa busca difondre el servei gratuït de recollida de poda i voluminosos porta a porta que el consistori ofereix a tota la ciutadania. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, explica els objectius d'aquesta campanya.
1: Bé, la campanya Al carrer no hi pinta res té dos objectius principals. El primer dels objectius és conscienciar a la ciutadania que a la via pública hi tenim uns contenidors que s'han d'utilitzar i que tot allò que no va dins dels mateixos no es pot deixar al carrer. Les illes de contenidors i la via pública no són deixalleries. El segon objectiu de la campanya és publicitar el servei de recollida de poda i de trastos o voluminosos, incidint en que, per tal que t'ho recullin a la porta de casa, cal trucar i concertar la recollida donant unes dades ben senzilles. Al carrer no hi pinta res vol deixar clar que no hem de deixar residus al carrer i que tenim mitjans per gestionar-los de manera adequada, que tenim una deixalleria que hem de fer servir per tot allò que no es pot deixar als contenidors i que cal fer un bon ús del servei de recollida, de poda i trastos.
0: Per fer ús d'aquest servei és imprescindible concertar la recollida prèviament amb un mínim de 24 hores d'antelació mitjançant el telèfon 93 765 3151 o el WhatsApp 615 39 21 46. El servei està destinat a facilitar la gestió de restes de poda i voluminosos. L'Ajuntament recorda que no es recullen al carrer residus com la runa, la ferralla o els electrodomèstics. Aquests elements han de portar-se directament a la deixalleria municipal, situada al carrer D del polígon industrial de Can Verdalet, obert dimarts a dissabte de 10 a 1 i de 4 a 7 de la tarda. L'ús de la deixalleria és gratuït, a més pot generar bonificacions fiscals per als ciutadans. Per fer arribar aquesta informació a tots els racons del municipi, s'ha iniciat una campanya de comunicació que inclou la instal·lació d'una vuitantena de banderoles, així com el repartiment d'imants i flyers informatius als domicilis tordenencs. En plana cultural, el Teatre Clavé presenta una nova edició de l'Altre Clavé, el festival de creació contemporània que un any més omplirà les nits d'estiu d'art, música, dansa i enguany amb una novetat destacada, una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals. El festival se celebrarà els dijous 2, 9 i 16 de juliol a la plaça Miquel Martí i Pol, consolidant-se com una de les cites culturals més esperades de l'estiu. Cada any el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Clavé per oferir propostes innovadores, on conviuen la música, el moviment i la paraula. El director del Teatre Clavé, Josep Navarro, considera que la programació ofereix una proposta cultural alternativa i més transversal.
2: Hem pensat sempre que la programació estable té uns còdics estètics determinats, amb una temporalitat molt determinada, i aleshores vam fa pràcticament fa 25 anys, 20, potser 22, 23 anys, vam pensar doncs fer una altra visió més transversal, més, fins i tot si m'ho permeten, una miqueta més atrevida, més gamberra, una miqueta més d'avantguarda, on disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
0: Aquesta edició, el festival reafirma el seu compromís amb la comunitat, la proximitat i la qualitat, incorporant una experiència gastronòmica única gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i de Can Caselles. Enguany, l'Altre Clavé va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival, amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari i la creativitat culinària de Can Caselles. Cada dijous, els assistents podran gaudir de tres barquetes exclusives acompanyades d'una beguda i l'opció d'afegir també un plat addicional a la cafeteria del Teatre Clavé. Les entrades per l'Altre Claver 2026 estan a la venda a la web teatreclaver.cat i inclou l'actuació i aquestes tres barquetes amb beguda. A més, part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que enguany recapta fons per l'entitat Hatakendeia.

0: en els serveis d'urologia, de cirurgia general i de ginecologia. Ho explica la cap del servei, Susana Cuadrado.
1: Casos de pacients oncològics on tenen tumors molt grans que anatòmicament la imatge que tenim tant per ressonància com TAC no ens acaba de definir bé què és el que abarca aquest tumor. Si sol·licitem aquesta imatge 3D que es basa en aquesta ressonància, en aquest TAC que ja tenim fets, ens dona una imatge que podem veure des de diferents angles de l'anatomia i podem comprendre molt millor l'anatomia del pacient i l'anatomia, sobretot, d'aquesta patologia problema. Ens ajuda a veure si el tumor està en contacte amb altres estructures veïnes i ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment que decidim operar. Perquè una vegada estem operant, a quiròfano també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar amb la cirurgia. I per tant ens ajuda a tenir més precisió i al mateix temps disminuir molt més les complicacions.
0: Amb aquesta incorporació, l'Hospital de Calella reforça la seva aposta per la innovació i la transformació digital aplicada a la salut amb l'objectiu de continuar millorant la qualitat assistencial i els resultats clínics dels pacients. I el pròxim 5 de juliol a les 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella acollirà la preestrena de Memory Hit, un ambiciós curtmetratge rodat íntegrament al Maresme a principis de 2026. L'acte inclourà la projecció de la cinta, un col·loqui en part del repartiment i l'equip tècnic, així com la visualització del making of exclusiu. El tordarenc Marc Muñoz, integrant de la productora Common Films, ha estat peça clau en aquest projecte, exercint en la producció. Muñoz ha liderat la logística d'un rodatge intens que ha mobilitzat més de 100 persones entre professionals i extras. Així ens ho explicava.
2: Bé, doncs jo formo part de Common Films, que és una de les productores que ha estat al capdavant del projecte de Memory Hit, i en aquest cas doncs, jo he estat desenvolupant sobretot una mica el paper de coordinació, de cap de producció del projecte. No? Bàsicament, el departament de producció ens encarreguem de tot el que té a veure a un nivell més logístic, des de la fase inicial del rodatge, no? quan estem plantejant el rodatge fins al final d'aquest rodatge. No? La feina consisteix sobretot una mica en el que comentava, organitzar el tema més logístic, coordinar equips, parlar amb localitzacions, el tema de permisos, calendaris, vull dir una mica tot aquest tema, evidentment, acompanyat d'un equip que no és feina d'una sola persona, ni molt menys. Hem estat un equip molt potent en aquest sentit i al final, doncs, la nostra finalitat una mica és assegurar que tot estigui preparat perquè el rodatge pugui funcionar de la manera més fluida possible, no?
0: Dirigit per Júlia i Albert Guinart, el thriller ha tingut Calella i Mataró com a escenaris principals. Memory Hit narra la història de l'Emma, una pintora que, arran d'un trasplantament de cor, experimenta visions d'una vida que no li pertany. El curtmetratge, produït per Common Films i Aero Films, té una ambició clara, servir de base per un futur llargmetratge. Per més informació sobre la trajectòria del film i les seves novetats, podeu consultar la web oficial www.memoryhit.com o al perfil d'Instagram @memoryhitfilm i recordar que l'estrena, la preestrena, serà aquest 5 de juliol a les 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El patinatge artístic tordarenc continua demostrant el seu excel·lent estat de forma. Aquesta vegada, les representants del Club Patí Tordera Artístic han brillat amb llum pròpia a la prestigiosa Copa Catalunya, una de les cites més exigents del calendari autonòmic. L'expedició torna a casa amb un balanç extraordinari que confirma el bon treball de l'entitat, dues medalles d'or i una de bronze. Les grans protagonistes de la jornada han estat Paula Delgado i Clàudia Romaguera, que s'han alçat amb el títol de campiones de Catalunya en les seves respectives categories. Delgado va dominar la pista en el nivell 9 júnior, executant un programa sòlid i de gran dificultat que li va valer la medalla d'or. Per la seva banda, Clàudia Romaguera va penjar-se l'or en el nivell 4 benjamí. L'alegria de

La delegació tordarenca es va arrodonir amb una magnífica actuació d'Ariadna Pérez. La patinadora va aconseguir pujar al tercer calaix del podi emportant-se una molt merescuda medalla de bronze al nivell 2 Benjamí després de signar una gran coreografia. El Club Patí Tordera Artístic també va comptar amb la destacada participació en les categories cadet. Maria Llamas va finalitzar en la 13a posició al nivell 7, mentre que Ivet Oda va aconseguir la 15a plaça al nivell 6. Ambdues esportistes van sumar una experiència molt valuosa de cara al futur.

0: Aquest estiu, omplir el dipòsit de la gasolina serà més car. El sector de les benzineres calcula que a partir d'ara la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el gasoil prop de 3 com a conseqüència de la rebaixa gradual dels ajuts directes. Des d'avui, aquesta bonificació perd 5 cèntims i el descompte aplicat als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Ens ho explica en la següent crònica Anna Ruiz.
1: La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. Una reducció gradual dels ajuts que formen part del paquet anticrisi prorrogat ara pel govern central, tot i la també reducció de les hostilitats a l'Orient Mitjà. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
2: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
1: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
3: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
4: Un verano bastante apretado, sí. Nos queda un verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
1: Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Ens explica la iniciativa Esther Minguell.
5: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
6: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
5: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
7: Vinieron una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
8: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
5: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: L'anàlisi de sang que confirma la malaltia d'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de tenir un deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca de Sant Pau de Barcelona i ens ho explica en la següent crònica Maite Poló.
9: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
10: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la p-tau 217, Y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
9: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: Anem a ampliar el que és la previsió del temps per aquest dijous, també de cara als propers dies. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
11: Després d'una jornada, la d'ahir, amb més núvols, amb temperatures una mica més baixes, que de fet s'han concretat aquesta passada nit, amb mínimes que han baixat en el conjunt del Maresme, en general hem d'esperar els pròxims dies una situació marcada per l'estabilitat i altre cop per una clara recuperació de les temperatures, sobretot i molt especialment de cara a diumenge, quan tornaríem a tenir valors al voltant dels 33, fregant els 34 graus a prop de la costa i arribant cap als 36-37 graus, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Per tant, nova glopada de calor que ens acompanyarà durant bona part de la setmana entrant ben bé fins a mitjans del mes de juliol i ja veurem què acaba passant. No sembla que hagi de recular aquesta calor i, per tant, continuarem amb un ambient realment molt i molt calorós, a banda, sense precipitacions. Un ambient també sec, amb els boscos ben eixuts, aquí al Maresme i també en altres sectors de Catalunya. Afortunadament, aquests últims dies hi ha hagut algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, i almenys en aquestes zones tenim els boscos una mica més regats. Però en conjunt, sequera ja que comença a fer-se notar, com dèiem, els boscos, i per tant, molta precaució perquè el risc d'incendi forestal serà molt elevat al llarg dels pròxims dies. Dit això, com dèiem, avui temps tranquil, temps estable, ambient assolellat, amb unes temperatures que, si bé han baixat aquesta passada nit, les màximes ja pugen un palet en relació a la jornada d'ahir. Encara pot aparèixer algun nuvolet, però poc important, amb vent de garbí, que aquesta tarda es farà moderat, sobretot cap a la costa del Maresme Nord. I la situació marítima estarà dominada, bàsicament, pel marejol aquest matí, amb àrees de maror aquesta tarda, justament a la costa del nord de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que continuarem en la mateixa línia, amb un temps tranquil, assolellat, amb alguns núvols a primeres hores que marxaran ràpidament i amb temperatures que ja comencen a pujar una miqueta més. Dissabte, ambient més càlid, i diumenge, com ja hem dit, sembla que serà probablement el dia més calorós d'aquesta setmana, amb estabilitat i amb sol durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i així començarem també la setmana vinent.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Una setmana més dediquem temps després de l'informatiu a recordar notícies que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem ara a la setmana del 29 al 5 de juliol de diferents anys. Comencem amb fa un any, el 2025, Tordera aprovava per aquestes dates una moció per garantir els drets de les persones grans. Es volia promoure l'autonomia del col·lectiu i es defensava que les lleis promoguessin polítiques públiques de qualitat. La regidora d'Esquerra Republicana a Tordera, també consellera comarcal en aquest àmbit, Marta Paset, considerava que les administracions tenien el deure de respondre davant les necessitats de les persones grans.
1: Amb el seu treball, esforç i dedicació han contribuït decisivament al progrés social, econòmic i cultural del nostre país. Malgrat això, sovint es troben en situacions de vulnerabilitat, invisibilització o discriminació per raó d'edat, també coneguda com a edatisme. L'envelliment de la població és un fenomen que interpel·la totes les administracions públiques i cal una resposta ferma, transversal i basada en els drets humans. És imprescindible garantir una vida digna, activa, segura i amb participació plena per a les persones grans.
0: Per la seva banda, Toñi García, del Partit Socialista, també regidora de la regidoria de Gent Gran, va defensar que des del consistori ja s'estaven impulsant accions per protegir el col·lectiu. Durant la seva intervenció en el plenari va reivindicar una llei per a les persones grans.
2: Volem deixar-ho clar. Envellir no pot ser una condemna. Ha de ser un dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia. I això només ho farem possible amb una llei de les persones grans, que no sigui un gest simbòlic, sinó un compromís ferm amb els drets socials i la igualtat d'oportunitat a totes les etapes de la vida.
0: Fa un any també us explicàvem que la tordarenca Maria Pozuelo guanyava les primàries i seria la nova coordinadora autonòmica de Podem Catalunya. Entre els seus objectius destacava reforçar la presència del partit a tot el territori. Així ho explicava en declaracions fa un any a la nostra emissora.
3: Hay una parte de la ciudadanía, por tanto, que consideramos que está huérfana de una... de un partido político de izquierdas aquí en Cataluña y el objetivo va a ser representar a toda esa ciudadanía que no se está viendo en estos momentos representada por ningún otro partido político en el Parlamento y en los ayuntamientos. Vamos a trazar unos objetivos claros para aumentar nuestra presencia a nivel institucional, tanto en los ayuntamientos en 2027 como cuando haya unas siguientes elecciones al Parlamento de Cataluña, para, como digo, poder ser útiles a esa sociedad que sigue teniendo problemas de vivienda, que sigue teniendo problemas en las escuelas porque no están bien equipadas, a nivel sanitario porque se cierran centros de salud, se cierran nuestras urgencias de los CAPS, los médicos van trabajando además tensionados, ¿no? Porque no se gestionan bien los presupuestos públicos que son de todas y de todos, etcétera, etcétera.
0: Anem cap a l'any 2021. Explicàvem per aquestes dates que augmentaven els contagis de Covid-19 a Tordera. Segons dades de l'ambulatori, durant l'última setmana s'havien detectat una quarantena de casos nous al municipi. El director del CAP Tordera, Leonardo Heredia, feia, per tant, una crida a la responsabilitat i recordava que la millor prevenció era la vacunació.
4: Informar que en las últimas semanas la pandemia ha producido un brote importante a nivel de Tordera. Tenemos aproximadamente unos 40 casos en lo que va de semana y la incidencia va en ascenso de manera importante. Es necesario recordar especialmente a todas las personas jóvenes, menores de 40 o 50 años, que son las que actualmente están teniendo síntomas COVID y están siendo positivos en COVID, que mantenga la norma de higiene y de seguridad e invitar a todas aquellas personas que no se han vacunado a que lo puedan hacer. Recuerdo que a partir de la semana que viene seguramente podremos empezar a vacunar a los menores de 30, pero ya de 30 a 40 o a 50 ya se pueden programar la vacunación.
0: Fa 5 anys també explicàvem que en Comú Podem Tordera havia presentat en el ple municipal una moció per la implantació de la salut bucodental integral en l'àmbit del sistema públic. Defensava aquesta moció Salvador Giral, que comptava amb el suport també de la resta de formacions polítiques tordarenques.
5: Entenem que no hauria de ser necessari traslladar aquests debats a les plenàries municipals si certament el govern de la Generalitat ja estigués desplegant aquesta llei, però lamentablement això no és així i considerem que és responsabilitat de tots pressionar des dels municipis per tal que es compleixin els compromisos adquirits. De fet, és una llei aprovada. Acabem de sortir unes eleccions autonòmiques, el govern s'acaba de constituir i encara no tenim els nous pressupostos on previsiblement s'inclourà la partida pressupostària que ha de finançar el desplegament d'aquesta llei. Considerem que donada la situació és vital perquè que els ajuntaments ens posicionem en qüestions que són fonamentals per tots els veïns, com és el de la salut i l'accés a serveis tan importants com el que planteja aquest text.
0: Anem a fa 10 anys enrere, al 2016. Us explicàvem que el ple de l'Ajuntament de Tordera aprovava una moció per un nou país lliure de corrupció d'estat, només amb el vot contrari del Partit Popular. Era una moció que proposava el partit d'Esquerra Republicana. El regidor republicà aleshores, Xavier Pla, creia que calia queixar-se per aquesta persecució a la democràcia i als partits independentistes. Així ho explicava fa 10 anys.
6: Doncs no entenem com la persona, el director de l'oficina antifrau, una oficina que havia estat concebuda per la seva independència, per vetllar doncs, de les actituds impròpies que puguin tenir doncs, els governs de la Generalitat, pugui dedicar doncs, aquesta independència a fer una persecució política a aquest conjunt doncs, de partits, no? Aquest seria un aspecte. El segon, que si se'm permet doncs no ens sorprèn tant, però sí al final el fet que no ens sorprengui no deixa de confirmar doncs aquesta actitud del Partit Popular, aquesta actitud pseudofranquista que demostra doncs que aquest partit encara no ha entès quina és la plenitud que suposa estar viure en democràcia en un país europeu, i és un problema de l'estat espanyol doncs haver de estar administrat per gent, per persones, per polítics que actuen d'aquesta manera, i per tant no ens queda altra en defensa doncs, d'Esquerra Republicana i de Convergència Democràtica de Catalunya doncs, de fer aquest pas endavant, presentar aquesta moció i fer tot allò que calgui per defensar legítimament els interessos de la democràcia i al mateix temps els interessos dels partits independentistes.
0: Una moció que, com dèiem, va comptar amb el vot contrari del Partit Popular, així ho argumentava el seu regidor aleshores, el 2016, Xavier Martín.
7: Vostès parlen de fer un nou estat lliure de corrupció, però clar, si el que pretenen és que si vostès, quan des d'algunes instàncies doncs, se'ls investiga, sembla que se'ls estigui atacant per ser d'una ideologia política, doncs malament anirem, que sembla que en comptes de buscar que es persegueixi la corrupció estan buscant una impunitat pel simple fet de tenir una ideologia política. A mi el que també em preocupa és que s'hagin gravat unes converses en el despatx d'un ministre de l'Interior o en el despatx de qui sigui. Això també és preocupant i evidentment entenc que s'està investigant i veurem aviam d'on ha sortit això.
0: No deixem el 2016 perquè l'Ajuntament posava en marxa nous plans ocupacionals al municipi. Una vintena de persones havien començat a treballar aquell estiu. La majoria eren per treballar a la brigada municipal, tot i que també hi haurien algunes tasques d'administració. En parlava el regidor d'Hisenda, aleshores, Marçal Vilageliu.
8: Dir que per aquestes 17 places es van presentar més de 80 persones, i m'agradaria destacar que cada vegada doncs, anem millorant aquest procés de selecció, mica en mica anem aprenent, anem fent un procés més transparent. Jo crec que aquesta vegada ha sigut un procés impecable en el qual hi ha hagut un tribunal que a part d'estar format doncs, per tècnics de recursos humans, també hi ha hagut responsables de les àrees a les quals es havia d'incorporar-se la gent que es contractés i representants també del comitè d'empresa per tal de fer el procés doncs, totalment transparent i rigorós. I la Brigada Jove, que va començar l'any passat, que va funcionar moltíssim, que aquest exercici, aquest estiu, comptarà amb 5 places que comencen ara també amb el mes de juliol, i que vist l'experiència que va anar l'any passat i que aquests joves realment van aportar moltíssim a la seva feina a l'Ajuntament, hem intentat doncs, posar-hi una mica més de diners i allargar el període, i si l'any passat va ser d'un doncs, mes per cobrir vacances i així, hem pogut fer un període de 2 mesos.
0: Ens situem al 2011, fa 15 anys parlàvem que una persona havia mort i dues més havien resultat ferides greus en un accident mortal que s'havia produït a la Nacional 2 a l'altura del restaurant Cal Coix. Per causes desconegudes, un dels vehicles implicats en l'accident havia envaït al carril contrari i havia xocat de cara contra l'altre vehicle. També fa 15 anys ja explicàvem que l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, valorava positivament el nou servei de rodalies entre Blanes i Figueres sense que s'hagués de fer transbord a Maçanet de la Selva. Així ho argumentava.
9: Era una de les assignatures pendents de Tordera i Blanes, en aquest cas. Tordera estem al mig, sortosament, en aquest cas, sortosament. Per anar a Girona, un tren que vagi de Blanes a Girona, a Figueres, vaja, obligatoriament passa per Tordera i obligatoriament passarà per Girona. Per tant, és una bona notícia. És una bona notícia en aquest sentit, i ho és també en el sentit Barcelona, perquè això vol dir que hi haurà un tren que començarà a Blanes i acabarà a Figueres i passarà per Tordera. I això vol dir que el tren que passi de Figueres cap a Blanes, de baixada, i podrem pujar la gent de Tordera, arribar a Blanes i agafar un tren a Barcelona. Amb la qual cosa això suposarà un increment important de trens cap a Barcelona i un tren, finalment, que ens porti a Girona en mitja hora, que ara és l'odissea d'allò que en diem l'Empalme, Massanet, Massanes, que sempre arriba el tren quan acaba de passar l'altre.
0: Deixem aquí per aquesta setmana. Com sempre, hem fet memòria, hem recordat fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, també amb la veu dels protagonistes, gràcies als arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i l'arxiu sonor també d'aquesta emissora. I tornem la setmana vinent. Gràcies per la seva atenció.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
3: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
2: La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya, la CONFAP, demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Tem que la nova llei, aprovada tot just fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos de locals i ni de casos. És més que, a més, s'han denunciat poblacions reticents com l'Hospitalet de Llobregat, Lleida o Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la CONFAP.
4: Si no s'implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
2: Més temes. Després de l'acord aconseguit entre PP i Vox, el candidat popular Juanma Moreno ha estat investit president de la Junta d'Andalusia amb 68 vots a favor i 41 en contra a la segona votació. Minuts abans, les dues formacions havien convocat els mitjans per preparar, per explicar, volem dir, el pacte que inclou una conselleria de rang de vicepresidència pel portaveu de Vox, Manuel Gavira. A més, inclou 150 punts que els de Bascal portaran en pràctica a l'ostentar aquesta vicepresidència. La febre del Tour que s'ha encetat aquesta tarda a Barcelona amb la presentació dels 23 equips s'estén com una taca d'oli i el sector del lloguer de caravanes i autocaravanes ha registrat un augment de reserves del 7% aquests dies. El gremi explica que el creixement ve arran de la afluència de visitants que genera aquesta cursa francesa amb tres etapes del 4 al 6 de juliol i a la necessitat d'allotjaments flexibles i mòbils. Una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes. A una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor.

0: Vinga, anem a començar aquesta tertúlia d'aquest dijous i, tot i que estem dins de ja la banqueta d'estiu, vam deixar davant del show dels esports, avui sí que tanquem definitivament aquestes tertúlies, tanquem la pedreta, però d'aquest any. Ja negociarem per l'any vinent i avui seguirem doncs, una mica fent balanç del que ha estat tota aquesta temporada, del que ha estat tot aquest any, que vam fer una mica i també recordant aquesta gala dels esports que vam viure el divendres passat. Joan Martín, bona tarda.
1: Bona tarda, m'agrada molt això de la banqueta d'estiu.
0: Sí, eh? Jo sí, tinc molts records d'amb tu, estar a la banqueta d'estiu, sí. Portar-te's accions...
1: Hosti, molt bons records. Sempre podré dir que la banqueta d'estiu vaig veure o vaig haver d'explicar que Messi plegava del Barça.
0: Uf, que dur, eh?
1: Sí,
0: va ser dur, quin programa,
1: va ser duríssim.
0: Eh?
1: Vaig haver de muntar així un programa especial ràpid amb tertulians a última hora, va morir qui va poder, perquè clar, allò va saltar la bomba a la tarda i clar, el programa, evidentment, va anar a Norris, tot el que hi havia. Però sí, me'n recordo sempre la banqueta d'estiu per això. I també per l'inici de les tertúlies, perquè poca broma, mira. Van començar les tertúlies també dins de la banqueta d'estiu. Així que per això m'ha fet gràcia això de la banqueta d'estiu, és veritat.
0: Sí. Bona tarda, Plàcides.
2: Bona tarda.
0: Com estàs?
2: Bé.
0: Sí?
2: Bé.
0: Amb ganes d'acabar o no?
2: Sí.
0: O no et fa llestimeta?
2: Sí.
0: Monosíl·labs, eh?
2: A mi m'agrada la banqueta d'això que fas. I si ho saps per què?
0: Per què?
2: Perquè ve que anar a jove.
0: Això sí.
2: I un altre dia faran el que estem fent nosaltres aquí. Sí, en qualsevol moment poden venir aquí. Això és una bona feina.
0: M'has corregit abans fins i tot per dir que renoveu per la temporada, no per l'any, sinó per la temporada.
2: No et sento.
0: M'has comentat que renoveu per la temporada.
2: Renoves?
0: Bueno,
3: no,
0: jo sí.
3: Per aquest any no, per aquesta temporada.
0: Sí, bueno, però la temporada haurà de començar al setembre, no, i en parlarem, no?
2: Sí, home, ara deixem ara avui.
0: Sí, aquest estiu per descans.
2: Estiu i llavors... No és per l'any que ve.
0: És per la temporada.
3: Per al setembre, no?
2: És per setembre, sí. Així. Llavors ja, si convé, ja tornarem, home.
0: Tomàs, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ara que parlàvem això de la banqueta d'estiu, me'n recordo que va vindre diverses vegades el que era president de la penya madridista de Lleida,
0: Sí,
3: en Joan el convidava cada dos per tres.
0: Daniel, no? Daniel es deia? Daniel es diu? Daniel.
3: El president de la penya madridista de Lleida, com vivia allà, ara viu aquí a Tordera, i va vindre diverses vegades.
1: Sí. I tant, va venir com a tertulià, Déu-n'hi-do, intens.
3: Sí.
0: Bueno, clar, l'opinió madridista compta, eh?
1: Sí, acabàvem parlant de la TV3 i no sé què, històries de... Sí. De tot, es parlava de tot.
0: L'altre dia en Tomàs em va dir que per fi havia portat un madridista, vaig portar la setmana passada, si no m'equivoco, no? El madridista per aquelles ventes, fitxatges que havia de fer el Madrid, eh? Vaig portar un madridista.
3: Bueno, hasta ara ja té un, no? Cucurella, no?
0: Bueno, sí, però dic que aquí, el programa, que vaig portar aquell programa un madridista,
3: sí,
0: dir, mira, però ja era hora que portessis
3: el... Me va agradar aquell noi. És que... Ja més al·licia com per la gent del Madrid. I a més hi ha una cosa que no m'agrada. Sempre comences per la colorada, tu.
0: Sí, suposo per
3: sempre,
0: la posició,
3: sempre
0: no?
3: Sempre comences per la dreta,
0: Suposo per la posició que també...
3: Aviam si de tant en tant comences per l'esquerra.
0: Hauré. La temporada vinent.
2: Però en aquí...
3: O pel centre!
2: En aquí... Fem un programa aquí a la ràdio, una ràdio del poble, el que sigui, i tothom pot venir.
0: Oh, i tant.
2: Sí, això... Segons aquells puestos no podries pas fer-ho.
1: No.
2: O tots són del mateix color, o si no...
1: Bueno, també hi ha d'altres. També hi ha d'altres que els convidem a que vinguin i no venen.
2: Vull dir que... Bueno, va. No. Jo te vull dir això. Aquí ve un d'aquests, el agafarem, el recollirem un rato, i que no vingui més, però almenys ja ha vingut fent tota la presència.
0: No, ja ha vingut un, doncs. Però sí, de moment tots estan acabant molt a gust, vull dir que estan molt a gust i m'han dit que fins i tot tornarien.
2: No, i és que a més s'han de tirar controlats.
0: Home, i tant.
2: Perquè...
0: Que no es desmadrin, eh?
2: Que no es desmadrin perquè ja trim.
0: Sí, prou,
2: que vinguin aquí...
3: Prou volcans oberts. Hi ha gent de tots els equips de primera divisió, gairebé tots.
0: Sí, això sí que és veritat. Ah.
3: Hi ha gent de tots els equips.
0: Sí, això sí.
3: Del Betis, del Sevilla, de tot ja.
0: Aquest sí. Nois, anem a començar una mica a xerrar i abans de parlar com ha estat aquesta temporada, que feu un balanç una mica més profund... Com va veure la gala de, dels esports? Què us va semblar tots els guanyadors? Tomàs, va, començo per tu.
3: Ja era hora. No, per mi, impressionant. Però cada any, des que es va començar, el que va tindre la idea, no sé si va ser en Joan.
0: Joan, sí.
3: És una cosa molt maca, la gent del poble està encantada amb la gala aquesta d'esports, que quants pobles ho voldríem fer.
0: Sí.
3: I sobretot aquest any estic molt content per un premi que es va donar, que va ser el sènior femení de bàsquet, jo crec que és supermerescut, i me va agradar molt. Els altres també són merescuts, tots són merescuts, no? Però jo crec que aquestes noies s'ho mereixien per això d'haver passejat el poble del nom de Tordera per tota Espanya, i ja que han plegat, es mereixien que Ràdio Tordera els donés aquest premi, i me va agradar molt. En total, me va agradar molt. Em vaig poder quedar al pica-pica perquè em van trucar i vaig estar un moment a la plàstica, però seguida vaig haver de marxar perquè em van trucar per telèfon. Mira, però impressionant.
0: I una anècdota del CEP és que ahir o abans d'ahir es van tornar a juntar tot l'equip que va pujar a Lliga Femenina 2, es van ajuntar aquí a Tordera per anar a sopar, per tant, vull dir, encara es veu, no?, aquesta pinya que van fer, es mantenen, i a més van fer un esforç perquè estaven de vacances, estaven en un càmping, i quan es van assabentar van intentar muntar-ho tot per venir les màximes possibles, i es veu l'equip que fan, que es van anar de càmping juntes, fins i tot.
3: Mira, això és molt maco. Mira, nosaltres aquí a Tordera cada any fem un sopar, els quintos dels 77, de l'any 77, fem un sopar cada any per no perdre's. Però això és molt maco, que continuïn fent això fins que es pugui.
0: Mm. Plàcides, com ho vols veure tu?
2: O què?
0: La gala dels esports.
1: I sí que hi eres perquè estaves al meu costat. Eh?
2: Sí, sí, no, perquè... Ells estan parlant dels quintos i nosaltres la meva quinta de tant en tant també ho fem. Però, bueno...
3: Com de tant en tant no s'ha de fer cada any?
2: La gala de l'esport, jo per mi va ser un 10 alt.
0: Oh?
2: Sí.
3: Matrícula, un sobresalent, no matrícula.
2: I més a més, els premis que vàreu donar, vull dir, els vàreu donar, a qui els viu de donar? Vull dir... M'agrada perquè el

0: de l'any 2026, tal dia i tal d'allò, ens van donar aquest premi. Chapeau.
1: I un reconeixement del poble i de la ràdio.
2: Sí, sí, sí, és que és això que diuen Plàcides, eh? Si no era aquest any... Ja en...
0: sí, aquest any,
1: home, l'any que ve hagués estat una mica...
2: com
1: obligat, no? No, aquest any
0: sí. I entre tots quatre, vull dir, els premis van ser repartits a la gent que els hi tocava. Vull dir, vaig trobar-ho molt i molt bé.
2: Joan, com ho vas veure? Propulsor de la gala, a més també la gent serà que estava per allà. En principi em va costar veure-us, no us veia entre la foscor. Sí. El primer que vaig veure va ser en Tomàs, que estava ja sentat com a de les files davant de la càmera, sí. I així, en ell sí que el vaig localitzar ràpid.
1: Al costat del Lot, que estava fent fotos per allà, el tenia al costat.
3: Sí. No, no, i jo estava amb tota la comitiva del futbol, sí, per tant, sí, allà estava...
1: Ah, tu estava molt guapo, eh?
3: Sí, ah, molt bé, sí, sí. Estava molt bé, molt bé.
1: Impressionant, eh, tio?
3: La gala xapó. Sí, res més a dir, la veritat és que estic molt content i tal com et vaig dir just a l'acabar, felicitar-vos, perquè la veritat és que l'essència segueix més viva que mai i crec que al final el relleu i el traspàs de les coses doncs es fan bé i es fan molt bé, i també doncs, puntualitzar la participació de les noies de Set de Dansa, que en aquest cas doncs també porten aquell espectacle. Amb gales anteriors havíem tingut música en directe, no? L'any passat vam tenir la Marion Harper, que també va fer molta il·lusió que pogués venir la Marion, perquè va ser la primera que va actuar a la primera gala, llavors que a la desena també pogués venir ella com a artistassa que s'ha convertit, doncs crec que també va ser un punt, però també molt bé, no?, aquesta introducció del Set de Dansa, que també a més fan competició amb la seva, no?, amb les seves,
2: sí,
3: coses,
2: amb el seu grup de competició,
3: amb les seves modalitats, no?, i per tant crec que també dins el món de l'esport d'aquella manera, no?, també ho és, com els escacs i com altres esports que també són presents.
1: Mira aquella noia que cantava molt de meravella. Eh?
3: Mira, doncs precisament... Qui és?
1: No, però qui és? Qui és?
4: La germana.
1: No ho sabia.
4: Però saps que toca amb la Monte Carlo.
1: Mira, si ara em dius el teu pare, potser si el veig, dic que el conec, però ara mateix no el conec.
4: No toca amb la Monte Carlo, no. Canta amb la Monte Carlo.
0: Ara, una cosa que te vull dir abans de que se me'n vagi.
1: I tu per què no fas un duo amb ella?
2: Ui, no, perquè la part musical jo no m'endú res.
1: Pimpinela.
2: Jo la presento i que canti ella.
3: Però mira, amb Tomàs ho ha fet molt bé i ho ha dit molt bé, perquè això estàvem repassant tota la gala, però precisament una de les coses superxules, i la cirereta al pastís va ser l'himne, la cançó especial de l'esport tordarenc reversionada de la Tina Tarra d'un Tomàs. O sigui, molt bé.
2: I dic amb això, no és perquè sigui mi germana, però que aquesta lletra, vull dir, vaig estar durant el procés i tot, i no li va ficar la intel·ligència artificial al resultat va estar allà intentant quadrar la cançó perquè la lletra quadrés amb el ritme, vull dir, també va portar feina.
1: Canta molt bé, i jo, que ara està repassant la gala, no la repasso, poso al final per sentir-la, per sentir la cançó. Per això dic que podies fer amb ella un duo, Pimpinela.
2: Jo això de cantar no, eh?
1: No? A la dutxa tampoc?
2: Sí, a la dutxa sí. A la dutxa sí que sona bé.
0: Abans que se m'oblidi, tu també t'has de donar un 10 o 6?
2: Ostres, mira, pensava que em anaves a dir alguna cosa per així.
0: Perquè quan vas arribant aquí vas trobar tot això destrossat. Com vas agafar tu el xou dels esports, de fotre com vulguis. Per tornar a començar de nou, per anar a buscar aquests que vinguin, aquests que allò, la feinada que vares tinguer, i t'haig de dir que te n'has sortit bé. Per tant, per la meva part, tens un altre vot a favor.
2: Moltes gràcies, sí, gràcies.
0: Pos aplausos.
1: No.
0: Que jo també sempre he tingut una cosa, també tota la fotré pels morros.
2: No, i tant, no? I de
0: això,
2: fet, ja m'agrada que
0: no
2: la gent...
0: Així. Però tu com vas venir aquí, després que la Junta va deixar el programa i tot això, que ens n'anàvem, que sigui i que sigui allà, que ho vas trobar tot això desperdigat, i de la manera que vas contactar amb la gent, i de la manera que aquí vas parlar, i nosaltres, o aquí diu nosaltres, els que et venen aquí, el que sigui, pues, xapó, i endavant, i ja t'ho dic...
1: Jo porto uns quants, no me'n recordaré poder de tots, caps d'esports aquí de Ràdio Tordera. Me recordo que no sé si va ser el primer que va passar tants, en Santi Barrera, que era director i cap d'esports, eren les dues coses, no? I

0: regional, no sé si és cosa de la ràdio o... però ha agafat uns caps d'esports impressionant. En Joan Martín, en Santi Barrera, me'n recordo, la Junçara, tu estàs camí, però encara...
1: encara
0: t'ho
1: porto ni un any, ja, calma.
0: Però és veritat, és un èxit de lo seriós que ho agafeu, de la feina que feu, és impressionant, perquè jo faig el programa i ja està. No, esteu embolicats tota la setmana i jo us felicito, i jo crec que tots i totes turadrenques han d'estar superorgullosos del cap d'esports.
1: Ja m'he avançat una altra feina.
0: Tu has respallat, ara tocava a mi.
2: Ha quedat clar.
1: Ha quedat claríssim.
2: Sí, pues ja està.
3: Que la gala fantàstica i que, a més, va venir molta gent sí. I qui va voler venir, va venir.
1: Sí, sí, anem a parlar de... Bueno, ara, si voleu, dels esports, com ha estat...
3: No, jo ja he dit el que havia de dir. Aquí les coses van així. Mm-hmm. Va voler venir qui va voler venir. I qui no va voler venir, no va venir. És així de fàcil?
1: Normal. Sí, sí.
3: No, vull dir... Ja està. Vull dir, és l'última, no? L'any, doncs...
1: És l'última de la temporada.
3: No pensava que en Joan Martín... Que... No pensava...
1: De la temporada.
3: No pensava que...
2: Tu què et penses? Que ara el mes que ve canviem d'any o què?
3: No. A mi em va bé que sigui final de temporada.
2: Hi ha massa que corre els anys que encara...
3: No, correcte. Sí.
0: Aquell trosset que vam sortir encara de món, o què és allò?
1: Mira...
3: El vídeo. No
2: veus? No m'ho pensava, allò.
0: Que ens tindria cara de mono?
2: Bueno, cara de mono ja ho fem. No ho pensava, però també va ser un detall.
1: Sí, i tant. Home, bueno, és no, el resum també. De...
2: No per res. No perquè nosaltres hàgim d'estar allà, no que sé, els iconos de la ràdio, que no és una... Res. Jo m'ho vaig agafar de la manera que, no sé, que jo m'ho hagués agafat igual de la teua part. Vaig pensar, hòstia, aquest m'ha costat que vinguessin i mira, els ho fotré aquí. Molt bé. A mi, d'allò. Però me va semblar que era com una... Saps? Com una cosa... És que ara no em surten les paraules.
4: No, no com un homenatge, sinó com una espècie de reconeixement.
2: Era com una espècie de reconeixement. Sí. Vam dir, hòstia, aquest molt que m'ha costat que vinguessin, doncs ara els hi fotré aquestes imatges. Un però, altre 10, posa de passos.
0: Des que estem aquí, tots els anys ha sortit algun trofet de la nostra.
3: Sí, el vídeo sempre hem mogut.
2: La Júlia ho feia, també.
3: Sí. Alguna anècdota?
1: Per mi també sou com una mica la columna de la temporada.
2: La gent també reien, també els agrada veure els pallassos per allà.
3: Sí, els monos els agrada...
2: Jo vaig trobar-ho bé.
3: Va estar bé.
2: I me sembla que també va ser una cosa dedicada de la teua part a nosaltres, perquè hem tornat i és que no et fem cap favor nosaltres d'anar a tu. Si venim és perquè ens agrada venir.
3: Sí, tant.
2: Si no ens agradés no vindríem pas, Jordi.
1: Home, clar.
2: M'entens el que t'ho vull dir? I jo te dono l'enhorabona perquè ho has sabut fer-ho, has tornat a arrencar el show dels esports i ja te dic, endavant.
1: Moltes gràcies.
0: Sí, que no és fàcil. Després que vam estar 2 o 3 mesos que no...
1: Sí.
0: I després costa una altra vegada arrencar i la gent i tot, no? Costa.
3: Sí, un parell de mesos, sí.
1: Sí. No ho podia haver agafat abans a la universitat. Pues,
0: ja. No, però me refereixo que la gent ja s'havia desconnectat, no?
1: Sí.
2: Pues ja està. Ja pots canviar de tu.
1: Vinga, va, canviem de...
0: Anem a la pilota.
1: Anem a la pilota, sí, perquè anem a fer una mica de repàs d'aquesta temporada. Si voleu, comencem del futbol, i aprofitant també per parlar una mica de com està el mercat, perquè també s'han anunciat altres renovacions, s'ha anunciat a Pau Llastarri que renova, i també les baixes. L'equip directiu no, l'equip tècnic també, l'Aleix marxa, en Pitu marxa, en Boris, en Raül... Ostres, és que no em vull deixar...
3: Estaven tots en allà, sí, va ser una... No com altres clubs que no anuncien ni les baixes ni les altes ni anuncien absolutament res. El cas del Tordera és un clar exemple de la feina ben feta i de com la comunicació i la informació per als socis i pels aficionats és d'interès, no? I crec que en aquest sentit també s'ha anunciat la renovació de Serrano i la renovació de Casanovas, també, que crec que també és important, són pilars... Si et sembla, començarem per la... Per les baixes, home, a mi la que em sorprèn... A veure, les de l'estaf tècnic me sorprenen les dues. Tant la d'en Pitu com la de l'Aleix. Vull dir, al final són gent de la casa, gent de Tordera de tota la vida i que han sigut també part important, evidentment tindran els seus motius i ells sabran el per què no continuen, però crec que en aquest sentit avui havíem de tenir uns minuts per veure dins de l'estaf tècnic aquests moviments que, segueixo insistint, són gent de la casa, gent que han fet molt bona feina, i en el cas de l'Aleix, més a nivell
2: bueno, però
3: físic...
2: Com teniu, continua de coordinador i tot això.
3: Sí, sí, però que em refereixo dins de l'equip, que no seguirà com a preparador físic, no? Bueno, és una de les bases que no sabe, i en Pitu, home, doncs, òbviament, doncs és un emblema.
2: Per el
3: Tordera, que... i era més... Sí. La imatge, no, de delegat, de segon equip, de... Bueno, de la part d'unió, no? De nexe entre...
2: Sí, entre ells. Entre l'equip i l'estat.
3: Sí, la veterania, no? Aquell sí. Toc de qualitat... Sí. Bueno, aquell toc de primer equip que el Tordera sempre manté del club futbol. Per tant, a mi em sap greu. Les baixes, bueno, amb Boris, evidentment, perdrem molta qualitat, perquè perdrem molta qualitat.
2: Bueno, Boris plega,
3: Tot i que plega per penjar les botes. Sí que és veritat que en Raül, per exemple, seguirà i ens enfrontarem amb ell perquè se'n va a Blanes, que ja també fins i tot s'ha anunciat.
1: Es anuncia ahir, sí.
3: I la resta, no ho sé com estan, però vaja.
2: En Diego també.
3: Diego també. També, a mi també em sap greu per en Diego. Bueno, a veure, em sap greu per tots, perquè al final també hem format part de l'ascens de la temporada, però són decisions que, escolta'm... es prenen i es fan per a la vida de l'equip.
2: Sí, ara mateix haig d'anar cap al camp que hi ha el fotògraf que hem de tirar fotos.
1: Tomàs, què penses?
0: Jo estic supertranquil. Home, alguns diuen que s'ha creu que marxin, però jo estic supertranquil per l'entrenador que tenim. Perquè si alguna persona coneix la província de Girona com la palma de la seva mà, és en Guillem. Per tant, els que se'n vagin, ell sabrà com substituir aquests que se'n van, perquè ja dic, si hi ha una persona que coneix el futbol de la província de Girona, és en Guillem. Jo, per això, per aquest aspecte, estic ben tranquil. Per tant, millor que ell, ha estat a tot arreu.
1: Creus que s'està cuinant una mica aquests fitxatges a foc lent, no?
0: Que per això dic, que ell coneix la província de Girona i, només, hi haurà molts jugadors que jo estic seguríssim, no he parlat amb ell ni sé res, però estic segur que si en Guillem els diu, tu, vine...
2: No és fàcil.
0: Això passa amb molts entrenadors.
2: No és fàcil, això.
1: Per tant, saps alguna cosa, tu, Plàcides?
2: No sé res, però no és fàcil que d'allò hi venir cap aquí. Pensa que el Tordera no pagarà. I si t'ha de venir un jugador de Santa Cristina a entrenar tres cops a la setmana aquí, però no cobrar...
0: Però ell ja sap el que pot vindre i el que no
2: que
0: pot
2: sí,
0: vindre.
2: Sí, però no és fàcil. No és fàcil.
0: Home, clar, res fàcil.
2: És que tu ho poses molt fàcil, tu.
0: No, res fàcil.
2: I no és... Que en Guillem coneix molta gent, sí. Això ja ho sabem. A mi l'altre dia mateix vaig parlar amb en Guillem a veure de quina manera es podria substituir tota aquesta gent de l'estat que un d'allò. Jo vaig parlar amb en Guillem. Sí. I vam estar parlant d'una cosa que ja en parlem amb en Guillem un altre rato. Però el tema de jugadors no és tan fàcil de dir tu, vine a Tordera i et donarà... No és fàcil.
0: Ja en sabem, però si coneix...
2: Perquè el mercat avui dia està...
0: Sí, però no està tothom per pagar gaire.
2: No, la gent no està per pagar gaire. Però no és el mateix que tu fitxis, per dir alguna cosa, un de molt grat que ho té aquí a la vora, que també hi ha un de Santa Cristina. M'entens? Si no en farà ni per pagar la gasolina.
3: Estàs molt amb Santa Cristina, no? Estàs parlant molt de Santa Cristina.
2: No, perquè hi havia un jugador per Olat. Sí, i en Guillem havia preparat amb ell. Hòstia, Dios, que m'agradaria que vingués, però hòstia, també m'ha estat greu. Tres viatges aquí, més d'allò, tu?
3: A veure, que està clar que hem de tenir tota la confiança en Guillem, perquè òbviament sabrà quines peces ha de fer.
2: Ara m'he embolicat, però també n'hi ha aquí del mercat, per aquí als costats, que també...
3: Bueno, ha de ser així, mira, el Blanes ha vingut a pescar a Tordera, ja.
2: Vull dir, que també estan... Ara ha vingut a pescar un jugador
3: perquè
2: el Tordera no la baixa.
3: Clar. I perquè és Blanenc també, aquest jugador també és de Blanes.
2: Si el Tordera hagués renovat, segur que no marxa.
3: No, home, clar, crec.
0: Jo no sé perquè no el conec, però el Fogàs també ha pujat, perquè hi ha algun jugador que ens interessa.
3: No ho sé.
0: O què diu? El Fogàs
3: també és en mercat directe.
0: Clar, sí,
3: i l'Hostalric que ha baixat de categoria, doncs no sé, potser hi ha algun també que
1: es pot depositar, no? I en Parterre, jo no estava... que havia jugat el Tordera a principi de temporada, ho va deixar. De fet, no va anar cap a Fogàs?
2: Qui?
1: En Biel Parterre, jo?
2: No?
1: No,
2: un de Fogàs ja sé un que interessa, però no sé.
3: Però no, perquè en Parterre és per tema feina.
1: Però després no va anar a Fogàs a jugar, no,
3: No, jo crec que no.
1: Vale.
3: Jo crec que està amb temes de feina.
2: De gent nova
3: ja vindrà. I crec que amb la feina no.
2: Ja vindrà
0: algú. Segur que amb 11 jugarem, segur.
1: No, això sí. Segur. I si no, en Plàcides li tocarà jugar. Perquè no. Tu renoves Plàcides, no?
2: No, puc pas jugar jo.
3: No, però, renoves o no?
1: Però renoves?
2: A mi m'han expulsat per perpetuïtat.
1: Per què?
2: Per dir-li cabron amb un àrbitre, m'han dit no jugaràs fins a 70 anys. Mira, bueno, podria jugar aquesta temporada, faré 71. No, jo no puc jugar. Jo me dedicaré només al club, si em volen.
1: Però renoves, et quedes.
2: Eh?
1: Et quedes, eh?
2: Jo sí.
1: Ah.
2: Ves? Sempre i quan
4: bueno, jo aquí no ho he vist encara, eh?
1: Ja, jo tampoc, eh?
3: Ah. No, no. Foto, no hi ha foto encara aquí, no. Eh?
1: Ah, et vas a tirar avui la foto, tu?
2: No, jo no.
3: Home, hi ha foto, no, d'en Plàcida?
4: Si jo tinc... Ells serà l'últim.
2: Si jo me tinc que tirar la foto, me la tiré a l'últim, com m'hagin passat ara. Tots per allà.
1: Clar, perquè l'últim és el més important.
2: No, no és perquè sigui el més important. Perquè l'últim és el cotxe escombra, saps? El que fa... El que fa no.
3: Però tindràs claus o no?
2: Eh?
3: Tindràs claus?
1: Això ho pots demanar en el contrari, no?
3: Clar, la claus de la rescisió.
2: No, no m'estireu la llengua.
3: Va, vinga, seguim. No, la qüestió que hem, és el que diem, que hem de tenir paciència i a veure... Doncs això, com s'acabarà configurant la Tordera, però bueno, hem de ser optimistes, jo crec que al final, que deia en Tomàs fa un moment, en Guillem sap perfectament l'esquema i el que vol i el que no vol.
4: I el que pot vindre i el que no.
3: Ja exacte, i ja està. I el
2: club... que vulgui marxar, que marxi.
0: Home, clar, això està clar, ningú pot estar a disgust. Excepte Julián Álvarez, els altres.
3: I el club, doncs imagino que fent esforços per part de la Junta Directiva... per recaptar fons econòmics i patrocinadors i bueno, una miqueta la campanya aquesta de SOS, bueno, una miqueta allò de sempre, no, de cada any, però òbviament que ha d'ajudar a impulsar, a més l'esport base, els equips base també estan doncs, amb una està dinàmica bé, molt bona, de línia ascendent, per tant, bueno, el club, és sembla... gran, el club és gran i ja està, i s'està fent bona feina.
2: Jo em sembla que aquest any és un dels anys, bueno, des que en Guillem ha saltat aquí a Tordera, que és un d'aquests cops que hagi estat jo més al seu costat.
1: Aquest, o sigui, la temporada que ara entrarem, eh?
2: La temporada que entrarem, sí.
3: La que hem deixat enrere o la que entrarem?
2: La que entrarem.
3: La que entrarem, tu no estaràs molt a la vora?
2: És que...
3: Que estaràs més a la vora que mai d'en Guillem?
2: Sí.
3: Seràs el segon entrenador, doncs?
2: No, potser mai el segon entrenador.
3: Delegat?
2: Ja tinc feina.
3: No t'he dit,
2: que vull dir... Que
3: delegat?
2: Vull dir...
3: Faràs de pitu?
2: No.
3: Home, no sé si farà de pitu perquè s'ha d'anar a parlar amb els àrbits i acompanyar-los i donar les fitxes i...
2: Amb el sentit de que vull estar més al seu costat perquè,
3: no, mira,
2: clar, vulguis o no vulguis li marxen una mà dreta i una mà esquerra.
3: Estàs tirant la xarxa, cap en Guillem o ara mateix en directe.
2: Jo, per mi, que ja ho sé que a vegades també m'engega la merda, vull dir que d'allò, però aquest any un dels anys que vull estar més al... Més amb ell.
4: O sigui, vols seure a la banqueta, també?
2: Que no!
3: Bueno, si tampoc aguantaries a la banqueta.
2: És que no
4: bueno,
2: hi enteneu.
4: Si hi ha puesto, pots seure.
2: No. Perquè hi... No sé.
3: Home, de moment hi ha lloc a la banqueta.
2: Poden passar moltes coses.
3: Bueno.
1: Classificaríeu d'excel·lent la temporada de
3: Tordera?
2: Sí. La temporada passada?
3: Sí.
2: I tant, home, si pugem de categoria...
3: Sí, sí.
2: Que li pots posar-li, no li pots pas posar-li d'allò.
3: Però d'una forma, és que, i encara es guanya més l'excel·lència perquè ha estat d'una forma èpica. O sigui, ha estat d'una forma èpica guanyant el líder que li ha retallat 13 punts. És que la història no pot estar més escrita de la manera que s'ha escrit.
4: Molt rara, eh?
3: És que ha sigut... Mira,
4: jo, el dia de la gala, precisament, feia molt que no veia el president i li vaig dir, et felicito com a representant de tot el club, perquè no pots anar un per un, per el que estem fent pel club, la gran temporada que estan fent tots els equips, des del primer a l'últim, l'equip que cada vegada és més gran, dic, us felicito de veritat a tu, en representació del club, no? Perquè el club, jo estic encantat, veig el Tordera cada vegada més gran, cada vegada més gent involucrada, cada vegada més canalla, jo estic encantat, ja dic, i el feia molt que no el veia, i el dia de la gala el vaig felicitar, perquè sí, el club va de meravella.
2: I no li vas dir res més?
4: Li vaig dir que no vagi a Sevilla.
2: Ah!
3: Val a dir-ho.
4: Em va dir que aquest any també hi ha anat.
3: La gestió...
4: Aquest any també hi ha anat.
3: Sí, sí.
4: Així m'ho va dir ell.
3: La gestió del mandat de la presidència de Ricard Grau és molt bona. S'ha de dir-ho. S'estan fent moltes coses pel club. Hi ha tot un equip... també al darrere de la Junta, no?, que fa possible, doncs, per exemple, entre altres coses, activitats com, mira, també va haver-hi el torneig de veteranes, que vull fer especial menció perquè va haver-hi un ambientàs al camp de futbol durant tot el dissabte i més enllà de l'esport i del que jugués al terreny de joc, la familiaritat i l'esportivitat que es va veure entre les noies que van participar i, no sé, és molt maco. És molt maco i són iniciatives tremendes. I felicitar doncs, a l'Aida, que està amb el futbol femení. Nois, ho sento molt. Potser hi ha gent ara que... bueno, doncs feu les coses millors o feu les coses com tal. És així.
2: Jo vaig anar
1: a parlar. Refereixes?
3: No, em refereixo que no, que hi haurà gent que està darrere de la càmera o escoltant-nos o tal, que li saltarà la vena.
2: Però...
3: És així.
2: Has de pensar una
3: I,
2: cosa.
3: I si ho dic jo encara més. Però jo només explico el que veig i el que em tasto i el que... Està, és que és així, què haig de dir? Tant de bo tots els clubs fossin iguals.
2: Però és que has de pensar una cosa, eh? Amb aquell testarral de foca que fotia de sol, que van començar...
0: Qui va convidar el sol per quin és? Qui el va convidar? Va anar sol, sense que el convidessin, no?
2: Sí. Aquell testarral de foc que queia de dalt, de les 9 del matí fins allà a les 7 de la tarda, allà a les 12, a la 1, a les 2 del migdia, allà...
1: Déu-n'hi-do.
2: Com correvien, eh?
3: Nari.
2: Mare de Déu. I jo pensava que dintre d'allò hi hauria més programes. No, i només vaig veure una noia que estava allà a terra, que devia tenir un cop de calor. Hòstia puta. Va tenir un cop de calor i estava allà, però no va haver de venir a l'ambulància ni res, vull dir, allò.
3: A veure, què és el despertador, això? Sí. Què passa?
1: Però qui és?
3: Ara,
0: és automàtic, es paga sol.
2: I penso una cosa, que em sembla que n'hi havia 14 equips. I això que s'havia apuntat 20.
0: Sí, van haver de retallar.
2: Van haver de retallar. I ara no sé, ara deien que potser l'any que ve d'allò començaran a les 8 de la tarda.
1: Sí, això ho va dir el president. Això ho va dir el president
2: No sé, però bueno, ja no és el mateix.
3: Però molt bé. Molt bé, la veritat que, veus, ja posa una altra iniciativa.
1: Home, estaria molt bé cara...
3: I ja està.
2: Molt bé muntat, tenien aigua fresca, tenien fruita, tenien de tot, vull dir... No,
3: piscina.
2: No. Tenien piscina, els aspersors allà que no paraven, vull dir, no. Molt bé.
1: Ara faltarà que l'any que ve hi hagi, o sigui, a part d'unes veteranes, també hi hagi un primer equip femení, no? Que moltes jugadores ja no són tan veteranes, hi ha jugadores molt joves.
3: Bueno, ara és anar fent. La qüestió és anar fent, va. Elles s'ho passen
1: és
3: molt bé.
1: És el següent pas, no?
3: Sí, però bueno, vull dir que s'ho passen bé i... Sí. Bueno, no sé si hi ha la voluntat de fer un primer equip femení, però... Vaja, jo crec que l'essència és aquesta.
2: Ja ho tenien, un primer equip de juvenil femení. Ja havia estat fa dos anys, o tres, dos anys enrere o així. Però què passa? Canalla de 17, 16 anys, 18... Què? Ara anar a jugar... Tenen una edat que ja tenen un nano que els volta per aquí, un d'allò, i ara plega... No, no, és que això funciona així, eh?
1: Sí, sí.
2: Vull dir que allò, es veu que no van poder fer l'equip, i mira, ha jugat en futbol 7, i allò, i mira, ja han aguantat, no sé si hi ha 3 o 4 equips, més les sèniors, però costa molt fer un equip de juvenil, costa molt. Tinc un equip d'una vintena de mosses així d'aquestes edats, costa molt. Hi ha d'haver-hi molta...
3: Compromís.
2: Compromís, implicació, i llavors, però esclar, és una edat que tots ho sabem, no? I això vulguis o no vulguis, comencen, i llavors una pels estudis, l'altra perquè és això, l'altra perquè allò altre, i es van perdent.
3: Per això et dic que ja està bé aquest tipus de coses, i ja està. I bueno, i endavant, el Club Futbol Tordera.
1: Tomàs, compromís i implicació també en el hockey, no? Que encara no s'ha anunciat res més, que no et fa dubtar una mica de...
0: Tu, no estic segur, perquè no vaig veure cap... El hockey van vindre a la gala?
1: No hi eren. Va venir...
0: Ningú?
1: Del primer equip, que no estaven nominats, jo sé de gent que volia venir, però que li enganxava amb un viatge, que ja tenien planificat.
0: Si és per motius justificats, no passa res.
1: Que ja m'ho van dir fora. Quan encara no ho havien fet públic, però jo els vaig dir, mira, la gala serà aquest dia. Hòstia, em va dir, ostres,
0: i del dilluns passat aquest, ha hagut alguna renovació, algun fitxatge nou, res.
1: No hi ha res.
0: Van començar molt forts, però han parat de cop,
1: Sí. Van parar de cop i ja
0: no sabem res. I d'entrador i tot, encara no sap res, si serà en Sergio o serà un altre, no?
1: No sap. Què n'opines?
0: Eh?
1: Què en penses?
0: Penso que no hi ha diners i s'ha de tirar com es pot. El que vaig dir l'altre dia, hauran d'agafar gent de la casa, si no hi ha per portar jugadors de fora, i aviam, però bueno, així el que deia Plàcid, aspiracions de pujar, complicat.
1: I quines serien les aspiracions? Si anem amb gent de casa a mantenir o també intentar quedar una mica més a
0: l'edat? L'ideal hauria sigut mantenir els d'aquesta temporada i el que deia, si pots portar un jugador dels veterans, però clar, això són diners, és que si no estarem sempre allà. Dic, no baixar, bueno, que tenia que baixaran tres, no?
1: Sí.
0: Bueno, doncs pues, que espavilin.
2: Ja ho perquè... saben que hi ha, no? Si baixen tres.
0: És complicat, perquè amb un és fàcil que no... Encara no se sap res dels grups ni res, no?
1: No. Tu què en penses, Placides?
2: Ui, sí, jo digues el que jo penso.
0: No, tu digues el que vols dir.
2: Jo el que estic pensant és el de sempre. Aquí tots aquests que hi ha ara tenen que plegar i que vingui una junta nova.
1: Ah, de junta, pensava que deies de jugadors.
2: No. Els jugadors ja estan bé allà on estan, a mig de la pista. Tot l'altre tenen que plegar tot.
1: A l'entorn, no?
2: I borrón i cuenta nueva, que vingui junta nova, que portin un altre d'allò. Mira, per tots els puestos m'acaben de canviar la junta, no? Cada 4 anys o el que sigui. Si una junta ho fa bé, pot estar-hi tots els anys que vulguis. Però quan una junta ho fa malament, han de marxar com més aviat millor. Però, esclar, si no hi ha oposició, si no hi ha ningú que s'hi vulgui implicar el que sigui, s'hi poden jubilar aquí baix. Però jo veig aquí Torrera mateix, dir, per les activitats que veus d'allò, com una junta se cansa, pues, ve una altra. Venen idees noves, el que sigui, d'allò, tu, i mira. Però és que aquí, sí, com no canvien tota aquesta junta que hi ha allà, sempre estarem igual, a baix, no sortirem del pou.
1: Per tant, les aspiracions seran mantenir, eh?
2: Les aspiracions, mantenir, i si ara dieu que en marxen tres, doncs l'any que ve problemes.
0: I si te marxen dos o tres jugadors clau, com per exemple el porter, ja veurem el porter que si és de la casa, aviam quin nivell té, i aviam.
2: No anem a més, és que anem a menys. Anem a menys. Ara l'any passat van fer una bona campanya, no?
1: Molt bona.
2: Dos collons, fotem un pas més endavant. No. Hem fotut 3 pas enrere. No, això ho veu un... una persona que no... Ah, acaba de fer-ho tu.
1: Sí, no, et veig mossegant a les ungles.
4: No, què passa? Que aquí abans sonen els despertadors...
1: En Guillem.
4: Va sonar el telèfon i potser és un fitxatge perquè ens anuncia...
2: Ara vindré.
4: Sí, a veure... Digue-li si té un nou fitxatge.
1: Digue-li si té alguna bomba.
4: No, va, penjat.
2: Joana, jo soc coses sèries i no parlo de pell una natura.
0: No, mira, et diré el què. Vale. Jo, quan el Madrid ja notícies, m'avisen.
1: Ah.
0: I ara ha hagut que l'Álvaro Rodríguez, que el Madrid té el 50%, se l'emporta al Bosmund no sé què per 15 milions d'euros.
2: Joder, macho. I tens comissió, tu, amb això?
0: No, però m'agrada estar informat.
2: El que anava... L'any passat, per mi, el Torrent va fotre una temporada. És que tots ho estem dient. Tots ho estem dient. Mm-hmm. I ara aquest any, doncs, pues, no, ara marxa un porter, ara marxa aquella. I anem enrere, i això no arribes mai a puesto. A mi m'emprenya molt. Però com pot ser que no hi hagi gent que diguin, tu, home, fotem un d'aquí dintre... Hi ha d'haver-hi algun pare per aquí baix que d'allò dit, oh, fotem aquí un d'allò. Que no. No farem mai res aquí baix amb el hockey. No farem mai res. M'emprenya molt dir-ho. Que no vull que ningú s'ho agafi malament, eh? Per descomptat. No vull que ningú s'ho agafi malament. Però, per l'amor de Déu, és que en vez d'anar endavant anem enrere. I això és un problema. Això és un problema. Vull dir que no arribarem mai amb temps d'arribar. Ara, si ara aquí esteu dient que en baixen 3, oi, fa 3 o 4 temporades han de dir van quedar els tercers últims. Perquè només en baixava un. I no vol dir que la temporada que ve, pam. I llavors què? Estarem a primera catalana. I allà es quedarem tota la vida?
1: Nacional catalana.
2: Eh?
1: Nacional catalana.
4: Nacional catalana.
2: I quina categoria és això?
4: La que està per sobre de primera catalana.
2: I què?
4: No. Jo només sé que aquell any que es va baixar Nacional Catalana es va haver de comprar una plaça per posar-ho.
2: Me sap greu dir-ho. Me sap greu perquè jo el hockey l'he viscut molts anys, molts. Mm. Però veig que això no... Això no funciona.
0: Bueno, hem de veure el nivell dels que pugen, aviam quin nivell tenen. Podrien tenir un nivell tipus quan estaven els torners, en camp, tota aquesta gent. Vés a saber el nivell que tenen. Els hem de veure, no? Aviam.
2: El Coqui ha canviat molt. Molt. Perquè, si us hi fixeu, mira el Barça. Aquest any. Què ha fet? Res.
1: Menjar-se un rasco.
2: Eh? El Liceu, que allò, mira, s'ho ha portat la Igualada.
1: Sí.
2: Eh? Que... han guanyat la Lliga, però l'Igualada tindrà un problema.
3: No, i l'Igualada
2: que se'ls importaran tots els jugadors. Sí,
3: i l'Igualada B també va aconseguir pujar de categoria. L'Igualada B, el seu filial. O sigui que...
2: Abantes.
1: I va vendre la plaça.
2: Abantes.
3: Sí.
2: El hockey funcionava. Hi havia un espònsor que pagava alguna cosa, que allò sortia molta canalla de la cantera.
3: S'ha de buscar l'espònsor?
2: Que a lo millor aturaven dues temporades i marxaven, perquè si el Tordera hagués sigut... el hockey hagués sigut com el futbol, que es pagaven pasta... Tordera seria el club més ric d'Espanya. Perquè si tu agafes tot el currículum de tots els jugadors que han marxat d'aquí a Tordera, des dels torners fins l'últim que va marxar. Mira tu.
3: I encara en surten, que se'n van a l'Hockey Lliga.
2: I encara en surten.
3: Sí, sí.
2: Pues clar, marxen, però aquí no hi ha firti. Perquè aquí no hi ha ni clauses de recensió, ni clauses d'això, ni clauses de l'altre. Pues què vols fer?
1: Joan, et toca.
3: Vinga, em toca. Vaig per parts, perquè... van plàcides, la veritat. Trec el barret perquè molt bé, estic molt d'acord amb tot el que has dit.
2: És que havia de dir-ho.
3: Molt d'acord amb tot el que has dit. Per començar, sí que va haver-hi representació a la gala del Club Petit Tordera perquè van haver de recollir un premi. Per tant, un premi que, per cert, encara trobo faltar que des de les seves xarxes socials s'agraeixi o es doni les gràcies a la ràdio i al programa perquè en aquesta gala de l'esport torderenc va haver-hi un equip base que ha estat el millor equip base de la temporada o va rebre un reconeixement,
1: sí,
3: un accessi,
1: una
3: menció especial. Bé, doncs aquí ningú del Club Petit Tordera ha donat les gràcies a això. Això per començar. No, potser després de la tertúlia, a les 10 de la nit, hi haurà un post. O demà divendres hi haurà un post. Com que no hi seré temps de respondre fins al setembre, bueno, no hi seré temps. És igual.
1: La qüestió notes,
3: És una mica el valor que, o la importància que es dona a la gala de l'esport, mínim des de fa 2 anys. L'any passat tampoc van assistir-hi. Jo no diré masses coses més. Jo només diré que el vestuari, tots els jugadors del primer equip que hi han, des del porter suplent fins al porter que hagi de venir, o si puja del filial, fins al nou entrenador que hi hagi... Rectifico. Que els jugadors del primer equip del Club Petit Tordera tenen tot el meu suport, el meu recolzament, i jo estic amb ells. També té el meu suport en Ramon Vinyoles, des de fa molt de temps, li tinc molta estima, i evidentment a tots aquells socis que donen suport a l'hoquei. Però no diré res més. Prefereixo tenir un estiu i un acabament desitjant que la temporada que ve es facin bé les coses i que novament es pugui repetir campanyes per no haver de patir, que vaig prometre en el seu moment en aquest programa, i ho torno a dir, assistiré més cops, o intentaré fer-ho més cops al parroquial, que no pas la temporada passada, malgrat que no hi sigui benvingut, i res més, i desitjar la sort possible als jugadors, perquè els que sí que hi creuen en el projecte, que ho conec de primera mà i ho viuen i ho senten a dins de la sang que porten, doncs que no baixi mai aquesta estima cap al club i que segueixin batallant pels colors de la samarreta que defensen. I la setmana passada vaig fer una miqueta de currículums d'entrenadors, em vaig deixar-me... No, perquè vaig dir un pla, hosti, sí, tal, va entrenar, sí, tal, en González... Bueno, em vaig deixar l'Àlex García, que l'Àlex García també va ser entrenador del primer equip, va fer aquestes funcions perquè vaig rebre una trucada i em va estar comentant-ho i ja està, i no ho sé, és que no tinc, de veritat, no tinc masses ganes de parlar-ne perquè vam acabar de la manera que vam acabar amb l'últim programa amb la Yonsara, vam tornar amb les ganes que vàrem tornar. És veritat que la mar està calmada, però crec que cadascú des de la seva parcel·la fa el que ha de fer. Però, insistim, el missatge cap al poble és el que és, perquè no hi ha un moviment, un canvi o una sinergia que ens pugui dir, bueno, no, les coses són diferents.
0: No, i vas als partits i hi ha força gent, eh? És que hi ha força gent, eh? I jo he anat, no sé, si he estat partit aquest any aquí, i doni-do la gent que hi va. O sigui, gent hi va, no? O sigui, afició n'hi ha. Perquè no crec que tots siguin pares dels que juguen,
3: sí,
0: no?
3: No, i insisteixo, i de vegades a mi, mira, hi ha una cosa que em sap greu, i realment em sap greu perquè... De vegades, des d'aquesta taula es diuen coses o s'expliquen coses que, de manera indirecta, malgrat que jo no vulgui, jo no vull que afecti els jugadors o que els jugadors s'enfadin o que els jugadors pensin que estem en el centre de la diana o que... No, jo no vull això. Si ho diem aquí, és perquè realment es faci una autocrítica i es faci un altaveu per poder intentar capgirar el mitjó. Ja que ells, pel que sigui, no ho poden fer o no ho volen fer, que molts d'ells... es posarien en aquesta cadira i dient exactament el mateix que jo, però per les circumstàncies o per els interessos que puguin tenir no ho fan, ja ho fem nosaltres, jo no tinc cap problema. És igual, si he amenaçat estic igual. Aquí m'és igual. És perquè, ostres, així que... m'entens? Jo moltes vegades ho he dit, que estar davant d'una junta directiva no és fàcil i s'ha de tenir el que s'ha de tenir, però també, si no sap... no surten bé les coses o no tal, doncs, escolta'm, però si us ho he dit, un pas al costat i... o buscar noves vies o... no sé. Bueno, què és el que hi ha? Pues és el que hi ha, ja està, no passa res. Quan comenci l'Hockey Lliga a l'octubre o quan hi hagi la Copa Catalana, la Lliga Catalana, que el Tordera, recordem, l'any passat va jugar a la final contra el Manlleu, un equip que ha pujat de categoria, doncs, bueno, doncs... ja estarem donant-los suport des de casa, des del parroquial o des d'on sigui, estarem allà a recolzar-los perquè ho puguin aconseguir, perquè serem els primers que estarem contents.
0: Home, jo que crec que és, suposo que és, deu ser molt complicat. Trobar un sponsor i que posi el que ha de posar és molt complicat. Jo estic segur que ells han trucat, han tocat i no, bueno, moment no, bueno, no han aconseguit. Jo me'n recordo, el Tordera d'aquells anys era... Tordera ser copal, recordes?
3: Sí, el que passa que jo crec que hem de deixar ja... O sigui, allò que vingui un sponsor i et pagui tot, això no ha de ser així. Perquè això no és viable. O sigui, bueno, un equip que et vingui aquí, que et pagui pues, 30, 20.000 euros, 40.000 d'una temporada del primer equip, no passa això, ni passarà. És que no passa. I en el món de l'hoquei patins, menys. Perquè en el món de l'hoquei patins, a sobre, el món de l'hoquei patins està cardat. Està molt fotut econòmicament i per falta de promoció, falta de projecció, no sé, que li vulguis dir. Llavors, jo crec que és més important buscar-ne 4 o 5 o 6 que reparteixin una miqueta, no?, el tema.
0: I que no és fàcil,
3: I que no és fàcil, i que puguis arribar a una xifra mitjanament bona, que tu, que davant d'aquest micròfon és molt fàcil posar-se i dir-ho. Jo ho entenc. Uh-huh. Jo sóc el primer que sóc conscient. Però bueno, ja està.
2: Però tu has de pensar una cosa. Tu mires pobles petits i tenen un hockey lliga. Algú es deu moure. O no?
3: Sí, clar, i tant.
2: Jo d'ençà que hi ha aquesta junta aquí no he vist mai que portessin cap espònsor a la samarreta. O no he portat alguna vegada espònsor. Què? No sé.
3: No, estic fent un repàs, eh?
2: Vale, d'acord.
3: Jo crec que no.
2: Vale.
3: I és d'en Dani, i ara acabo de fotre aquí una propaganda publicitària,
2: bueno,
3: gratuïta
2: és igual
3: a l'empresa.
2: Però com et trobes en així, que trobes un gent que no es mouen i que no troben recursos, han d'entrar gent nova, gent que potser saben que allà poden anar a picar aquella porta, o picar aquella altra, o d'això, allò altre. Doncs pues clar, si no es fa això, aquí tens... perquè els veïns estan a l'hockey lliga.
0: Jo veig els equips gallecs.
2: Tu te'n vas a Voltregà, 4 o 5.000 habitants, és un dels equips, tret el Barça i tret el Liceu, que no han baixat mai a primera. T'ha baixat el Vic, t'han baixat tots. Hasta el Noia, hasta el Reus t'ha baixat. Hasta el Reus t'ha baixat. Però Voltregà no t'ha baixat mai. Només hi ha 3 equips. Liceu, Barça i Voltregà. Tots els altres estan baixat. Els Reus. Uh-huh. Reus, jo me'n recordo que allò que va baixar. Vols dir que t'has dormit, tu?
3: No, i quan tens un suport institucional gegant. Perquè tens un suport de l'Ajuntament econòmic al darrere molt important. Molt important. I crec que aquest suport econòmic des de fa temps, la gestió es fa de la manera que es fa, però que tens un suport institucional molt gros, que amb això la bona part te sostens, i a partir d'aquí has de mirar, sí, ho has nombrat bé, projectes molt interessants, projectes d'equips, i és veritat, mires al voltant, mira, el Lloret ja ha pujat. El Blanes perquè no té suficient, va desaparèixer d'aquella manera. El Massanet...
2: S'ha aguantat.
3: Massanet i Tordera, podríem estar allà, tal...
2: S'ha aguantat.
3: Però
0: Massanet té les patates, no?
3: Sí, home, sí.
2: Pues aquí podrien anar a buscar xingries, tu.
3: Aquí podrien anar a buscar mobles, o podrien anar a buscar...
0: Tampoc és definitiu, perquè aquí, com venia l'altra temporada, l'Ordes, el Lubián, i ara el Dominico, tu es veus, Estrella de Galícia, a Banca... Tenen patrocinadors que també baixen,
3: A Galícia també tenen un suport econòmic institucional que
0: també baixen. Me refereixo al Lubián, a l'Ordre...
2: Allà a Galícia, tots els equips, de primera, segona i tots els altres d'allò, tots porten...
0: Sí, però també baixen.
2: Com diu jo...
3: No és la Generalitat.
2: La cervesa.
3: Sí, la cervesa.
0: La Junta.
3: Però la Junta de Galícia també posa.
2: Han de vendre moltes de cerveses, eh? Sí, sí, sí. Han de tants aquí.
3: I també baixen, eh? Que des d'aquesta tertúlia és molt fàcil parlar.
2: Sí, és que això és molt fàcil.
3: Correcte.
2: La part d'aquí és molt fàcil.
3: Sí, sí, sí.
2: La part de dintre és una cosa...
3: Sí, sí, sí.
2: Això és com aquestes miren els toros des de la grada.
3: Efectivament, això és així.
2: I tu no és torero.
3: Sí, sí, sí.
2: Això no és
3: així.
2: Però sí... que hi podria haver, una persona de relacions públiques així, que busqués, que m'ho d'allò, i si no trobes res, tu no trobo res, però...
3: Fer campanyes, fer campanyes de promoció, fer campanyes de socis, fer campanyes de tal, fer campanyes de...
2: Aquí hi ha moltes empreses, anant allà tu, sí, una mica d'aquí, una mica d'aquí, una mica allà... És igual que porti la samarreta.
3: Amb els cartells que col·laboren, perquè setmanalment amb els cartells...
1: Sí. Això és el que va haver de fer el CEP a les temporades de Lliga Femenina 2,
3: sí.
1: Anar per tots els comerços de Tordera, de fet, a partir d'aquí, cada equip base ja portava
3: una... Els equips de la base del Tordera porten esponsors a la samarreta, perquè en porten d'esponsors.
2: És complicat, molt complicat.
3: Sí, molt difícil.
2: Perquè tu pots dir... Jo, per exemple, tinc Sabateria Plàcides, com una vegada vaig patrocinar un equip de Kiyokoki, quan hi jugava el meu fill. I llavors, em sembla que valia 100.000 pessetes.
1: Quan és això?
2: Ara serien 600 euros. Uh-huh. Serien 600 euros, ja veus tu. 100.000 pèls d'aquell temps eren molts de cèntims, ara serien 600 euros.
3: Sabateria Plàcides, tenies una sabateria?
2: No. No, que jo vaig trobar un sponsor.
3: Vale.
2: Jo vaig trobar un sponsor. I vam pagar 100.000 pessetes de patrocinar l'equip. Però, esclar, eren altres tiempos. Però tothom, la Junta va dir que cada equip busqués un sponsor. I donàvem un sponsor. I valia 100.000 pessetes, que serien ara 600 euros. Ja ves tu 600 euros que són ara.
3: Escolta'm, evidentment fem una crida... No només per l'hoquei, per al futbol, per al bàsquet o per qui sigui. Qui tingui empreses i ens veu i tal, i
1: té un moment inclús a nosaltres,
3: de tributar. A nosaltres...
1: Tenim nou tècnic. Podem penjar aquí cosetes també,
3: Són coses que,
0: Jo quan estava a la Junta d'en Ramon Vidal
2: Geliu... El futbol tothom porta esponsor. Des de l'escoleta fins al primer equip.
3: El que passa és que esponsor, volen posar un lletrero allà al camp, o tal, o... Bueno, això no sé, el futbol suposo...
2: Els lletreros sí que s'han perdut.
3: Això és veritat. Veus? Sí, mira, sí. És una cosa que aquesta Junta hauria de...
2: Mira, quan hi havia en Pitu, que era el president en Pitu, i a mi se me'n fossis emprenyo com si no me'n toco els collons. Quan hi havia en Pitu, pam, els esports allò. Ara, tots els esports on està, hi ha uns que són en blanc i negre, els altres no, allò. Allà s'han perdut tots. Això és una cosa que la Junta s'hauria de posar-hi mà.
1: I amb la ràdio que tindrien la publicitat, es veurien sempre,
2: Doncs això és una de les coses que la Junta, això, de moment, ara, No, a mi els dius, no, no, és que ja ho tenim en marxa. No ho sé, però de moment allò està parat. Quan hi havia en Pito sí que se n'en cuidava, quan hi havia en Pito, el president. Però aquests ho han deixat així una mica d'allò. Jo dic les coses com s'han de dir. Si els hi tinc que dir-los i que d'allò, els hi dic, com dic una cosa que està deixada, també ho tinc que dir-ho. Uh-huh. I això vulguis o no vulguis. Ara, aquests grossos que hi ha allà, aquests sí. Aquells se'n preocupen. Però aquells petits, no... No hi ha tatia.
0: Bueno, ja. Mira, jo quan estava a la Junta de Ramon Vilageliu estava en el Departament de Publicitat. Llavors, me tocava anar a cobrar les empreses aquestes, que posen els cartells aquells, sí. Allò, no? I anava, per exemple, no me'n recordo les entitats, però bueno, jo deia, bueno, paguen 600 euros per temporada. I jo anava allà i diu, home, és que 600 euros no em va bé perquè la cosa no va gaire bé, tal i qual. Jo, si voleu 150, dic, bueno, 150. I li deien a en Ramon i em deia, és millor 150 que res.
1: No, no, clar, és negoci. Segur. És negoci, i al final és això, és sí, el que dius, mira, millor a algú
0: cosa,
1: que res.
0: Aquest any la cosa no ha anat bé tal i qual, jo, si m'ho manteniu per la meitat, dic, bueno, però bueno, per la meitat.
2: Que són ja les 5.
4: La qüestió, que això, que...
1: L'estiu...
4: No, home, què vols dir, les 5? Estem pendents, ara a les 9 comença Espanya.
2: Començant esperant.
1: L'estiu arriba... podrem descansar aquest estiu, podreu descansar aquest estiu, però sí. l'esport aquí no s'atura, perquè hi ha 3.000 tornejos, de futbol sala, de tot, vull dir, hi ha molts tornejos.
4: Hi ha d'hoquei aquest cap de setmana,
1: sí, exacte,
4: hi ha un 3x3,
0: el show quan s'acaba? Tu continues o no?
1: No, el show ja ha acabat aquesta temporada, i ara ja és la banqueta d'estiu, que és de, durant l'estiu fins, bueno, fins que jo faci les vacances.
0: Cada dia?
1: Sí, o... com el show dels esports, però una mica més tranquil·let, sí.
0: Més de piscina.
1: Sí, sí, sí, més d'agafar la cerveseta, tombar-te amb una maca i escoltar-me.
4: Sí, sí, està bé, està bé.
1: Això, que l'esport no s'atura, hi ha moltes cosetes. De la penya, fareu algun acte aquest estiu, com dels 65 anys que vau dir, que potser fareu alguna coseta més?
4: No, 65 no, fem el 30è, no fotis.
1: Perdó, perdó. El 30è, perdó. I li dona alguna cosa.
0: I el torneig de futbol sala, no? Que exacte. Ara comença.
1: El juliol, sí.
0: Ara comença.
4: No, Villapenya barcelonista, mira, ja s'han passat les quotes d'aquest any 2026, que qualsevol soci o sòcia que es vulgui fer soci de la penya, doncs es pot fer soci i sòcia de la penya, i bé, ja tenim el calendari, que més o menys sabem quan començarà el futbol, que serà al voltant del 14-15 d'agost, tot depenent de si el Barça tindrà jugadors a les semifinals o no del Mundial. Si en té, començarem més tard. Si no en té, doncs començarem...
0: Avui quedaran eliminats, no pateixis.
4: Avui veurem què passarà.
2: Avui estan quedant...
4: Però, bueno, no, i la... Bueno, no de referiré res més. De la...
2: Bueno, què? Hi ha sardanes a la plaça, home, cada divendres.
1: Que sí, hi ha moltes coses. Hi ha moltes coses. Doncs, nois... Moltes gràcies per haver tornat aquesta temporada aquí a la tertúlia del Sou dels Esports. Que acabeu de passar un bon estiu i ja en parlarem més endavant. A gaudir, nois.
4: Bon estiu. Bon estiu.
2: Adéu.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida de tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí, plena de gom a gom, aproximadament davant d'unes 50.000 persones. Han desfilat 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara queden 21 etapes, que són un total de 3.321 quilòmetres per arribar diumenge 26 de juliol a París. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Paco Ramos és secretari de Treball.
3: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
2: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar la contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros per contractar empreses i treballadors, uns 40.000 beneficiaris el 2024. Raquel Gil és tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
4: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
2: I l'Ajuntament de Tarragona ha presentat l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar l'espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible amb mirador. La iniciativa compta amb un pressupost de 515.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. Darrer punt, ara a les 9, la selecció espanyola juga contra Àustria als 16 de final a l'eliminatòria del Mundial. És clarament el favorit. Estarem atents a veure què passa.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Aquest dijous 2 de juliol a les 10 de la nit, vine al Teatre Claver i gaudeix de la primera vetllada de l'Altre Claver, un projecte solidari a benefici de Jatakendeya, entitat que treballa per l'autonomia de les persones amb diversitat funcional a Togo, amb les actuacions d'Alba Morros i Mabel Lago, que presenten Cordes en dansa i la pianista Claudia Dorado, amb la participació de l'Escola de Dansa de l'ETLA. L'entrada inclou degustació gastronòmica de quilòmetre zero i beguda. Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem!
8: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
9: L'emissora que t'escolta. Tordera. Cent 7.1 FM.
10: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
9: 107.1 FM. Tordera.

cosa ci sono qui. Copro, andrà, arrivi.

0: Barcelona que segueix. S'anomena Els ben trobats. Els ben trobats és una sardana que es va composar, o que va composar el mestre Joan Lluís Moraleda i Corsacs, a petició del grup Els ben trobats aquí present, amb camiseta negra i blanca. Aquesta sardana es va estrenar el passat 15 de juny a Sant Cebrià de Vallalta i avui, per la cobla de la Principal de la Bisbal, i avui, per primer cop, s'interpreta Tordera a càrrec del poble Montgrins. La Margarida Projà, aquí present, va escriure un poema al·lusiu a aquest fet i tot seguit el llegirà.
1: Només espero que us agradi el poema i us vull dir que em fa molta il·lusió poder-lo llegir en aquesta plaça tan emblemàtica, no només pels tordarencs, sinó també pels amics que venen de fora. Gràcies per escoltar el poema. Venim d'indrets diversos. Les nostres vides són sardanes amb tiratges variats. El futur, els curts, el passat, els llargs. Però quan unim les mans i fem rotllana, el ritme que ens encisa i embriaga ens parla d'amistat. El que som ara és música. Ja tenim una sardana com a símbol d'identitat. Les cobles la llançaran als quatre vents. A les places la ballaran peus àgils o cansats. Però nosaltres sabrem per sempre nostra la sardana Els ben trobats.
0: Dit això, poble, quan no us vagi bé, endavant, amb la sardana Els ben trobats.

i 65. Obro, com vulgueu, endavant.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòxia.
6: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat avui els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia a Catalunya i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
9: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: De les 9 persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'un autobús que va tenir lloc ahir a la Rambla Ferran de la ciutat, 3 continuen ingressades a la unitat de cures intensives, 2 d'elles crítiques i una estable dintre de la gravetat. Els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un conductor veterà en funcions d'assistent. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i de drogues. I la façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida de tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips, amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí, plena de gom a gom, amb unes 50.000 persones. Han desfilat els 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour de França. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara els queden 21 etapes, que en total són 3.321 quilòmetres per arribar el diumenge 26 de juliol a París. El Festival Pau Pa Terres de Tàrrega ho té tot a punt per celebrar la 28a edició, que reunirà una quinzena de propostes musicals del 9 al 11 de juliol. Serà una edició d'aniversari, han explicat els organitzadors, ja que passaran sota Sopa de Cabra, que celebra 40 anys, els Amics de les Arts, que festegen els 20, o la banda Tangerina La Follia, que hi commemorarà el seu 5è aniversari. I des de les 9 de la nit, la selecció espanyola juga contra Àustria en els 16s de final del Mundial de Futbol. Al descans, l'equip espanyol guanya per 1-0. És tot. Molt bona nit i fins demà.
0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
11: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
10: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
11: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
10: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
12: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
13: Anem per una sisena sardana d'aquesta nit. Té per nom a Fora Gata, d'en Jordi Paulí, i s'acorda. En Jordi Paulí ha sigut director de la Copa Maricel, de Sitges, i també de la Dinamora Big Band. El Conservatori Municipal de Música no es pren en xerrar. De Dinamora i la Jordi, amb la seva formació, Jordi Paulí Quartà ha realitzat un treball molt interessant a la canja justa, tocant de tenor en el grup i desenvolupant les possibilitats improvisatòries de l'instrument. El segon que ha escut a l'any tira 31 de curs per 83 de l'art i el sol és el 66. Com ho convideu endavant.
14: Thank you.

0: aquesta
1: és
0: la fase.
2: Thank you.

0: casa, perquè també amb l'Asi, Marco, i en Toni Callalles, i començarem doncs, també amb els balls tradicionals i populars d'aquí, i ens esperem tots per omplir aquesta plaça que l'any de la mort. I ara anem a continuar doncs, ja amb la darrera sardana. La sardana que és la novena és centenària del Francesc Mas i Ros. Francesc Mas i Ros va ser un compositor musical extraordinàriament prolífic, que obtingué gran popularitat entre els sardans i dansaires de sardanes. A 10 anys ja va iniciar els estudis de solfeig i acabats els estudis la seva formació musical va ser purament autodidacta. Un gran compositor, així doncs, a la Copla Justin Punt, centenària del Francesc Mas i Ros. El seu tiratge, 31 es curt, 71 al llarg, la sang es 50. Copla, endavant.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

Thank you.

Thank you.

0: Els èxits de Ràdio Tordera.
1: Infopodcast Tordera.
2: Hola, som dijous, 2 de juliol de 2026. Les tres paraules del dia són residus, tecnologia, campiones. Residus Tordera estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res per fomentar la recollida gratuïta de residus. I s'inicia avui una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat L'Altre Claver a partir de les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí i Pol. Tecnologia. L'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques i el thriller psicològic Memory Hit amb participació tordarenca s'estrena aquest 5 de juliol a Calella. Campiones. Paula Delgado i Clàudia Romaguera patinadores del Club Patí Tordera Artístic es proclamen campiones de Catalunya amb 2 ors i grans participacions. I aquest estiu omplir el dipòsit serà més car. El sector de les benzineres calcula que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3. Tordera estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res. Per fomentar la recollida gratuïta de residus, l'Ajuntament recorda que el servei s'ha de sol·licitar prèviament per telèfon o WhatsApp, alhora que insisteix en la necessitat de portar els electrodomèstics a la deixalleria municipal. Sergi Masó, regidor de Medi Ambient.
3: Bé, la campanya Al carrer no hi pinta res té 2 objectius principals. El primer dels objectius és conscienciar a la ciutadania que a la via pública hi tenim uns contenidors que s'han d'utilitzar i que tot allò que no va dins dels mateixos no es pot deixar al carrer.
2: Avui, 2 de juliol, és el Dia Mundial dels Omnis. Avui és Sant Processó i Sant Martiniano. Falten 17 dies per la final del Mundial de Futbol i 53 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem a Tordera un cel completament assolellat amb màxima de 31 graus. Demà divendres es mantindrà la mateixa tònica amb jornada assolellada i amb temperatures una mica més altes. La dita pel juliol, beure, suar i la fresca buscar. Recollida de poda voluminosos al centre Vila trucant prèviament al 93 765 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que la tordarenca Maria Pozuelo guanyava les primàries i seria la nova coordinadora autonòmica de Podem Catalunya. Fa 5 anys el CAP feia una crida a la vacunació davant l'augment de contagis a Tordera i fa 10 anys Judit Soler era escollida pubilla del veïnat de Sant Pere. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrella, el Camí Ral. I l'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar l'entrevista especial dels Xismes del Rusc.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, els dos saludem, són les 11:04 i bé, aquí estem en el magazín de l'àrea aquí, que avui ve carregadet de xafarderia. Xafarderia, però fina, secrets a mitges i alguna exclusiva o inventador que també fa gràcia. Avui obrim la porta gran de la premsa rosa, aquell univers on la mirada val més que mil titulars i on un magre de xarxes pot acabar amb ruptura mundial. Perquè sí, avui toca tertúlia de safareig de luxe. Aquí hi ha molta teca. Parlarem de parelles que s'estima, d'altres que fan veure que s'estimen i d'altres que ja ni es miren. I alerta, perquè avui torna ella. Sabeu què és ella? És la Tomassa. La reina de la informació de carrer, la dona que sap abans que ningú qui entra, qui surt, qui plora i qui factura. Doncs bé, la Tomassa, hem de dir doncs, que és un personatge que en aquest cas ens fa arribar notícies de les que ella sap, de poble, del voltant, del veí del tercera, que és on està ella, no, del tercer, quarta. Doncs tot això ho tindrem dintre aquesta segona hora del magazín de l'Ara i Aquí. Avui, 2 de juliol, celebrem el Dia Mundial del OVNIS, una jornada dedicada als misteris del cel, als extraterrestres i tot allò que no saben explicar. Vaja, gairebé com moltes exclusives del cor. Bon dia, contertulians. Toni López, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Meli Banyes, bon dia.
2: Bon dia, Rosa Maria.
0: Antònia, bon dia.
3: Bon dia.
0: Escolteu-me, vosaltres creieu en tot això que diuen que realment s'han vist OVNIS i principalment estan a Irlanda?
3: Bueno, a Irlanda
2: ja
3: no sé. Sí, ara ja estan ubicats en un postul segur, ja.
0: Sí. No, diuen que el postul tan visualitzat més ovnis és a Irlanda.
2: I al desert de...
0: Ui, no se sent gaire bé la Meli, a veure.
2: Al desert de Mèxic, també. Sembla ser que també per allà n'hi havia uns quants perduts. Sí. I no els van trobar, però realment n'hi havia... És un interrogant que deixem amb...
1: Bé, sobre els ovnis a Mèxic... Haig de dir que es va demostrar que eren F-117, que són avions invisibles al radar, sí. I que des de lluny semblen ben bé un omni perquè són triangulars, sí, i així. Sí.
0: Esclar, els han fet, ens els fan imaginar que són sempre rodons i triangulars i acabats en punta, no?
2: Sí, exacte.
0: Ai, que són rodons, sí, rodons. I acabats en punta, no?
1: Acabaven d'una manera que semblaven els DUV.
2: Però també n'hi havia alguns que semblaven puros, també.
0: Sí.
2: Ens fan creure coses que no ho sabem, lo que és veritat o no. És a dir, que de moment jo l'interrogant lo tinc al meu cap.
0: I creieu vosaltres que ja pot venir
2: jo? Jo és que no ho sé.
3: Pues, què vols que et digui? A veure, jo encara estic per esbrinar si és veritat aquell que van dir que havien trobat i que estava ho tenen a
1: l'Àlien 56.
3: Sí,
2: sí, aquell...
3: que era un alien, pues, a mi m'agradaria saber perquè van dir que el tenien, sí. Mai s'ha vist, mai han dit res més.
2: Bueno, sí, van
1: desclassificar
2: els papers aquests que van desclassificar.
1: Sí, desclassificar.
2: Ara?
1: Sí, però això ho va fer qui? L'administració Trump.
3: Clar.
1: I quina seriositat té en Trump?
3: A mi m'agradaria saber si, que fa molts anys que va passar això, que n'és més cap enllà, no? Perquè si és veritat que sí que existeixen, perfecte, vull dir, doncs bueno... Doncs
2: per benvenido sean, no?
3: Que no es facin mal i que estiguin aquí.
2: Sí, perquè amb les pel·lícules sempre ens fan mal. Doncs no sé, els plantegen sempre que
3: són dolents. Sí.
2: I és que si realment existeixen, jo no sé si vindrien en aquest pla.
0: Bé, doncs nosaltres ho deixem també interrogant i a veure, si esteu per aquí, que diuen que no ens en donem compte, doncs si esteu per aquí, doneu-vos, sisplau, el gust de poder-vos saludar i ens dieu, doncs... mira, ara ha vingut un, no? Va tot de color negre, no? I té melena, tu, molta melena, no? Melena. Bé, avui, a l'extraterrestre, al cel, jornada per poder-ho mirar, i també una curiositat del dia, saps? El color rosa originalment es considerava un color masculí al segle XIX, i ara, mira, s'ha convertit en el color oficial del safardeig mediàtic. Sí o
2: perquè
0: sí?
2: Perquè Rosa l'amor s'hi posa.
1: Sí, clar, sí, sí. Doncs a veure, els homes, tu, anaven...
2: Que monos,
1: i
2: no?
1: I parlant d'estrenes, tal dia com avui, l'any 1984, Prince va consolidar el fenomen mundial amb el disc Purple Rain, una autèntica bomba musical que canviaria la història del pop. Així que pugeu el volum, prepareu el cafè i poseu-vos còmodes, que aquí comença el magazín on les notícies tenen ritme i els rumors encara més. Som-hi!

I bé, acabo d'escoltar aquest tema que ens l'ha interpretat la Kylie Minogue. I després de remenar revistes, aleshores, titulars, que estem aquí, doncs, enfeinats, tots quatre, hem de dir que també tenim algunes exclusives de color i d'olor de perfum en el safardeig d'aquí a molta teca. Però ara també hem d'obrir actualitat amb les notícies del món, de Catalunya i també del món de la cultura. Catalunya pendent de la calor intensa que arriba aquest juliol amb avisos de temperatures altes i molta tensió. També la mobilitat pel pas del Tour de France 2026 que revolucionarà Barcelona i bona part del país aquests dies. Dintre Espanya, doncs, amb l'estiu jove en marxa i milions de desplaçaments previstos, mentre la política continua escalfant motors amb pressupostos, debats i moviment institucional. Al món, la tensió internacional continua marcant agenda amb conflictes oberts i moviments diplomàtics que mantenen la tensió global. Dintre l'àmbit cultural, l'esquirtiu també esclata en festivals, exposicions i concerts des de la Biennal de l'Art Gastronòmic de Cambrils fins a la gira d'estiu dels 40 a Catalunya. I amb el que és l'apartat de successos, el focus, doncs avui passa per l'accident greu de l'autobús a Lleida, que ha deixat desenes de ferits i manté oberta la investigació. Tot això i més en context, veu, anàlisi, és aquell punt de carrer que ens agrada. Doncs bé, obrim titulars en calma, en context i molta ràdio. Parlem de Catalunya. La calor, com dèiem, apreta fort, el juliol arrenca en temperatures molt altes i el Parlament aprova la reforma de la llei L per eliminar copagaments a Catalunya, continua batent rècords d'exportacions i creixements de start-ups. Sí que nosaltres tenim ara també la notícia que està bullint dintre el que és el món de la comunicació i tenim la notícia...

0: els S40 Summer Life 2026 en parada a Salou i Cubelles. Barcelona presenta una de les exposicions més potents de l'estiu. El cartell del pròxim Magma a Barcelona ja genera expectació. I amb la vessant de successos sí que hi ha persones per motius diversos, i en aquest cas després direu el que penseu, companys, doncs viuen al carrer i aleshores doncs es troben en diferents problemàtiques i bé assetjaments que tampoc no caldrien.
1: Tenia una vida còmoda, una casa, els meus cotxes, els meus gossos, la meva família, i de cop no tinc res, ni un sostre. La majoria de dones que conec al carrer les han patit, també. Quan ella ha estat sola, m'amagava perquè ja havia tingut alguna experiència molt forta. Però és constant estar al carrer i que ve un tio que no coneixes de res, que no és del carrer, i t'ofereix 20 euros perquè li facis tal. Sempre guardi aixecada. No només és això, la gent... És que no cal que te diguin res. Ja com te miren, com no te miren, inclús. Te sents molt petita, te sents res. Un desecho de la societat. Gent que s'atreveix a dir-te, increpar-te, que busquis treball... Que saben, no? No és agradable, ningú escolleix aquest camí. Potser te l'has buscat tu, ojo. Però, bueno, de vegades les circumstàncies s'acompanyen molt. Jo tampoc m'hagués imaginat mai que estaria així. La línia és molt fina. I estar d'un cantó d'estat de l'altre és un moment que la vida doni un cop de volta i te fas molt fort. Però és que no t'he donat, eh? Jo tenia una vida com...
0: I bé, companys, què us sembla aquesta aportació d'aquesta dona que viu al carrer? Que jo me pregunto, no ho ha explicat... Bueno, sí que ho ha dit, que diu que de cop i volta es va trobar que no tenia res, ni habitatge, ni res de res. Què en penseu, Antònia?
2: Bueno, jo puc parlar d'un cas que va passar a Barcelona. Al passeig de Colón n'hi havia sempre una senyora que tots els dies dormia en un banc. Llavors, va ser un hivern que va fer molt de fred i la senyora va morir. Llavors, quan va vindre la Guàrdia Urbana a agafar-la i tal, la senyora portava dintre, amagat, 1 milió de pessetes. Llavors, una persona que té 1 milió de pessetes guardades i que estigui dormint cada dia a un banc, no és normal. I després... Coneixo un altre cas, vull dir, jo no dic que tothom tingui problemes, no?
3: Això, no?
2: Però després n'hi havia un senyor que estava dormint al carrer, que estava vigilant quan feien les obres del meu pis, i llavors el senyor un dia ens va explicar que ell volia... a ell no li agradava estar. Diu, jo tengo 4 pisos... Y yo no quiero estar, o sea, no quiero estar encerrado en una casa. Yo prefiero estar viviendo en la calle. Llavors, vull dir, n'hi ha de tot, no? Ja, però que n'hi ha gent que vol, pel que sigui, vol estar així.
3: Aquests comentaris que fas són de gent que pateix una patologia, eh?
2: No ho sé.
3: Una persona que té 1 milió de pessetes,
4: és
3: has dit
4: no
3: de pessetes.
4: Del cap, doncs,
3: i clar, està al carrer, no? És perquè no està
4: clar,
3: bé.
4: Clar.
3: O sigui, prefereix passar-ho malament que gastar diners. O sigui, això és d'una manera de ser tan ràcana, que és patològic, això.
4: Sí.
3: Això ja és una malaltia.
4: A veure, els casos que realment són els que són colpidors són les persones que realment pateixen aquest problema.
3: Jo el que no entenc...
4: Que d'avui a demà te trobes que te quedes sense res. Això és un cas de
3: sí,
4: realment...
3: Però...
0: És el que ella, aquesta dona... Que
4: clar, explica, realment.
3: Jo el que no entenc és que hi hagi gent que els agredeixi, per ser pobres.
4: Això tampoc és...
3: No. Perquè hi ha un nom que ara no me surt,
4: sí,
3: que és la fòbia al pobre.
2: Ah, sí.
3: I els agredeixen per ser pobres.
2: Sí.
3: Que els deixin tranquils
2: sí,
3: i
2: sí,
3: ja
2: no,
3: està.
2: Això no n'hi ha dret.
3: No, clar que no.
4: M'ha aventurat trobar-te en aquesta situació, més que res.
3: La violència mai està justificada
2: no,
3: i no has fet res.
2: En cap
3: cas.
2: No.
0: Bé, anem acabant aquest repàs de notícies i acabarem doncs explicant darrere d'aquest succés d'aquesta dona, que han donat la nostra opinió també, parlar d'aquest accident greu de l'autobús, que hem esmentat com a titular. Els incendis forestals preocupen per la simultaneïtat de focus a Catalunya. la calor extrema dispara incidències mèdiques i també emergències. Investigació oberta per diversos robatoris en força aquest inici d'estiu. I bé, nosaltres acabem quedant-nos a casa i escoltarem les declaracions de la Judit Aronjo, que ens parla sobre les notes de la selectivitat. Escolteu-la.
5: 46.000 són els joves que enguany s'han presentat a les proves d'accés a la Universitat de Catalunya i que s'han jugat bona part del seu futur. Perquè parlar de les proves d'accés a la universitat és parlar de l'esforç d'aquests milers de joves, és parlar també de la responsabilitat del govern i és parlar de l'avaluació que va més enllà dels estudiants i que també hauria de recaure en el sistema educatiu. De fet, enguany són les primeres proves després de la modificació dels currículums, és a dir, aquells alumnes que van començar primer de batxillerat no sabien de què s'examinarien a l'acabar segon, sense conèixer, per tant, les regles del joc. Tot plegat arriba, a més, amb un curs plenament marcat, aquest final de curs, amb el malestar dels centres, amb el malestar dels docents i amb els conflictes a les aules, amb manca de reconeixement i amb manca de recursos. El que no podem en cap cas fer és demanar excel·lència als nostres joves i demanar excel·lència als nostres docents si el sistema no els ofereix, per altra banda, ni l'estabilitat necessària, ni l'equitat, ni la confiança en ells. Cal prendre decisions, consellera, perquè la diferència entre un bon gestor i un bon polític és prendre decisions polítiques i també poder donar resposta a aquests milers de joves que no podran accedir a aquesta formació acadèmica en la que es juguen el seu futur. Però el debat no acaba aquí, perquè això té conseqüències directes. Una mala nota a les matemàtiques també pot provocar que hagin de competir encara més per aconseguir una plaça universitària. Cal acabar d'una vegada per totes amb el districte únic universitari. Catalunya ha d'assumir d'una vegada per totes aquest repte, perquè el que no ens podem trobar és amb aquesta situació de que el 40% dels estudiants de primer de Medicina a Catalunya no provinguin de Catalunya, sinó que provinguin d'altres comunitats autònomes, especialment a universitats com la Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida, on la xifra ja ascendeix al 70%. Cal recuperar, per tant, un model propi d'accés i d'admissió universitària, un model que permeti retenir talent, que permeti planificar millor i fer-ho sempre en català.
0: I bé, aquest ha estat el mapa de l'actualitat en àmbit de Catalunya, del món i també cultural, i hem fet una repassada també a diferents successos. Ens anem ja pràcticament a fer aquesta trucada a les persones que ens aporten l'informació de les temperatures i bé, ens llançarem directament amb la pregunta participativa que doncs ja està penjada en el Facebook i els nostres companys hauran de començar a pensar a veure què ens diuen. A veure, pregunta participativa que poden fer-la trucant al telèfon de la ràdio 93 764 28 93, o bé apuntar-ho al Facebook de Ràdio Tordera. Quin és el gelat que mai falta? Aquesta és la pregunta.
4: Quin, a casa, quin jo gelat? El bombom de xocolata.
2: Jo, per exemple, la llimona.
0: El de llimona.
2: La llimona.
4: El Magnum és el meu preferit.
0: Magnum?
4: Sí, sí.
0: Toni.
3: El de xocolata.
4: El Magnum
0: el
4: també?
0: El de xocolata, ara que és moment, no es pot menjar xocolata.
3: I tant, que
2: el de llimona perquè refresca.
3: Sí, el de llimona fa baixar...
0: Jo els de gel, aquests que són de gel...
2: El no polo.
4: El polo, sí, el polo d'antes. No, no, jo prefereixo un Magnum poques vegades, però... Un...
2: No, jo... jo...
4: Aquells petitons de bomboncito petits, jolina, jo... És
2: però això, clar, i el de gel, el de llimona, que a mi m'encanta el del pal...
4: Si t'has menjat una amanida, després un bomboncito no passa nada.
0: Apa, sí, mira l'ella.
3: Jo alguns dies me salto a menjar i me compro un gelat gros... De xocolata negra pura.
0: Mare meva. De se nota, eh?
3: Sí.
0: De se nota una mica, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que a veure.
2: O sigui, no menja, però menja sal.
0: Sí, sí. Ho aprofito, de totes
3: gràcies,
0: maneres.
3: Gràcies.
0: Vinga, ja anem a fer aquesta salutació.
3: Aquest diumenge, quan ho faci, ho prendré a la vostra salut.
0: Gràcies, molt bé. Gràcies. Ens anem a saludar i reprenem, doncs, aquesta estona amb els nostres companys que s'expliquen les temperatures. Ens anem cap al carrer Sant Jordi amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Vinga, quina temperatura vau tenir ahir? Que carrer?
6: Doncs mira, una miqueta més baixa, eh?
0: Ah, millor.
6: Que ahir, 32 graus en 9 dècimes.
0: Molt bé, millor.
6: I aquest dematí, 21 graus en 6 dècimes.
0: Uh-huh.
6: Ara que és moment estem a 28 graus, un 56% d'humitat, marca núvols i sols.
0: Molt bé, vinga, doncs, a prendre el sol i a veure a quin punt de la platja podem anar, perquè el desnivell de la sorra és important, eh? Mare meva. Paquita.
6: Mira, te vull explicar una cosa.
0: Vinga, davant.
6: Estava mirant que l'any 22, el 22, si ho dic bé, tot el mes de juny, la màxim que vàrem tenir era de 37 graus.
0: Ai, què dius ara?
6: O sigui que les temperatures totes eren altes, eh?
0: Així hi ha un altre moment de diferents anys que, a veure, del 2022, eh? Paquita, dius?
6: Sí.
0: Molt, molt bé.
6: Dos dies estàvem a 37 graus.
0: Doncs vinga, Déu-n'hi-do, també. Dos de
6: més eren a 32, 33, un va baixar a 29.
0: Una de calor, també.
6: Però gairebé tot el mes va ser així, també.
0: Molt bé, gràcies per la informació i l'estadística. Fins demà, vinga.
6: Vinga, fins demà.
0: Paquita.
6: Bon dia.
0: Ens anem a saludar amb en Joan González de Marraciac. Joan, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Vinga, doncs sapiguem quina és la temperatura màxima que te va obtenir ahir aquí aquest punt de Mar Reixac.
7: Mira, la màxima va ser 30 graus, 4 dècimes.
0: I
7: la mínima ha sigut 19 graus, 10 dècimes. Ara estem a 29 graus, 1 dècima. Això representa una humitat d'un 56%. Això representa una temperatura de sensació de 30 graus i 8 dècimes.
0: Molt bé.
7: I el màxim de vent d'ahir de 25,7 quilòmetres d'hora.
0: Molt bé, doncs perfecte. Ens quedem amb aquesta informació de la temperatura de del que és el centre del poble, 28 graus, perdó, 28 graus aquests moments, i de Mar Reixac, que és la temperatura de 30 graus i 8 dècimes. La pregunta participativa l'anem a tornar a repetir. Poden, en aquest cas, dir la seva. Quin és el gelat que mai falla? Quin és el gelat que mai falla? 93-764-28-93 o bé apuntar-ho en el Facebook de Ràdio Tordera. Petita pausa. Ens posem ja, després de repassar aquestes notícies, l'Antònia ens dirà titulars i el primer titular que parlarem abans de llançar la publicitat, quin és?
8: Pues de la baronessa Thyssen.
0: De la baronessa
4: Thyssen?
0: Està guapa.
4: De la Carmencita, està malalteta.
0: Està malalta, sí.
4: Sí, està malaltona.
0: Doncs vinga, ens anem a una petita pausa, tornem de seguida.
9: Ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
11: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
13: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
14: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
15: Ara i aquí, d'estiu.

0: I bé, preparin-se perquè això està que crema. Amors que tornen, deutes que reapareixen i nous amors que fan pujar la temperatura. I bé, la Tomassa, per després de l'embolic informatiu, també la tenim a punt. Obrim revista, Antònia. Vinga, vas dit amb la Thyssen, no?
1: Sí, bon dia. Bueno, doncs comencem amb la Thyssen, que tothom pensàvem que quan va veure la polèmica de que s'encadenava amb un arbre perquè no tallessin els arbres, doncs no era per això. Era perquè ella no volia que es fessin obres al carrer perquè tenien que tallar el carrer i llavors, clar, això li baixava que no podien entrar dintre del museu. I després, jo crec, no sé, molta gent pensava que el Thyssen va donar per part d'ella, perquè ella estimava molt a la seva terra, Catalunya i tal i qual, i Espanya.
2: I Espanya.
1: I llavors pensàvem que havia regalat els quadres i ara ha sortit que el Thyssen demanava 400 milions de pessetes i llavors al final, regatejant, ho va deixar per 350 milions.
2: És que si ella feia una donació, també després, amb la seva declaració de renta, també li beneficiava
0: clar,
2: el tema.
0: Clar.
2: Perquè era una donació.
1: Clar, pues no, que va fer. Pues no va ser donació, sinó que va ser
2: pagant.
1: Vull dir que tothom pensàvem que mira que bien, pues no va ser que mira que bien. Una altra cosa, que això, bueno, m'ha agradat, l'última obra solidària d'una diva immortal, que era la Rafaela Carrà.
2: Home, sí.
1: El seu fill adoptiu ha fet una fundació en nom de la seva mare i tots els cèntims que ella tenia ajuda a nens que estan a Perú i a Guatemala.
3: Ah, molt bé.
2: Està bé.
1: Vull dir que està
0: bueno,
1: fent.
0: Però també podria deixar anar... Bueno,
2: a Itàlia, en aquest cas,
0: ella és italiana. Itàlia, no?
2: Sí. En aquest cas, ella... Bueno, se suposa que alguna altra...
1: Sí, però estem parlant del fill adoptiu que segurament serà d'allà.
2: Clar, ah, precisament.
0: Clar. Val, molt bé. Ah,
1: sí, no,
0: sí, perquè ara anàvem a dir tu i jo, Amèlia, el mateix, no? Sí, que primer sí. Tot el lloc on te dones ells,
2: tu hi vius,
0: no?
2: Sí, seria el més adequat, però bueno, en aquest cas...
0: Sí, aquesta dona, no jo, quan es va morir, la veritat,
2: em costava
0: molt creure. De creure, perquè, esclar, tenia quasi 80 anys, em sembla.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
0: Ah, però
1: no sé, però tenia una vitalitat, sí. Sí, sí.
2: Bueno, també... suposo que tu també saps que avui ha mort un de los components de Locomía.
3: Locomía.
1: Sí? Ah, sí? No, sí, no l'he sentit.
0: Aquest és guai, eh?
2: El Locomía.
0: Sí, amb els ventalls.
2: Amb els
0: vanos,
2: aquells pim-pam-pam.
1: Sí. Pues no, sí, no ho sabia, no.
2: Sí. És una notícia també trist, però bueno, que l'han trobat, que tampoc no era molt gran, 53
3: sí,
2: anys.
3: Sí, 58. Sí, sí.
2: 8.
3: 50, no m'espantis.
0: Bueno,
3: no m'espantis.
0: A veure, 3 amunt, 3 avall. No l'agradeixis, Meli,
2: no
0: perquè si l'agradeixes...
2: És que si menja xocolata, pues, té més possibilitat d'això que ell deia. No menja vale. Xocolata, Toni.
3: A mort de molt menja sobtada, també.
2: Menja d'aquests de llimona que diu l'Antònia.
3: De molt sobtada, mentre sí. Dormia.
1: Sí, sí. Bueno, pues mira, una mort dolça.
3: Sí. Sí, però amb 58
2: però no
3: anys...
2: Encara.
1: Bueno, és igual, sí. Bueno, però si tens que...
3: A la meva àvia li va passar amb 96. I això sí que es firmaria...
0: Hi ha un,
3: sí.
0: Hi ha un, Toni, explico un.
3: En un autobús que la portava a l'hospital de dia, perquè feia hospital de dia i anava a dormir a casa d'una tieta meva,
2: sí.
3: I es va quedar dormida, i el xòfer li va dir, senyora Paquita...
2: Venga, que hemos llegado,
3: Paquita,
2: no?
3: Que hemos llegado. I
1: ella no estava, la senyora Paquita. Molt bé.
3: Jo que aquell dia sempre es queixava de baixar les escales i aquell dia no es va queixar.
0: Ah, ara imagina't tu. Sembla mentida, eh?
1: Bueno, va ser com la Mari Sant Pere, que anava sí. A l'avió ah, sí. I es va quedar allà.
3: Va quedar allà, sí.
1: Sí, que mira, una
3: és la millor manera de morir.
1: Un amor molt dolça.
3: Sí.
0: Escolta'm, a
2: això tot pensem,
0: aquesta...
2: almenys, no?
3: No, home, però pitjor és estar allà patint.
2: Un amor sí, dolorosa no, no, que es va, vull dir, molt estimada, però bueno, és el que hi ha. També.
0: Saludem a la nostra Angie, perdona un moment, Antònia, que tens aquí tot el repertori punt, Déu-n'hi-do, que te porta l'Antònia, mare meva. Ja està agafant la imitació de l'Angie. fent, ja està agafant imitació de... Tu no veieu com ve de carregada aquesta dona?
2: És que, a veure, sí. L'Àngel li va dir, jo no puc venir, Antònia, però, ocupa-te.
0: A veure, no pres... cal, Antònia, que facis el mateix que l'Àngel.
2: És una bona alumna. No,
0: no, no. Ara resulta que no es podem moure. Que
2: no, no, no. És una bona alumna que està fent
1: cas. No, no, jo estic fent d'una altra manera, vull dir...
0: Jo vull moure la cadira i no puc moure'm, perquè és que...
3: Les antiterroristes que tenim.
0: Mare meva.
1: Però, de totes maneres, vull dir que, clar, com és estiu, tothom té molta calor i tothom està a la platja o viatjant, pues, la gent és una mica per fer-li preguntes no vol que el maregin.
0: Ja veuràs tu que l'Angi els estira.
2: Però l'Angi ja sabia on anava. Però ella ja sabia on anava, que podia picar la porta segura.
1: No ho sé.
2: Plantejada aquesta entrevista prèviament.
1: Perquè és, no vegis tu com està la cosa.
0: Escolta'm, això d'aquesta paraula despechar...
1: Sí. Despechado.
0: Despechar.
3: Vol dir dolguda per amor.
1: Sí.
0: Per amor.
2: Molt bé, Toni.
3: Dolguda per amor.
1: Sí, sí, sí. Despechada. Jo estic molt despechada
2: con el fulanito. Clar. Que toque.
0: Escoltem una mica
2: això. O la fulanita.
0: Sí. També, a veure.
1: Avui dia...
3: Ara, avui dia... Perquè ella reclama la bisexualitat.
2: Ah, bé, és veritat.
3: Sí. Qui, la
2: Rosalía?
3: La Rosalía.
2: Que és la que canta la despatxada.
3: Ara surt amb una noia que és ballarina, més alta que ella.
0: Jo, la veritat...
3: I això que ella és alta, 1,75 m.
0: Jo, la veritat, la Rosalía...
2: Bueno,
0: vale. Bueno, Joel, us diré el micròfon tancat. Puja-la a despatxar, ja vinc una miqueta.

0: Doncs bé, ni més ni menys, aquesta versió, ja que doncs, això de despetxar per amor, esperem doncs, que no n'hi hagi gaire de despetxar. Exacte. Ni despetxaos.
1: Bueno, ha habido uns quantos. La Shakira, despetxar.
2: Despetxar,
1: sí. Que, a veure, aquí anem per partes. No solament era ella. I n'hi havia més, el que passa... I homes, alguns.
0: També, home, a veure.
2: Una cançó que, a part de despetxar, demostra que la Rosalía ha estat despetxar amb en Raúl Alejandro, és La Perla.
1: La Perla, és la que m'agrada a mi. A mi La Perla m'encanta.
0: És suaument, dir-li tot el que tens ganes de dir, com estàs enfadat amb algú,
3: Però... Vull dir, el que tampoc no ho trobo massa normal és que hace La Perla perquè li va passar allò amb la seva parella i ara de cop i volta se tomba la truita i se'n...
1: Bueno,
3: i és una altra història, i dius...
1: Sí, perquè saps què passa?
2: No, però
1: que...
2: ja ho havia fet abans, eh?
1: I tant,
2: ja abans. Abans en Raúl Alejandro havia sortit amb noies.
0: Ah, sí?
2: I va conèixer en Raúl Alejandro i va dir públicament: tu m'has demostrado que los hombres pueden ser a la manera que a mi me gustan. Però com que en Raúl Alejandro...
1: Li va sortir rana.
2: Li va sortir rana.
3: O sea, que no. Que no era como le gustaba.
2: Exacte.
3: Que tenía demasiado... demasiado toro.
2: La pobra Rosalía, si li foten a les banyes, le posen les banyes, però és normal que estigui despetxat.
3: Però això també li poden fer, encara que sigui de l'altra banda.
1: I tant, en tots els sentits.
3: Les banyes...
1: Sí. Fan mal en tots els sentits.
0: Les banyes poden anar a qualsevol cap, eh? Vull dir, a veure. Sí. No pot... Vinga, som-hi.
3: Bueno, pues ara parlem de que això, pues ara com és a l'estiu, pues totes surten a la platja i tot això, i vem la Elsa Pataky, que compleix 50 anys, i està... com un tren.
0: Està guapíssim.
2: Sí, sempre ha sigut molt guapa.
1: Ha sigut molt maca sempre. És petitona, però...
3: De cara...
2: Sí, però el seu home està catxes, eh?
1: Sí,
2: és un déu, el seu home. És un déu.
3: Sí, té un marit.
1: És el Thor.
2: És el Thor, el déu de...
0: Ah, val.
3: Té un marit que està com un...
1: Sí, com un tren,
2: de veritat.
3: Després, parlant també, amb 51 anys, la Eva Longoria, que a mi aquesta dona m'encanta.
2: Ah, sí. Estava casada amb un jugador de bàsquet. No sé si continua. No,
1: però la
2: Eva
1: Longoria, quants anys té, per això?
3: 51.
1: 51 només?
3: Sí.
2: Sí.
1: Sí, sí. Pensava que era més gran, mira, la Eva Longoria.
0: Mira, Dali, fan
2: anuncis de productes capilars.
3: Sí, està casat, sí, està casada amb Pepe Bastón, que té 58 anys.
1: Però és famós, ell, no. Ell és famós?
3: No.
1: No, això perquè no...
3: I porten 10 anys ja de matrimoni.
2: Així es va divorciar del jugador de bàsquet. Sí,
0: aquestes revistes que porta l'Antoni, ara està buscant per aquí sota, a veure què traurà, però surt amb una cantitat...
1: Buscant el baúl de los recuerdos.
0: Sí, sí. Creu només aquí... Ara veus, ara tens una altra. Només veus carn en carn i més carn.
1: A veure, estiu, que vols que hi vegi?
0: Sí, però a veure, ara s'està començant a imposar el biquini per sobre una mini fandilleta, no
3: sí,
0: l'heu vist?
3: Sí, sí, sí. Sí,
0: és mono, sí, no, mono, sí, agrada, sí.
3: Perquè no es vegi el que penja.
1: Bueno, a veure, també hi havia hagut abans aquests modelets, sí. El que passa que se van actualitzant.
3: Sí.
1: Abans hi havia hagut aquest modelet, també.
0: Bueno, que, nosaltres no l'havíem escoltat, aquest modelet.
1: Portar-lo no, però hi havia, també.
2: El que hi ha problemàtica més el burquini.
1: Ai, el burquini?
2: Sí.
1: És aquell de la...
2: És aquell de les que es posen...
1: Que és la peça sencera.
2: Sí.
3: Sí.
2: I que es posen les musulmanes per tapar-se el cap.
0: Sí, les neteixen la roba. Jo sempre ho dic que allà, això no val,
1: Bueno, neteja,
3: bueno,
1: no sé.
3: Ara parlem també de la Sherry Hall, que és una artista americana. I aquesta dona diu que té 70 anys i mai s'ha fet cap cosa.
0: I tu no creus?
3: Yo no me he hecho nada, tengo arrugas porque me río mucho. Allà, llavors, la supermodelo, que és la ex del Mick Jagger.
2: Ah.
3: ¿Vale?
0: La ex del
3: Mick Jagger.
0: Ah, vale.
2: Del Rolling Stone.
3: D'aquell que treu la llenga.
2: Sí.
3: Pues, bueno, pues diu que ella no vol passar per cap cirurgià, que li agrada com és i que les arrugues les té perquè té l'edat que té.
2: Pues molt bé. Molt bé, perquè...
0: Pues jo no me crec que aquesta dona no hagi passat pel quiròfan,
3: Pues...
2: El quiròfan és molt greu passar pel quiròfan. Jo crec que potser s'ha fet tractaments no invasius i està jove perquè...
1: Que també,
3: diu que no s'ha posat mai ni bòtox.
1: Ui, el bòtox
2: t'ho posen amb una agulla, però de totes maneres no vol dir que no s'hagi fet les seves neteges de cara...
3: Bueno, això... Bueno, no, sí, no.
2: Això sí.
3: No, diu que sí.
2: Que no s'ha operat ni res de
3: cirurgia. No, que utilitza molt bones cremes, que es fa neteges de cara i tal, però que ella les arrugues les té i no les vol...
1: Espera, la Meli també fa igual, no es posa una bona crema i s'acabó, ja està. Que no tenim pas d'estar pagant uns preus desorbitats per unes cremes.
2: I que entrant en quiròfan sempre és com, un
0: perdona,
2: perill.
0: Toni,
1: a veure, te les venen com una espècie de... Ui, això te va poner... Te va treure les arrugues, posa't aquesta, que val 100 euros i tu les pagues convençuda. Mentira podrida. Jo avui des d'aquí...
0: Això mentalment resulta
1: jo
0: que...
1: Jo des d'aquí avui reclamo que la gent no sigui... I que compri cremes hidratants que fan un servei molt bo, ajuden molt bé a la pell, almenys a mi, directament, i no me gasto ni un duro amb aquestes cremes. Realment, és que...
2: Home, ni un duro, vegades, ni un duro...
1: A veure, és que realment, Toni, són cares.
2: Són cares,
1: molt cares. I dius, bueno, tens...
0: I els homes ara comencen a posar...
2: Jo no me poso crema perquè és... No vull dir per què és.
1: Vale, pues ja ho hem entès. Bueno. Però realment és així. Caríssimes.
3: Parlem de la Rocío Carrasco, que ara ha fet el documental de la seva mare, de la Más Grande.
0: I posem ara un punt
1: un
0: i a part, perquè ara ens explicarà la sorpresa que farà aquesta dona, perquè aquesta dona ja li deu faltar peles i ara... Vinga, li posem aquest ritme musical, que és ideal per històries d'amor i desamor. Bachata. La bachata. Oh.

0: abans anem ja cap a destapar el que farà aquesta dona, la Rocío Carrasco.
1: No, ja ho ha fet. Sí. Ja va presentar el documental de la seva mare, del la més grande. Aquesta, ara, com ja no té peles, pues dale que te pego. Vull dir, mi madre se murió, però jo continuo aquí, dale que te pego.
2: Sí. L'herència de la mare ja l'ha esgotat tota. No li deu quedar ni un duro.
1: Mira, con este...
2: No m'estranya, no?
1: Vale, sí.
0: Guapo, no?
3: Digues qui és, qui és.
1: El Fidel Albiach.
3: El Fidel.
2: Sí. Sí, el Fidel.
3: Però, no, és que has dit con este i la con gent este. Que s'escolta no...
1: Pues va. Bueno, pues con el Fidel Albiach...
2: És que la foto me l'ensenyava.
1: Sí, con el Fidel Albiach jo suposo que...
2: Però, Antònia,
1: està
2: perdona,
1: palada.
2: Tota la vida hem estat criticant que estigui amb ell i fa quants anys que estan junts?
0: Ah, sí, fa anys.
1: Sí, sí, molt.
2: Bueno, des de que va deixar l'Antonio...
1: Sí, sí.
3: Antonio David.
2: David. Sí. Perquè era el guàrdia civil famós.
1: Sí.
2: Doncs des de llavors pràcticament està amb aquest.
1: Sí, sí.
2: I però... sempre s'ha comentat de que ui, ui, ui... Però...
3: Saps el que va ser escandalós? El que va ser escandalós és que l'Església li va donar a la Rocito la suspensió matrimonial.
0: Per favor.
2: Sí.
3: Perquè s'havia casat massa jove, amb 19 anys s'havia casat.
1: Sí.
3: I resulta que d'aquesta manera declaraven bastards els fills d'Antonio David Flores, sí. Perquè no els van declarar bastards, però quedaven sent bastards, perquè, clar, si el matrimoni...
1: Si no, estava,
3: no,
1: sí.
3: Si no estaven casats, aquells nens són fora del matrimoni.
0: Si no eren
3: per tant...
0: casats, no estaven casats.
1: Sí, sí, sí, per l'Església.
3: L'Església, alguns matrimonis es anul·la per una qüestió de...
1: De cèntims.
3: Sembla, no, no ho crec, però sembla que de cèntims.
1: Sí, total.
3: Supuestamente.
1: Bueno, pues...
2: No, con la Iglesia hemos topado.
1: Sí. Pues bueno, que va presentar això de la más grande i llavors pues bueno, van anar totes les amigues i tota la història. I això és un vuelta i vuelta i vuelta per treure cèntims...
0: Jo no sé com s'ho fan, però explica tantes coses.
1: De la seva mare,
2: no?
1: Sí, sí. I ara la seva germana l'ha demandat perquè va treure...
2: La tieta, diguem-ne.
1: Sí. No, la seva germana. La germana d'aquesta. La filla que va tindre... Les que van agafar...
2: Sí, sí, sí.
1: Vale? Adoptats.
2: Adoptada.
1: Bueno, doncs pues, ara...
2: Per això no he caigut abans.
1: Perquè és filla, vull dir. És filla d'ella.
3: Sí, filla.
1: De la més gran.
3: Sí, sí.
1: Llavors, ara diu que l'ha demandat perquè ha trobat aquesta, la Rocío Carrasco, ha trobat... entre els papers ha trobat un llibre que havia escrit la seva mare de les seves vivències que ha fet la més grande ha sigut per les coses que havia tret de la seva mare i l'altre ha dit que no té, o sigui, que de la mateixa manera que ella té això, ella també vol. Cèntims, sinó que tenien que haver-li demanat autorització també amb ella perquè també era la seva mare.
2: Mínimament preguntar-li.
0: Bé, es busca a posar l'escallaringa al gat i l'escallaringa quan sona com nota que hi ha peles entremig i ara aquesta doncs,
2: sí,
0: també s'ha despertat.
2: Segons bueno. Diu l'Antònia, no vol...
1: No, ella no vol cèntims.
2: Haver sigut abans doncs, consultada
1: clar.
2: Si realment...
3: El que està fatal és el noi.
2: Ah, sí?
3: El noi està fatal.
1: Però tota la vida.
3: Sí.
1: Des de petit.
3: Per culpa de la merda de les drogues.
1: Sí. No. Aquest nen, quan el van portar, ja tenia un problema de cap.
3: Ah, perquè potser va passar un mal embaràs, la mare.
1: No ho sé. Però aquest nen ja, quan va vindre aquí a Espanya...
3: Sí, però ara el té.
1: Ja estava malament.
3: Sí, però ara el té.
1: Sí, clar, perquè després...
3: O se li ha agreujat perquè ha caigut en les drogues.
1: Bueno, és que està internat.
3: Hem de dir al jovent que les drogues no funcionen.
1: De tot... Ja fa molts anys. O sigui, està en un centre que no surt alguna vegada, però que no sortirà mai perquè no està bé.
3: Però des d'aquí hem de fer...
2: Hem de fer
3: ressò en contra de les drogues,
1: clar.
3: Perquè la gent no ho sap, però hi ha gent que té tendència a l'esquizofrènia, acaben provant porros
1: pues
3: i cocaïna i tot això, i acaben desenvolupant la malaltia que si no haguessin desenvolupat.
1: És això el que li ha passat a aquest nen, sí. Perquè aquest nen ja no estava bé del cap, llavors després va agafar mals hàbits i i ara està com està, que no es posarà mai bé perquè ja el cap el té ja fregit.
3: Clar, ja el té fregit, sí.
0: Doncs bé, són quasi 5 minuts que falten per arribar a les 12, és moment que la Meli doncs, es deixi anar aquestes frases que realment doncs, no tenen desperdici. I, a veure, posa una miqueta, sisplau, aquest tema. TQG, no sé pas quin grup, ni quina cançó, ni
2: què.
0: Que és un tema brutal si parlem d'exparelles o parlem d'indirectes. A veure com sonarà i la Meli després a darrere tirarà les indirectes d'aquestes frases.
2: Les altres.

0: Veiem que anem, Meli, doncs, a ritme de batxata, eh?
1: Això mateix. No
0: m'agraden les batxates,
1: a mi m'agrada baixar i pujar.
0: Vinga, va, anem amb aquestes frases tan guais.
1: ¿Por qué estaba triste la harina? Porque no tenía quien la amasase.
0: ¡Ah!
1: ¿Cómo maldice un pollito a otro pollito? Caldito seas.
0: ¡Ay, ay, ay, ay!
1: La vida en cuatro botellas. Biberón, Coca-Cola, cerveza y suero.
2: ¡Ay, uy, aquest últim és molt heavy, eh?
0: Sí, heavy, eh?
1: Les diferents edats.
0: Sí, és així, eh?
1: Siéntate con personas que protejan tu nombre en tu ausencia.
2: Sí, senyor. Un premi per aquesta frase.
1: Querido
2: sí.
1: Dios, tú que aprietas pero no ahogas, ¿no ves que llevo un tiempo ya morado?
0: Molt bé, aquestes frases, Mel, no tenen desperdici, de veritat que sí.
1: Queda una altra, si la vols, bé. Me han regalado un GPS para la tercera edad. Que no solo te dice cómo llegas, sino también para qué ibas.
3: Sí, perquè clar.
0: Molt bé.
2: Que això ja em comença a passar a mi, eh? D'anar a un lloc i dir, ostres, pues a què he vingut jo aquí?
0: Sí. I bueno, pues i això... I això se us passa a vosaltres. I anem a tota velocitat. Jo vaig de pressa. I potser és l'únic dia que representa que arribo allà, dic ara perquè anava tan de pressa. Sí. I dic ara no sé què vinc a buscar, no?
1: Pues això us passa a tots.
0: A rima de baixat, a veure, Martí, si la tens encara a punt, la poses i la nostra companya d'aquí a molta teca, l'Antoni, ens acabarà de deixar anar alguna de les últimes notícies.
1: Sí.
4: Pues que muy tragadito.
0: Anem a liar la recta final.
3: Pues la recta final, parlem d'Antonio Banderas, que s'ha fet la casa que tenia, que li va comprar a la... que es deia la Gaviota, a la... Ai, com es deia? La Encarna Sánchez.
1: Ah, sí. La gran Encarna.
3: Ara no en sortia.
2: Bueno, l'empanadilla.
3: L'empanadilla. Ell li va...
0: Toni, eh?
2: L'empanadilla.
0: Sí, no, això és això, de veritat.
3: Ell li va comprar la casa a l'Encarna Sánchez i llavors, al cap d'un temps, li van, el 24, li van fer fer que la tirés a terra tota,
1: sí,
3: perquè no estava dintre dels límits que tenia que estar. Llavors, ell...
0: Estava davant del mar, això de vista, no?
3: Sí, però, bueno, quan la va fer l'Encarna Sánchez...
1: Bueno, però llavors estava. no es vigilava tant i l'havien deixat per
3: mi. Pues ara ell la va tindre que treure, o sigui, la va tindre que llançar cap a baix, i ara s'ha fet una altra casa, que l'està acabant, i amb totes papers en regla, sí. I me n'alegro per ell perquè, bueno, a mi l'Antonio Banderas és un home que m'encanta,
1: sí.
3: Que és que ha sigut dintre d'estar als Estats Units ha portat Espanya o la seva terra.
1: Sobretot la seva terra.
3: Molt, sí. molt ben portat. Vull dir, un home que no ha tingut mai cap cosa. L'única cosa que va tindre va ser la Melanie Griffith, que va ser la primera dona, l'única. Bueno, ara té una altra parella.
2: Escolta'm, que la filla de la Melanie Griffith, la Dakota Johnson, sí. Que va fer les 50 sombres de Grey,
3: sí.
2: Parla superbé del bé que es va portar l'Antonio,
3: sí,
2: amb la seva mare i amb ella.
0: Sí. L'Antonio és tot un senyor, eh?
3: Sí.
2: I la Dakota Johnson sap parlar espanyol perfectament.
3: Sí. No. Ha sigut sempre un senyor.
2: Jo, per mi, ha sigut un dels actors
3: que han representat fora del nostre país, que ha estat
2: el,
3: perquè també surt el marit de la aquest, com es diu, que no m'agrada gens a mi, el de la espanyola que està també fora,
1: les dues germanes,
3: sí. Les dues germanes.
1: A mi tampoc no ve el cap.
0: Socorro, les 12 quasi, eh?
3: Parlem d'una altra, de les viejas glòries. Ha fet una festa a Madrid una macrofiesta, que ha vingut moltíssima sí, sí. gent, i ha sortit, pues, bueno, digo, les viejas glòries, perquè ha sortit l'Anna Obregón, que té 71 anys, i la Anna Rosa Quintana, que té 70. Buah.
1: Anna Rosa Quintana se podia quedar en su casa, que no... Bueno.
3: I també ha sortit...
0: Ha evolucionat, eh?
3: I sí. també ha sortit la Mar Flores, bueno, aquesta no, aquesta té 57 anys. Bueno, sí. I ha sortit...
1: I algunes bellezones.
0: Tots els bellezones. A veure, els vestits són realment... Alguns són realment
3: sí.
0: macos.
3: La tira.
0: Sí. I bueno, han de ser caríssims, eh?
1: Sí, well, i tant. A més, tots deuen ser d'uns grans professionals. De...
2: Bueno, la reina Letícia a vegades se vesteix amb vestits barats de Zara.
1: Sí, Zara. Alguna vegada
3: sí, sí.
0: Acabem. Senyors, senyores, fins aquí les tacalles, que som nosaltres. Altres, les que fem la premsa del cor amb amors, desamors i aventura, aquí ho deixem. Recordin que la setmana vinent sortiran sí. doncs, temes dels millors moments del magazine Ara i Aquí, és a dir, que aquí els quatre que hi som no hi serem, perquè doncs bé, la ràdio també els companys que col·laboren al programa cal i necessiten doncs, una setmaneta de vacances, suposo que
2: jo
0: no...
2: Jo aniré a veure la meva cosina, la Jennifer López, i a lo millor porto una...
0: Un acompanyant.
2: No, un acompanyant,
1: una docena de roscos.
2: Una notícia.
0: Val, molt bé. Són les 12 minuts, entrem ja directament al butlletí informatiu, perquè la gran notícia moltes vegades comença ja aquí, Tordera, i a la cantonada.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, som dijous 2 de juliol de 2026, les tres paraules
7: d'estiu.

0: I bé, és moment d'obrir bé les orelles perquè està sonant de fons aquesta música tan nostra, que és la sardana. I dins aquesta programació d'estiu, doncs sí que portarem la sardana dintre d'aquest magazín de l'àrea aquí, ben a prop de tots vostès. Serà un espai on tenim dos col·laboradors importants. Tenim en Joaquim Costa, bon dia.
1: Bon dia.
0: I a l'Assumpció Jiménez, bon dia, també.
2: Hola, bon dia.
0: Ells dos doncs, ens emplenaran aquests minuts, més que tot, de tradició, de bona selecció musical sardanística, i que bé, en aquest espai que el farem doncs, una vegada al mes, doncs, també buscarem el joc una mica en tots vostès perquè reconeixin una sardana i ens diguin quina sardana és. Ja els avisarem per poder entrar. Doncs vinga, comencem, Joaquim i Assumpció, com vulgueu.
1: Bueno, avui voldríem fer la biografia d'un autor-compositor que es diu Emili Saló i Ramell, no?
2: Bé, doncs sí, la biografia de l'Emili Saló, germà d'en Conrad Saló, que tothom recordem, no?, com a director de la Principal de la Bisbal durant molts i molts anys. Ens diu així la biografia del seu germà, Emili Saló i Ramell. Va néixer a Granollers l'1 de juny de 1905. Morí a Barcelona el 13 de setembre de 1988, als 83 anys. Va ser músic i compositor, especialment de sardanes, les quals ocasionalment signà amb el pseudònim de Pau Marons, descendent d'una nutrida nissaga de músics de Palau Sator. El seu pare va ser cornetista Martí Saló i el seu germà Conrad, el director de la Principal de la Bisbal durant 55 anys i compositor de sardanes d'anomenada. La biografia de l'Emili ens diu així. A 4 anys, la seva família es traslladà a viure a la Bisbal d'Empordà. 3 anys més tard, entrà a l'Escolania de Montserrat, perdó, el 1913-1914, on va començar els estudis de música. De tornada a la Bisbal, els continuà amb el mestre Josep Maria Soler, instrumentista, compositor, mestre i director de la cobla La Principal de la Bisbal. S'incorporà a aquesta formació com a trompetista el 1923. Posteriorment en fou contrabaixista i s'hi estigué fins al 1940. En una actuació, França conegué a un compositor, Canteloup, en què hi inicià una correspondència molt formativa que bevia del programa pedagògic de l'Escola Cantorum de París. L'any 1947 marxà a actuar a l'estranger i no tornà fins al 1961. En la seva estada al Caire, compongué la coneguda sardana Tramuntanada, el 1948. Tingué molta relació també amb Mataró.
0: Doncs bé, sí que hem sabut quelcom més, no?
1: De, sí, sí. A més de, sinfonies i altres obres d'estil dodecafònic, és autor de més de 250 sardanes i l'altra música de concert per a cobla. Aquesta darrera requereix un notable esforç d'interpretació i és rarament programada en els concerts. Una part de la seva producció sardanista, d'estil més senzill i amb un menor tècnic musical, assignada com el pseudònim en Pau Marons, que esdevé una mena de segona marca. Tot i així, aquestes sardanes, unes 60, gaudeixen també de gran popularitat. El fons documental d'Emili Saló està dipositat en l'Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal d'Empordà. El compositor Tomàs Gili Membrado li dedicà la sardana Banyul a Emili Saló.
2: Les seves obres doncs serien La cabra blanca, que és una sarsuela, i també un poema sevillano, un pas doble.
0: Ah, mira, està bé,
2: no? 1944. Mm. Després tenim Música per a cobla, Antònia, El comte Garí, i Suite del riu Ter.
0: Realment és espectacular els compositors que, a banda de sardanes, com has acabat d'explicar, són sarsuales i de tot, no? Importantíssima aquesta gent.
1: I a més aquest, l'Emili, té 28 composicions en nom d'Emili Saló. Uh-huh. Com, per exemple, podem esmenar algunes, com Adéu Conrad, Aquell Martí del Cornetí, El Bosc de les Violetes, que vull dir que, per exemple, aquesta està dedicada a la colla sardanista Violetes del Bosc. Després també hi ha 100 anys ressonant, que és pel centenari de la principal de la Bisbal, Mestre Soler, dedicada al seu mestre, que va ser Josep Maria Soler, Senyera, Cara al Mar, també inspirada en l'obra del poeta Espriu, Tramuntanada, que ja s'ha anomenat, Obligada de Cople, de gran dificultat d'interpretació. Vull dir, això, amb tantes que va fer, i n'he esmenat algunes quantes i prou.
2: Llavors tenim també aquestes signades, però amb la segona marca, com diu en Quim, amb el nom de Pau Marons. I en ressaltem alguna, perquè aquí en té 19, una, doncs, per exemple, el Moreno i el Rosset, dedicades a Josep Puig, que era moreno, i en Joan Parés, de la principal de la Bisbal.
1: Que és aquesta que sentim de fons.

0: I a més també va fer arranjaments, dos discos de sardanes cantades per Montserrat a la Vedra i a la Principal de la Bisbal. Això ho va arranjar-ho aquest senyor. I a més en Quimet de Cabrils, també una sardana de Siegfried Galvany, d'instrumentació.
1: Aquest el van tindre el convidat aquí amb el... dins a l'espai del matí de sardanes, i que feien sempre aquell dinar de germanor,
0: sí.
1: amb tota la gent que doncs, molt vinculada al món de la sardana, com són la gent de la nostra dansa, i que bé, ell, doncs, sí, era un home molt i molt gran. Escolta'm, aquest en Corrazzo, que anem parlant ara, és aquest senyor que abans de que feien concerts, sí. és aquest, no?
0: Sí. No, no, aquest era el seu germà. La biografia que hem fet sí. és del seu germà.
1: Ah, val,
0: en Corrazzo,
1: val.
0: Era el director de la Principal de la Bisbal, que sempre que anàvem allà en el claver, es posaven allà, com que allà no hi havia altaveus ni hi havia res, ell no tocava o no engegava la copla fins que tothom callés.
1: Sí.
0: I si ningú xerrava el que sigui, ell no feia res.
1: Sembla que el vegi
0: per això que en tenim una bona recordança.
1: Vinga, jo aquesta sardana que estem escoltant de fons és el Morell i el Rosset,
0: sí.
1: però sí que m'agradaria, sisplau, al nostre control, que la posés des del principi, perquè l'he anat sentint així a trossets.
0: És molt maca, eh?
1: Posa-la des del principi i a veure... Ah, exactament, gràcies.

0: Doncs bé, sí que deies, Joaquim, que és obligada, no?
1: Sí, molt, molt, molt. A mi m'agrada molt, eh?
0: Sí, sí, que, sí, sí, sí.
1: A més, és de difícil interpretació, que hi ha vegades els hem dit en les coples que venen aquí a plaça, escolta, toqueu aquesta. Sí, però me'ls hauries de dir abans que nosaltres poguéssim ensaixar una mica. Però vull dir, així a viva veu, no volen fer-ho, eh?
0: Molt bé. Sí que, doncs, ara hem de començar a preparar la nostra audiència perquè posarem una sardana que entrarà en el concurs d'aquest sorteig que fem cada divendres del patrocinador d'aquest programa, que són Xutxes Elisa. I bé, posarem una sardana, Joaquim i Assumpció, que serà perquè l'endevinin quin és, eh?
1: A veure.
0: A veure, si veiem que la gent, a veure, coneix sardanes o no, eh?
1: Ah,
0: perquè tocaria. Vinga. Mentrestant, nosaltres anem... Què fem ara, Joaquim?
1: Bueno, el que vosaltres me digueu. Sí? Jo voldria fer una mica de biografia...
0: Fantàstica.
1: ...de lo que és la nostra dansa.
0: Fantàstica.
1: A veure,
0: doncs vinga.
1: Jo com que sóc... del principi de tot, ja porto 50 anys a la nostra dansa.
0: Mare meva, felicitats, felicitats.
1: Doncs voldria llegir una mica el naixement de l'associació La Nostra Dansa.
0: Fantàstic, endavant.
1: Vull dir que ho puc dir de memòria o ho puc llegir una mica, perquè m'ho sé de memòria. Mira, llegirem una mica i a veure què. Diu, quan els membres de l'associació intenten fer memòria de com va sorgir La Nostra Dansa, a tots els que els ve la ment un fet concret, que va ser l'embrió, el curset d'aprendre a ballar sardanes impartits per uns joves entusiastes de Malgrat de Mar durant els mesos de juliol i agost, des del 1973 i 1974. Aquest fet marcà un abans i un després de la història sardanista tordera en el futur de l'associació. Els cursets foren un punt d'encontre de joves torderencs d'edats i procedències molt diverses, que sovint es trobaven per anar als aplecs i les ballades de sardanes del poble i del seu entorn. En aquest caliu sardanista es va sorgir una relació de coneixença i d'amistat amb joves que compartien l'afició per la sardana i el seu caràcter per

0: capdanser de la colla sardanista Roure de Barcelona. En veure que aquells dansaires encara no tenien prou per mà tot això de repartir sardanes, que no ballaven correctament ni empordanès ni salvatà, es va oferir per ensenyar-los a ballar millor i transmetre els seus coneixements i la seva experiència. Aquesta proposta tan generosa va obrir a aquests joves uns nous horitzons i els portar a conèixer un món sardanista diferent. En aquells moments, sense gaire adonar-se'n, iniciar una nova etapa. Així, a partir del mes de setembre, sense gaire adonar-se'n d'iniciar, cada dissabte al vespre anaven a ensejar en l'antic cinema Clavé. La veu va córrer entre els joves amant de la sardana i la resposta va ser tan considerable que en cap de poc temps ja havien format un grup numerós. En el món sardanista és fàcil realitzar noves coneixences i establir noves relacions amb persones que els agrada la sardana i la cultura catalana.
1: Un moment, Joaquim. Ara posarem la sardana perquè la gent, doncs, a veure si la coneix. Mentrestant, esperant doncs, que ho truquin o que ho apuntin al Facebook, que hauràs de llegir aquest llibre que el va doncs, editar la nostra dansa.
0: Exacte, eh? Sí.
1: Vinga, posa la sardana, sisplau. A veure quin títol té aquesta sardana.
0: Jo la conec.
1: Tu la coneixes? No, a veure, aquesta és molt coneguda, eh?
0: I tant,
1: oi,
0: i tant.
1: Qui la va composar, aquesta sardana?
0: Ostres. En d'allò, poder?
1: En Josep Coll.
0: Exacte, sí.
1: Vinga, va, que puig una mica i en Joaquim acabarà d'anar llegint, doncs, la història de la nostra dansa.

0: 93-764-28-93 o apuntar-ho al Facebook, com voleu. 93-764-28-93. Endavant, jovent, continuem doncs parlant de la història de la nostra dansa.
1: Doncs vinga, amb aquest grup de joves, en aquest cas hi havia en Josep Ruscalleda i la seva muller Montserrat Torrent, un matrimoni de Tordera, acompanyaven habitualment aquesta colla de joves. Amb el seu esperit juvenívol, la parella s'adoptava a qualsevol situació i els entrebancs que sortia els enfrontava de forma positiva. No hi havia cap problema, sempre deia en Rusca. Això és el que anomenàvem el membre de la colla.
0: Un record molt especial.
1: Sí, en en Josep Ruscalleda.
0: En Josep Ruscalleda, sí. La seva senyora, eh? Sí, que sí. Ens escoltin des d'allà on estiguin.
1: Va ser una icona per Tordera, eh? Uh-huh. Diu, quan molta gent avui dia encara el coneix, aquesta taran tan flexible de caracteritzar et va sovint de qualifiqui d'un home tot terreny. Gràcies a aquest personatge d'ajudar els altres portant el grup en el furgó blau, que li dèiem el Gripau Blau.
0: El Gripau Blau, està bé, està bé.
1: Nom al que el van batejar la jovenalla d'aquest vehicle, facilita en aquest jove la possibilitat d'anar als aplecs o les ballades de sardanes i els concursos dels pobles del voltant.
0: I anaves tu, Joaquim, també?
1: I tant.
0: Ai, molt bé, no. Quines històries en aquest escarbat,
1: sí.
0: Eh?
1: Ui.
0: Quina
1: passada. Si te n'expliqués allò...
0: Home, continuaràs a explicar alguna,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Ah, vale. Mira, bueno, perquè un dia vam anar amb un aplec i tornant se li va fer molt bé el cable del gas.
0: Sí.
1: Clar, ell diu, bueno, com tornem a Tordera. Doncs resulta que ell portava el cotxe i jo estirava el cable del gas. Però que s'havia trencat i no podia, sí, amb el peu fer-ho, doncs jo estirava.
0: Don
1: gas, jo estirava del gas. Afluixa, jo afluixava i ell frenava. I vam arribar a Tordera.
0: Mare,
1: si no,
0: et véssim
1: pogut quedar pel camí. Entenc, però vull dir que ens va passar de totes.
0: Tot estirat, devia riure, tot plegat.
1: I després, en l'aplec de Sant Ponç, també portava bidons d'aquells 200 litros per,
0: sí,
1: fer l'escenari.
0: Sí, sí.
1: I un dia anant cap allò, ell no ho lligava mai. Ell els ho posava sobre el furgó aquest, i aquí, davant de la pista de l'Amistat, no sé què va passar, bum, va caure tots els bidons amb un camp de patates que hi havia allà al costat.
0: Mare
1: que
0: quan devíeu recollir els bidons, devíeu recollir bidons i patates per dintre,
1: bueno,
0: també.
1: No, érem honestos i vam deixar les patates allà, eh?
0: Vinga, anem a escoltar aquesta sardana de fons, esperem a veure com us animi a fer-nos aquesta trucada, a veure si endevina la sardana, 93-764-28-93.

0: Endavant, Joaquim.
1: És molt coneguda, aquesta, eh? Si no l'endevinen, bueno, haurem de posar-los tots,
0: com
1: eh?
0: Que, com que és el primer programa, no deuen estar a la guaita, eh? Ah, bueno, bueno, ja vale, anirem vale. Apretant.
1: Bueno. Un dia 8 de desembre del 1975, aquesta colla de sardanes debut en el tercer concurs de colles improvisades que organitzava Malgrat de Mar, que era la seva festa major petita. Per aquell dia vàrem ser on ens van posar el nom de Cama Secs, perquè cada un tenia que tenir un nom d'allò, un bolets molt poc afortunats, al qual ens va faltar molt poc a percentatge i d'entrenament. L'any següent, a la Revetlla de Sant Joan, en el transcurs dels actes de l'arribada a la Flama del Canigó, va fer la presentació pública de la colla sardanista de Tordera, els Cama Secs, on hi constituïa posterior la seva història i el que va fer pensar que fou una efèmide. Aleshores, el senyor Blanes els va parlar amb molt seriosa i ens va demanar que ens definíssim quina intenció teníem per fer aquella colla oficial. Exigia regularitat, constància, requisits indispensables per treballar en equip i fer una anella compacta. Ell sempre ens deia, sol una anella quedant-se en consistència d'un mateix. Però els estudis, la feina i la senzillesa, interessos personals per reduir el grup dels balladors, un nombre estable perseverant del qual, bueno, jo mateix vaig ser el cap de colla, el cap d'encer de la colla aquesta.
0: Molt bé, Joaquim, el temps el tenim damunt.
1: Bueno,
0: fem un petit apunt més.
1: Al llarg del 1976, l'entrenament fou constant. Durant els mesos d'hivern, la preparació es realitza en l'antic cinema Claver. Però amb una arribada de bon temps, es traslladà a les audicions de sardanes dels pobles veïns. Generalment, a Lloret de Mar, un cada dissabte feien una audició de sardanes al vespre i tots hi anàvem allà a la plaça de l'Ajuntament. Allà va ser el primer lloc on va donar fruit aquest treball. Guanyant d'entre una quinzena de colles, vam quedar sisers del premi del concurs de colles improvisades celebrats el dia 25 de desembre.
0: Molt bé, posem punt i seguit aquí i continuarem, doncs, a la propera edició a principis del mes de juliol.
1: Vale.
0: Acabem d'escoltar aquesta sardana. Encara esperem les vostres trucades i desitgem i esperem que a la propera edició, doncs, us tinguem entre nosaltres. El nom d'aquesta sardana, Joaquim.
1: Ho dic jo?
0: Ah, ja, a veure.
1: Bueno, la gent ho ha de saber. És el Sereno.
0: És el Sereno, el Sereno. Vinga, gràcies, Joaquim, gràcies, Assumpció. Doncs fins a la propera edició.
1: Doncs moltes gràcies a Ràdio Tordera per deixar-nos col·laborar.
2: Sí.

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Aquest dijous 2 de juliol a les 10 de la nit, vine al Teatre Clavé i gaudeix de la primera vetllada de l'Altre Clavé, un projecte solidari a benefici de Jatakendeya, entitat que treballa per l'autonomia de les persones amb diversitat funcional a Togo, amb les actuacions d'Alba Morros i Mabel Lago, que presenten Cordes en dansa i la pianista Claudia Dorado, amb la participació de l'Escola de Dansa de l'ETLA. L'entrada inclou degustació gastronòmica de quilòmetre zero i beguda. Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem!
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
0: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera. Ara i aquí, d'estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, nosaltres sí que directament amb aquesta recta final ens anem a fer aquesta entrevista amb el psicòleg Sergi Torondel, que en aquest cas parlarem amb ell en diferents ocasions de temàtiques que considerem que poden ser prou bones i interessants per tots vostès, amics oients. Avui, doncs, tractarem d'un tema que és prou interessant, com és de separacions sentimentals i divorcis, i com abordar-ho tot això psicològicament, tant el trencament com fer bona transició pels fills. Sergi, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moltes gràcies per atendre'ns i anem a parlar ja directament sobre aquesta temàtica. Què passa psicològicament quan una parella decideix separar-se?
1: Estic escoltant molt soroll de fons amb música de fons.
0: No sé ara, si... ara està treta. A veure?
1: Ara.
0: Sí?
1: Ara, gràcies.
0: Bé, perfecte. Doncs amb en Sergi hem de dir que podeu trobar-lo a la plaça Espanya número 5 de Blanes. Recordem-ho, això. Endavant, Sergi.
1: Gràcies, sí. Al final, la separació és un procés molt comú i cada cop més a dia d'avui. Siguin parelles que tenen fills o no. I està bé que fem aquesta entrevista avui perquè és molt comú que les parelles se separin moltes vegades cap al setembre.
0: Sí.
1: És a dir, tornen de vacances, la parella ha tingut temps de parlar, de comunicar-se, de posar-se les coses al seu lloc, i moltes vegades aquestes converses acaben amb expressió de que un dels dos o tots dos no estan bé, i s'acaben separant, no? Per tant, estem al juliol, acabem de començar el juliol, i està bé que posem una mica d'èmfasi en aquest tema.
0: Molt bé. És normal sentir alleujament i dolor alhora? Pot ser possible tot això?
1: Sí, és una molt bona pregunta, Rosa Maria, perquè és una sensació que moltes vegades quan les persones venen a treballar-ho això a teràpia, la sensació de, per una banda, de ràbia i a l'hora d'alleugeriment o de malestar i alleugeriment és molt comú. Per què? Per una banda, la persona quan se vol separar o quan té en ment tenir aquesta conversa amb la seva parella sobre separar-se, sent una pressió molt gran, i quan ja ha fet el pas almenys verbalitzar-ho, s'ha tret com pes de sobre i se sent un alleugeriment important. Per altra banda, si la persona ha importat o la relació ha importat, i així és normalment, per altra banda se sent tristesa i malestar, sobretot també per veure malament l'altra persona. Llavors és una combinació bastant freqüent.
0: Normalment les separacions que anem comentant ara són degudes a algun problema de sexe, o un problema que una altra persona s'enamora d'una altra, o bé, doncs, perquè no troba la xispa, no? Per què solen ser més les separacions?
1: Doncs no et sabria dir estadísticament quin és el motiu principal de les separacions. Sí que, per exemple, el tema sexual en les separacions, la sexualitat és un símptoma més de la parella. És a dir, quan no hi ha activitat sexual o quan un dels dos o els dos no tenen desig cap a l'altre, això acostuma a ser un símptoma que denota que algú està passant a la parella i que, per tant, doncs, no està funcionant aquesta àrea. Moltes vegades... sí que han aparegut o apareixen altres persones pel mig, i per tant el que hagi aparegut una altra persona, acabi amb infidelitat o no, fa sentir a la persona, doncs, que ja no està enamorada de la seva parella, o ja no estima la seva parella, o no vol tenir relacions sexuals amb la seva parella, i és com la prova que aquesta persona diu, si jo m'he enamorat o m'estic sentint sexualment atret per altra persona, no puc continuar la meva relació. I això a vegades és un error, penso, des del meu punt de vista, perquè això no vol dir que ara aquella persona s'hagi de quedar separant o no, però quan només en una o diferents àrees la persona ja no se sent que estima l'altra, a vegades és perquè altres àrees, altres aspectes de la vida de parella estan sent afectades i poden tenir remei. Evidentment, quan hi ha un desgast per monotonia, hi ha un desgast per problemes externs, o moltes vegades per la mala relació que pot haver-hi mitjançant la criança de nens o nenes o de fills, vaja, això pot afectar, evidentment, a la parella.
0: Quant temps, Sergi, és habitual necessitar per assimilar, doncs, una separació?
1: Doncs mira, això és diferent en els homes i en les dones, a vegades. Algú que em va quedar molt clar quan estava estudiant la carrera de psicologia és que estudis sociològics i estudis neurològics o neuropsicològics demostren que la dona i l'home tenen una forma diferent d'abordar el dol en una separació sentimental. Moltes vegades la dona, quan expressa en l'home, parlem, evidentment, en parelles heterosexuals. Uh-huh. També a vegades es dona el mateix fet en parelles, evidentment, homosexuals, sigui l'home o la dona. Però quan la dona expressa a la seva parella que se vol separar, moltes vegades la dona ja ha fet gran part del dol durant la relació. Ja ha assimilat que això no li pot estar passant a ella, perquè em passa a mi, la ràbia de que pot sentir cap a l'altra persona o cap a si mateixa de que això li estigui passant. La búsqueda d'alternatives que no pot ser únicament la separació i finalment a vegades la melancolia i l'acceptació de que sí. I moltes vegades la dona quan expressa a l'home que se vol separar estan, entre cometes, bé, perquè ja ho han assimilat. En canvi, l'home quan ho expressa a vegades també ha fet aquest procés de dol previ durant la relació, però a vegades és més una reacció entre cometes, impulsiva del malestar que pot estar sentint durant uns mesos, però a vegades quan ho expressen no està del tot segur que allò vulgui que sigui la seva realitat. I sobretot, un cop s'han separat, a vegades volen tornar perquè la vida que estan portant amb separació no els agrada. Llavors, el procés de dol post-separació d'una dona pot ser menys d'un any a vegades, si ja s'ha fet aquest procés previ, que el d'un home que sí que a vegades pot ser un any ben bé.
0: Hi ha alguns errors, suposo, en tot aquest procés. Quins errors emocionals potser apareixen en una parella com fan aquesta i pren aquesta decisió de separar-se?
1: Doncs errors poden cometre molts. Sobretot parlem d'error quan perjudica a l'estat emocional d'un mateix o de l'altre, o també evident, si hi ha tercers com els dels fills o familiars. No? Un error bastant comú és creure que es pot ser amic de la teva exparella des d'un inici. I això és bastant impossible perquè com a parella hi ha un rol, una dinàmica de parella i un rol de parella i familiar que quan es trenca no es pot reconvertir ràpidament en una amistat, perquè una amistat requereix un vincle i tot just el vincle de parella s'acaba de trencar. Uh-huh. Llavors, aquest és un error bastant comú, creure que pot ser amic o que pot seguir en la vida d'aquella persona. No, ha d'haver-hi un distanciament i per això moltes vegades els psicòlegs recomanem contacte zero. A vegades, evidentment, quan hi ha fills de val mig, el contacte zero és impossible i s'ha de tenir un contacte per al benefici dels fills i s'ha de treballar en un mateix i en la relació de transició d'aquesta separació per al benefici dels fills. I, de fet, moltes vegades, a Integranent, en el centre on treballem, tenim convenis amb diferents bufets d'advocats que treballen amb aquesta mentalitat, amb una separació, mirant sobretot amb que els nens i nenes que hi ha pel mig no pateixin, o pateixin al mínim possible.
0: Quan cal demanar aquesta ajuda professional que tu doncs, pots oferir, com comentàvem, tant a Blanes com aquí a Tordera, no, Sergi?
1: Sí, correcte. Tant a Blanes Integrament com a Gabimera i Tordera jo visito presencial com online. I quan cal demanar aquesta ajuda? Doncs l'ajuda es pot demanar en diferents moments. O bé en el moment en què encara estàs a la relació de parella i creus que potser el que vols és separar-te i vols parlar en veu alta amb algú objectiu, perquè a vegades si ho parles amb un amic o familiar poden ser subjectius i et donaran el seu punt de vista, la seva opinió, però serà tergiversat per el que opinen ells o o per com et veuen a tu perquè ets el seu amic o amiga. En canvi, parlar-ho i verbalitzar-ho amb algun psicòleg o psicòloga et pot ajudar a potser entendre que no es tracta de separar-te, sinó de reparar coses i de donar-li un nou aire a la relació, o de si finalment cal separar-se, com fer aquest pas bé per un mateix i per la parella, o si hi ha fills de per mi, i com portar aquesta transició. També es pot demanar ajuda un cop s'ha separat la persona, encara que sigui un mateix qui ha volgut, o per suposat si és la persona deixada i està en aquest procés de dol i ho està patint.
0: Parlem dels fills, Sergi. Com viuen els fills la separació dels pares segons l'edat? I hi ha alguns errors més comuns dels adults que els puguin afectar en els infants?
1: Un error comú dels adults és intentar compensar mitjançant regals o mitjançant falta de límit de permetre coses que no s'haurien de permetre, com en tema alimentari, tema pantalles, tema regals o tema falta de límits. És un comú de com que el nen o la nena se senta malament, doncs bueno, no els hi passem més per alt això, i això és un error. L'altre error que a vegades es cometen és intentar que els fills siguin el mitjà de comunicació dels pares, vehicular a través dels fills la comunicació. Digue-li al teu pare que, o digue-li a la teva mare que... I això és un error perquè fiquen-nos al mig de conflicte als nens. És a dir, fiques els nens en mig de conflicte.
0: Què és el més important, segons ens podries explicar emocionalment, en els fills? S'ha de parlar obertament d'aquesta ruptura amb els nens? I hi ha una manera de fer-ho?
1: Sí. La Bea Saavedra o en Marc Frigola, que són els experts en infantil juvenil d'integrament, sempre recomanen que la família, quan fa aquest pas, ho faci d'una forma sincera, adaptant l'estil comunicatiu al nen o la nena, al fill o la filla, i de fet moltes vegades aquí a teràpia els nostres psicòlegs experts en infantil juvenil ajuden aquestes famílies, aquestes parelles que se volen separar, a com fer bé un discurs, a com explicar bé als fills o les filles doncs, que es volen separar, donant els motius que poden arribar a comprendre, perquè per al fill o la filla serà dolorós, segur. Perquè a menys que hi hagi una molt mala relació d'agressivitat per part d'un o de l'altre, el fill sempre voldrà, el fill o la filla sempre voldrà que els seus pares estiguin junts. I, per tant, s'ha de poder fer de forma que ells comprenguin que no és culpa seva i que no és la raó principal, sinó que és una responsabilitat dels adults i que els motius són A, B o C.
0: Parlem de la família, també, perquè aquí sí que amb una ruptura doncs afecta tot l'entorn familiar. Com es pot fer una bona transició envers les llars sense generar trauma?
1: Doncs la transició més correcta és intentant mantenir les rutines de l'infant el més semblant possibles a les que tenia. Encara que hi hagi una custòdia compartida i el nen o la nena, l'infant, passi a estar uns dies entre setmana a casa d'un o a casa de l'altre, però si les rutines, els horaris, la comunicació es manté més o menys igual, i hi ha alguns espais on la exparella, el pare i la mare, o els pares o les mares, encara estan conjuntament amb el fill o la filla, això ajuda molt a que la transició d'aquest infant o d'aquest infant es faci molt, amb molta més naturalitat, perquè al final la vida no li ha canviat tant.
0: Quina importància té la comunicació? Sí que, però que vas comentant, Sergi, és molt important entre els progenitors. I bé, els fills, com podem evitar que quedin doncs, aleshores traumatitzats o atrapats amb aquests conflictes o lleialtats?
1: Doncs sobretot en aquest punt, no influint i no parlant malament d'altra persona, a vegades és comú que el pare o la mare expressi queixes de l'altre davant del fill o la filla. No? Per exemple, imaginem que el pare o la mare està amb el fill o la filla i rep el fill o la filla d'haver estat el nen o la nena uns dies amb l'altre i comença, ah, mira que eres endreçat el teu pare o la teva mare, que mira com porta la maleta. Doncs aquesta queixa que infunda o un conflicte entre l'infant i l'altre, això afecta molt i no ajuda gens. Exemples com aquests no afavoreixen. Llavors, és un tema principal la comunicació, sens dubte, com deies, i que es cuidi molt la comunicació i, sobretot, que tots dos mostrin respecte cap a l'altra persona, és a dir, que el pare mostri respecte cap a la mare i la mare mostri respecte cap al pare, que perquè s'hagin separat l'infant no vegi que s'ha faltat el respecte.
0: Important, això, eh? Com es pot reconstruir, si és que es pot, Sergi, una persona després d'un divorci?
1: Una persona després d'un divorci el que ha de poder, el que reconstrueix és la seva identitat en parella. Es pot reconstruir si sana bé la comprensió dels motius per als quals aquella parella no, i aquell projecte de parella no ha funcionat, i comprèn, sobretot, responsabilitzant-se un mateix de quins errors ha comès, quines coses ha fet o no ha fet perquè allò no funcionés, i, per tant, entonant aquest punt de responsabilitat, intentant canviar aquests patrons que no ha fet perquè la relació funcioni, és el que farà que aprenguis d'aquella relació i, per tant, en una futura relació de parella, tu vegis amb més perspectiva i amb més globalitat què no s'ha de fer o què sí s'ha de fer perquè la parella funcioni.
0: Bé, és possible que una separació pugui acabar positivament a llarg termini i quines eines psicològiques poden ajudar a refer-se emocionalment?
1: És possible que una relació quedi bé a llarg termini, és a dir, la parella, si hi ha hagut respecte, si hi ha hagut en tot moment cura de l'altre, no hi ha hagut retrets a nivell manipulatiu, a nivell de maltracte psicològic, i cadascú es responsabilitza de si mateix i desitja el millor per l'altre, aquella exparella, amb el temps, repeteixo, no inicialment, però sí amb el temps, pot haver-hi una bona relació, inclús d'amistat. Hi ha parelles que, siguin amb fills de pel mig o no, amb els anys poden ser bons amics perquè realment s'ha sanat la ferida, s'ha responsabilitzat cadascú de si mateix i es vol el millor per l'altra persona, i per tant, quan l'altra persona refà la seva vida en l'àrea que sigui, l'altre se n'alegra. M'havies fet recomanacions. Bueno, recomanacions és sobretot responsabilitzar-se d'un mateix i no intentar culpabilitzar l'altre, per molt que l'altre pugui tenir culpa.
0: Quin missatge donaria, Sergi, per anar acabant, a algú que està en ple procés de ruptura?
1: Doncs, si està en ple procés de ruptura, la meva recomanació és aquesta, és que es centri en responsabilitzar-se en si mateix i en veure com pot danyar el mínim possible a l'altra persona, i que si això és necessari, doncs consulti un expert en psicologia perquè li ajudi a fer aquesta transició de forma sana, centrant-se en si mateix i començant a sanar aquest procés i entendre el canvi de vida que aquesta ruptura representa per si mateix, per l'altre, i si hi ha fills o filles de permís. I si estan en un punt previ a la ruptura, on és una possibilitat però encara no s'ha donat, doncs aquí sí que recomanaria moltíssim acudir a un psicòleg o psicòloga, perquè el fet de pensar en veu alta i treballar ja aquest punt de si mateix, a vegades pot ser un fet preventiu d'una ruptura, i potser aconseguim que aquesta ruptura no es faci finalment, o si s'ha de fer que es faci d'una forma molt més sana.
0: Molt bé, Sergi. Doncs aquí acabarem. Sí que doncs, la professionalitat del psicòleg Sergi Torondel podem apropar-nos i demanar cita de consulta a Gavi Medi Tordera i també en el centre de Blanes obert doncs, últimament, no, Sergi?
1: Sí, fa 3 mesos, 4 que hem obert íntegrament, així que tant aquí com a Gavi Tordera serà un plaer atendre qui ho necessiti.
0: A Blanes estan a la plaça Espanya, número 5, i bé, doncs, Sergi, gràcies per l'atenció, un bon estiu, i ens tornem a retrobar.
1: Gràcies igualment, com sempre.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: I acabem trepitjant ja el que és el butlletí informatiu de la una. Sí que nosaltres anem a veure la resposta majoritària que han donat la gent a la pregunta que fèiem. Quin és el gelat que no poden doncs, deixar de demanar? A veure, Damià, què ens diuen?
2: Tenim diverses respostes. Tenim Teresa López Cardona, ens diu de torró i de crocantí. En Josep Creus ens diu un polo de llimona. L'Elias Martínez ens diu un cucurutxo de nata i maduixa. Molts, molts, tenim molts avui.
0: Bé, però que predomina més, sembla ser que hi ha molta varietat, com la varietat que hi ha en tots aquests tipus de gelat. Gràcies per la seva participació, Damià. Gràcies també per estar aquí i ens tornem a retrobar demà a les 11. Siguin ben feliços, adéu-siau.

0: Tordera. Serveis i...
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res per fomentar la recollida gratuïta de residus. L'Ajuntament recorda que el servei s'ha de sol·licitar prèviament per telèfon o WhatsApp, alhora que insisteix en la necessitat de portar els electrodomèstics a la deixalleria municipal. Parla de la campanya el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
2: Bé, la campanya Al carrer no hi pinta res té dos objectius principals. El primer dels objectius és conscienciar a la ciutadania que a la via pública hi tenim uns contenidors que s'han d'utilitzar i que tot allò que no va dins dels mateixos no es pot deixar al carrer.
1: Dijous 2 de juliol de 2026 s'inicia avui una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat L'Altra Clavé. El festival es farà els propers 3 dijous a les 10 de la nit a la plaça de Miquel Martí i Pol. Josep Navarro és director del teatre.
3: On disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
1: L'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos oncològics complexos. Ho explica la cap del Servei de Cirurgia General i Ginecologia, Susana Cuadrado.
4: I ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment que decidim operar. Perquè una vegada estem operant, a quiròfano també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar en la cirurgia.
1: El thriller psicològic Memory Hit amb participació tordarenca s'estrena aquest 5 de juliol, dirigida per Júlia i Albert Ginart. El thriller ha tingut Calella i Mataró com a escenaris principals i amb la participació del tordarenc Marc Muñoz a l'equip de producció. L'escoltem.
5: Bàsicament, el Departament de Producció ens encarreguem de tot el que té a veure a nivell més logístic, des de la fase inicial del rodatge, no? quan estem plantejant el rodatge fins al final d'aquest rodatge, no?
1: En esports, Paula Delgado i Clàudia Romaguera es proclamen campiones de Catalunya. Les patinadores del Club Patí Tordera Artístic triomfen a la Copa Catalunya amb dos ors i grans participacions. Parlem del temps, previsió meteorològica. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
6: De moment, situació meteorològica que ens porta poques novetats. Sí que han baixat les temperatures en les darreres hores, ahir les màximes, perquè hi va haver més núvols. Aquesta passada nit també amb el cel serè les temperatures mínimes han estat una mica més fresquetes, però de cara a les properes jornades, si d'alguna cosa parlarem, és d'una nova patacada de calor que farà pujar la temperatura i això ho notarem especialment de cara a diumenge i principis de la setmana vinent, amb valors que tornarien a arribar a fregar els 34 graus a la costa de la comarca i els 36-37 graus cap a l'interior del Maresme. Per tant, calor intensa, temps que de moment no vol canviar i malauradament tot això acompanyat amb una absència de precipitacions que comença ja a ser ja remarcable aquí a la comarca amb els boscos ben eixuts i per tant compte perquè els pròxims dies es dispararà el risc d'incendi. Dit això, avui, com dèiem, jornada tranquil·la, temps estable, assolellat, amb vent de garbí, que aquesta tarda serà moderat a la costa del Maresme Nord, i justament aquí és on trobarem algunes àrees de maró aquesta tarda pel que fa a l'estat del mar. A la resta, predomini del marejol. Les temperatures que avui pugen un palet, poca cosa, en relació a les d'ahir, i de cara a demà pujant una miqueta més en una nova jornada que serà estable i assolellada.
1: Informatiu que completarem amb espais habituals, la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i els dijous les efemèrides. Farem memòria, recordarem fets que passaven a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Amb l'objectiu d'evitar abocaments il·legals i millorar la gestió de residus al municipi, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa la campanya informativa Tot això al carrer no hi pinta res. Aquesta iniciativa busca difondre el servei gratuït de recollida de poda i voluminosos porta a porta que el consistori ofereix a tota la ciutadania. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, explica els objectius d'aquesta campanya.
1: Bé, la campanya Al carrer no hi pinta res té dos objectius principals. El primer dels objectius és conscienciar a la ciutadania que a la via pública hi tenim uns contenidors que s'han d'utilitzar i que tot allò que no va dins dels mateixos no es pot deixar al carrer. Les illes de contenidors i la via pública no són deixalleries. El segon objectiu de la campanya és publicitar el servei de recollida de poda i de trastos o voluminosos, incidint en que, per tal que t'ho recullin a la porta de casa, cal trucar i concertar la recollida donant unes dades ben senzilles. Al carrer no hi pinta res vol deixar clar que no hem de deixar residus al carrer i que tenim mitjans per gestionar-los de manera adequada, que tenim una deixalleria que hem de fer servir per tot allò que no es pot deixar als contenidors i que cal fer un bon ús del servei de recollida, de poda i trastos.
0: Per fer ús d'aquest servei és imprescindible concertar la recollida prèviament amb un mínim de 24 hores d'antelació mitjançant el telèfon 93 765 3151 o el WhatsApp 615 39 21 46. El servei està destinat a facilitar la gestió de restes de poda i voluminosos. L'Ajuntament recorda que no es recullen al carrer residus com la runa, la ferralla o els electrodomèstics. Aquests elements han de portar-se directament a la deixalleria municipal, situada al carrer D del polígon industrial de Can Verdalet, obert dimarts a dissabte de 10 a 1 i de 4 a 7 de la tarda. L'ús de la deixalleria és gratuït, a més pot generar bonificacions fiscals per als ciutadans. Per fer arribar aquesta informació a tots els racons del municipi, s'ha iniciat una campanya de comunicació que inclou la instal·lació d'una vuitantena de banderoles, així com el repartiment d'imants i flyers informatius als domicilis tordenencs. En plana cultural, el Teatre Claver presenta una nova edició de l'Altre Claver, el festival de creació contemporània que un any més omplirà les nits d'estiu d'art, música, dansa i enguany amb una novetat destacada, una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals. El festival se celebrarà els dijous 2, 9 i 16 de juliol a la plaça Miquel Martí i Pol, consolidant-se com una de les cites culturals més esperades de l'estiu. Cada any el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Claver per oferir propostes innovadores, on conviuen la música, el moviment i la paraula. El director del Teatre Claver, Josep Navarro, considera que la programació ofereix una proposta cultural alternativa i més transversal.
2: Hem pensat sempre que la programació estable té uns còdics estètics determinats, amb una temporalitat molt determinada, i aleshores vam fa 25 anys, 20, potser 22, 23 anys, vam pensar doncs fer una altra visió més transversal, més, fins i tot si m'ho permeten, una miqueta més atrevida, més gamberra, una miqueta més d'avantguarda, on disciplines com les del circ, les del clown, les de la interacció entre música i dansa, música en directe, pugui tindre també el seu espai, no?
0: Aquesta edició, el festival reafirma el seu compromís amb la comunitat, la proximitat i la qualitat, incorporant una experiència gastronòmica única gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i de Can Caselles. Enguany, l'Altre Claver va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival, amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari i la creativitat culinària de Can Caselles. Cada dijous, els assistents podran gaudir de tres barquetes exclusives acompanyades d'una beguda i l'opció d'afegir també un plat addicional a la cafeteria del Teatre Claver. Les entrades per l'altre Claver 2026 estan a la venda a la web teatreclaver.cat i inclou l'actuació i aquestes tres barquetes amb beguda. A més, part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que enguany recapta fons per l'entitat Hatakendeia.

0: L'Hospital Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia per planificació quirúrgica en 3D que permet als professionals visualitzar amb gran precisió l'anatomia dels pacients abans d'entrar a quiròfan. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos oncològics complexos, i contribueix a realitzar cirurgies més segures, més precises i més conservadores amb els òrgans. Actualment, aquesta plataforma s'utilitza en els serveis d'urologia, de cirurgia general i de ginecologia. Ho explica la cap del servei, Susana Cuadrado.
1: Casos de pacients oncològics on tenen tumors molt grans, que anatòmicament la imatge que tenim tant per ressonància com TAC no ens acaba de definir bé què és el que abarca aquest tumor. Si sol·licitem aquesta imatge 3D, que es basen en aquesta ressonància, en aquest TAC que ja tenim fets, ens dona una imatge que podem veure des de diferents angles de l'anatomia i podem comprendre molt millor l'anatomia del pacient i l'anatomia, sobretot, d'aquesta patologia problema. Ens ajuda a veure si el tumor està en contacte amb altres estructures veïnes i ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment que decidim operar. Perquè una vegada estem operant a quiròfano, també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar en la cirurgia. I per tant, ens ajuda a tenir més precisió i al mateix temps disminuir molt més les complicacions.
0: Amb aquesta incorporació, l'Hospital de Calella reforça la seva aposta per la innovació i la transformació digital aplicada a la salut amb l'objectiu de continuar millorant la qualitat assistencial i els resultats clínics dels pacients. I el pròxim 5 de juliol a les 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella acollirà la preestrena de Memory Hit, un ambiciós curtmetratge rodat íntegrament al Maresme a principis de 2026. L'acte inclourà la projecció de la cinta, un col·loqui en part del repartiment i l'equip tècnic, així com la visualització del making-of exclusiu. El tordarenc Marc Muñoz, integrant de la productora Common Films, ha estat peça clau en aquest projecte, exercint en la producció. Muñoz ha liderat la logística d'un rodatge intens que ha mobilitzat més de 100 persones entre professionals i extras. Així ens ho explicava.
2: Bé, doncs jo formo part de Common Films, que és una de les productores que ha estat al capdavant del projecte de Memory Hit, i en aquest cas doncs, jo he estat desenvolupant sobretot una mica el paper de coordinació, de cap de producció del projecte, no? Bàsicament, el departament de producció ens encarreguem de tot el que té a veure a nivell més logístic, des de la fase inicial del rodatge, no? quan estem plantejant el rodatge fins al final d'aquest rodatge, no? La feina consisteix sobretot una mica en el que comentava, organitzar el tema més logístic, coordinar equips, parlar amb localitzacions, el tema de permisos, calendaris, vull dir una mica a tot aquest tema, evidentment acompanyat d'un equip que no és feina d'una sola persona ni molt menys. Hem estat un equip molt potent en aquest sentit i al final doncs la nostra finalitat una mica és assegurar que tot estigui preparat perquè el rodatge pugui funcionar de la manera més fluida possible, no?
0: Dirigit per Júlia i Albert Guinart, el Thriller

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El patinatge artístic tordarenc continua demostrant el seu excel·lent estat de forma. Aquesta vegada, les representants del Club Patí Tordera Artístic han brillat amb llum pròpia a la prestigiosa Copa Catalunya, una de les cites més exigents del calendari autonòmic. L'expedició torna a casa amb un balanç extraordinari que confirma el bon treball de l'entitat, dues medalles d'or i una de bronze. Les grans protagonistes de la jornada han estat Paula Delgado i Clàudia Romaguera, que s'han alçat amb el títol de campiones de Catalunya en les seves respectives categories. Delgado va dominar la pista en el nivell 9 júnior, executant un programa sòlid i de gran dificultat que li va valer la medalla d'or. Per la seva banda, Clàudia Romaguera va penjar-se l'or en el nivell 4 Benjamí. L'alegria de la delegació tordarenca es va arrodonir amb una magnífica actuació d'Ariadna Pérez. La patinadora va aconseguir pujar al tercer calaix del podi, emportant-se una molt merescuda medalla de bronze al nivell 2 Benjamí després de signar una gran coreografia. El Club Patí Tordera Artístic també va comptar amb la destacada participació en les categories cadet. Maria Llamas va finalitzar en la 13a posició al nivell 7, mentre que Ivet Oda va aconseguir la 15a plaça al nivell 6. En dues esportistes van sumar una experiència molt valuosa de cara al futur.

0: Aquest estiu, omplir el dipòsit de la gasolina serà més car. El sector de les benzineres calcula que a partir d'ara la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el gasoil prop de 3 com a conseqüència de la rebaixa gradual dels ajuts directes. Des d'avui, aquesta bonificació perd 5 cèntims i el descompte aplicat als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Ens ho explica en la següent crònica Anna Ruiz.
1: La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. Una reducció gradual dels ajuts que formen part del paquet anticrisi prorrogat ara pel govern central, tot i la també reducció de les hostilitats a l'Orient Mitjà. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
2: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
1: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
3: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20, 22 euros.
4: Un verano bastante apretado, sí. Nos quedó en verano para... Para a veces no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
1: Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Ens explica la iniciativa Esther Minguell.
5: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
6: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
5: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses.

0: Empreses que els han assessorat, 9 de cada 10 alumnes que hi han participat, volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
1: Vinieron una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, dónde están los tranvías, dónde los arreglan.
2: Es un noi a una actitud increíble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
0: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
3: L'anàlisi de sang que confirma la malaltia d'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de tenir un deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca de Sant Pau de Barcelona i ens ho explica en la següent crònica Maite Poló.
4: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
5: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
4: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
3: Anem a ampliar el que és la previsió del temps per aquest dijous, també de cara als propers dies. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
6: Després d'una jornada, la d'ahir, amb més núvols, amb temperatures una mica més baixes, que de fet s'han concretat aquesta passada nit, amb mínimes que han baixat en el conjunt del Maresme, en general hem d'esperar els pròxims dies una situació marcada per l'estabilitat i altre cop per una clara recuperació de les temperatures, sobretot i molt especialment de cara a diumenge, quan tornaríem a tenir valors al voltant dels 33, fregant els 34 graus a prop de la costa i arribant cap als 36-37 graus, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Per tant, nova glopada de calor que ens acompanyarà durant bona part de la setmana entrant ben bé fins a mitjans del mes de juliol i ja veurem què acaba passant. No sembla que hagi de recular aquesta calor i, per tant, continuarem amb un ambient realment molt i molt calorós, a banda, sense precipitacions, un ambient també sec, amb els boscos ben eixuts, aquí al Maresme i també en altres sectors de Catalunya. Afortunadament, aquests últims dies hi ha hagut algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, i almenys en aquestes zones tenim els boscos una mica més regats, però en conjunt, sequera ja que comença a fer-se notar, com dèiem, els boscos, i per tant, molta precaució perquè el risc d'incendi forestal serà molt elevat al llarg dels pròxims dies. Dit això, com dèiem, avui temps tranquil, temps estable, ambient assolellat, amb unes temperatures que, si bé han baixat aquesta passada nit, les màximes ja pugen un palet en relació a la jornada d'ahir. Encara pot aparèixer algun nuvolet, però poc important, amb vent de garbí, que aquesta tarda es farà moderat, sobretot cap a la costa del Maresme Nord. I la situació marítima estarà dominada, bàsicament, pel marejol aquest matí, amb àrees de maror aquesta tarda, justament, a la costa del nord de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que continuarem en la mateixa línia, amb un temps tranquil, assolellat, amb alguns núvols a primeres hores que marxaran ràpidament i amb temperatures que ja comencen a pujar una miqueta més. Dissabte, ambient més càlid, i diumenge, com ja hem dit, sembla que serà probablement el dia més calorós d'aquesta setmana, amb estabilitat i amb sol durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i així començarem també la setmana vinent.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Una setmana més dediquem temps després de l'informatiu a recordar notícies que succeïen a Tordera, una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem ara a la setmana del 29 al 5 de juliol de diferents anys. Comencem amb fa un any, el 2025, Tordera aprovava per aquestes dates una moció per garantir els drets de les persones grans. Es volia promoure l'autonomia del col·lectiu i es defensava que les lleis promoguessin polítiques públiques de qualitat. La regidora d'Esquerra Republicana a Tordera, també consellera comarcal en aquest àmbit, Marta Paset, considerava que les administracions tenien el deure de respondre davant les necessitats de les persones grans.
1: Amb el seu treball, esforç i dedicació han contribuït decisivament al progrés social, econòmic i cultural del nostre país. Malgrat això, sovint es troben en situacions de vulnerabilitat, invisibilització o discriminació per raó d'edat, també coneguda com a edatisme. L'envelliment de la població és un fenomen que interpel·la totes les administracions públiques i cal una resposta ferma, transversal i basada en els drets humans. És imprescindible garantir una vida digna, activa, segura i amb participació plena per a les persones grans.
0: Per la seva banda, Toñi García, del Partit Socialista, també regidora de la regidoria de Gent Gran, va defensar que des del consistori ja s'estaven impulsant accions per protegir el col·lectiu. Durant la seva intervenció en el plenari va reivindicar una llei per a les persones grans.
2: Volem deixar-ho clar. Envellir no pot ser una condemna. Ha de ser un dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia. I això només ho farem possible amb una llei de les persones grans, que no sigui un gest simbòlic, sinó un compromís ferm amb els drets socials i la igualtat d'oportunitat a totes les etapes de la vida.
0: Fa un any també us explicàvem que la tordarenca Maria Pozuelo guanyava les primàries i seria la nova coordinadora autonòmica de Podem Catalunya. Entre els seus objectius destacava reforçar la presència del partit a tot el territori. Així ho explicava en declaracions fa un any a la nostra emissora.
3: Hay una parte de la ciudadanía, por tanto, que consideramos que está huérfana de una... de un partido político de izquierdas aquí en Cataluña, y el objetivo va a ser representar a toda esa ciudadanía que no se está viendo en estos momentos representada por ningún otro partido político en el Parlament y en los ayuntamientos. Vamos a trazar unos objetivos claros para aumentar nuestra presencia a nivel institucional, tanto en los ayuntamientos en 2027 como cuando haya unas siguientes elecciones al Parlament de Cataluña, para, como digo, poder ser útiles a esa sociedad que sigue teniendo problemas de vivienda, que sigue teniendo problemas en las escuelas porque no están bien equipadas, a nivel sanitario porque se cierran centros de salud, se cierran nuestras urgencias de los CAPS, los médicos van trabajando además tensionados, ¿no?, porque no se gestionan bien los presupuestos públicos que son de todas y de todos, etcétera, etcétera.
0: Anem cap a l'any 2021. Explicàvem per aquestes dates que augmentaven els contagis de Covid-19 a Tordera. Segons dades de l'ambulatori, durant l'última setmana s'havien detectat una quarantena de casos nous al municipi. El director del CAP Tordera, Leonardo Heredia, feia, per tant, una crida a la responsabilitat i recordava que la millor prevenció era la vacunació.
4: Informar que en las últimas semanas la pandemia ha producido un brote importante a nivel de Tordera. Tenemos aproximadamente unos 40 casos en lo que va de semana y la incidencia va en ascenso de manera importante. Es necesario recordar especialmente a todas las personas jóvenes, menores de 40 o 50 años, que son las que actualmente están teniendo síntomas COVID y están siendo positivos en COVID, que mantenga la norma de higiene y de seguridad, e invitar a todas aquellas personas que no se han vacunado a que lo puedan hacer. Recuerdo que a partir de la semana que viene seguramente podremos empezar a vacunar a los menores de 30, pero ya de 30 a 40 o a 50 ya se pueden programar la vacunación.
0: Fa 5 anys també explicàvem que en Comú Podem Tordera havia presentat en el ple municipal una moció per la implantació de la salut bucodental integral en l'àmbit del sistema públic. Defensava aquesta moció Salvador Giral, que comptava amb el suport també de la resta de formacions polítiques tordarenques.
5: Entenem que no hauria de ser necessari traslladar aquests debats a les plenàries municipals si certament el govern de la Generalitat ja estigués desplegant aquesta llei, però lamentablement això no és així i considerem que és responsabilitat de tots pressionar des dels municipis per tal que es compleixin els compromisos adquirits. De fet, és una llei aprovada. Acabem de sortir unes eleccions autonòmiques, el govern s'acaba de constituir i encara no tenim els nous pressupostos, on previsiblement s'inclourà la partida pressupostària que ha de finançar el desplegament d'aquesta llei. Considerem que donada la situació és vital perquè que els ajuntaments ens posicionem en qüestions que són fonamentals per tots els veïns, com és el de la salut i l'accés a serveis tan importants com el que planteja aquest text.
0: Anem a fa 10 anys enrere, el 2016. Us explicàvem que el ple de l'Ajuntament de Tordera aprovava una moció per un nou país lliure de corrupció d'estat, només amb el vot contrari del Partit Popular. Era una moció que proposava el partit d'Esquerra Republicana. El regidor republicà aleshores, Xavier Pla, creia que calia queixar-se per aquesta persecució a la democràcia i als partits independentistes. Així ho explicava fa 10 anys.
6: Doncs no entenem com la persona, el director de l'oficina antifrau, una oficina que havia estat concebuda per la seva independència, per vetllar doncs, de les actituds impròpies que puguin tenir doncs, els governs de la Generalitat, pugui dedicar doncs, aquesta independència a fer una persecució política a aquest conjunt doncs, de partits, no? Aquest seria un aspecte. El segon, que si se'm permet doncs no ens sorprèn tant, però sí al final el fet que no ens sorprengui no deixa de confirmar doncs aquesta actitud del Partit Popular, aquesta actitud pseudofranquista que demostra doncs que aquest partit encara no ha entès quina és la plenitud que suposa estar viure en democràcia en un país europeu, i és un problema de l'estat espanyol doncs haver de estar administrat per gent, per persones, per polítics que actuen d'aquesta manera, i per tant no ens queda altra en defensa doncs, d'Esquerra Republicana i de Convergència Democràtica de Catalunya doncs, de fer aquest pas endavant, presentar aquesta moció i fer tot allò que calgui per defensar legítimament els interessos de la democràcia i al mateix temps els interessos dels partits independentistes.
0: Una moció que, com dèiem, va comptar amb el vot contrari del Partit Popular, així ho argumentava el seu regidor aleshores, el 2016, Xavier Martín.
7: Vostès parlen de fer un nou estat lliure de corrupció, però clar, si el que pretenen és que si vostès, quan des d'algunes instàncies doncs, se'ls investiga, sembla que se'ls estigui atacant per ser d'una ideologia política, doncs malament anirem, que sembla que en comptes de buscar que es persegueixi la corrupció estan buscant una impunitat pel simple fet de tenir una ideologia política. A mi el que també em preocupa és que s'hagin gravat unes converses en el despatx d'un ministre de l'Interior o en el despatx de qui sigui. Això també és preocupant i evidentment entenc que s'està investigant i veurem aviam d'on ha sortit això.
0: No deixem el 2016 perquè l'Ajuntament posava en marxa nous plans ocupacionals al municipi. Una vintena de persones havien començat a treballar aquell estiu. La majoria eren per treballar a la brigada municipal, tot i que també hi haurien algunes tasques d'administració. En parlava el regidor d'Hisenda, aleshores Marçal Vilageliu.
8: Dir que per aquestes 17 places es van presentar més de 80 persones, i m'agradaria destacar que cada vegada doncs, anem millorant aquest procés de selecció, mica en mica anem aprenent, anem fent un procés més transparent. Jo crec que aquesta vegada ha sigut un procés impecable, en el qual hi ha hagut un tribunal que, a part d'estar format doncs, per tècnics de recursos humans, també hi ha hagut responsables de les àrees a les quals es havia d'anar d'incorporar-se la gent que es contractés i representants també del comitè d'empresa, per tal de fer el procés doncs, totalment transparent i rigorós. I la Brigada Jove, que va començar l'any passat, que va funcionar moltíssim, que aquest estiu comptarà amb 5 places que comencen ara també amb el mes de juliol, i que, vist l'experiència que va anar l'any passat i que aquests joves realment van aportar moltíssim en la seva feina a l'Ajuntament, hem intentat doncs posar-hi una mica més de diners i allargar el període, i si l'any passat va ser doncs d'un mes per cobrir vacances i així, hem pogut fer un període de 2 mesos.
0: Ens situem al 2011, fa 15 anys parlàvem que una persona havia mort i dues més havien resultat ferides greus en un accident mortal que s'havia produït a la Nacional 2 a l'altura del restaurant Cal Coix. Per causes desconegudes, un dels vehicles implicats en l'accident havia envaït al carril contrari i havia xocat de cara contra l'altre vehicle. També fa 15 anys ja explicàvem que l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, valorava positivament el nou servei de rodalies entre Blanes i Figueres sense que s'hagués de fer transbord a Maçanet de la Selva. Així ho argumentava.
9: Era una de les assignatures pendents de Tordera i Blanes, en aquest cas. Tordera estem al mig, sortosament, en aquest cas, sortosament, per anar a Girona. Un tren que vagi de Blanes a Girona, a Figueres, vaja, obligatoriament passa per Tordera i obligatoriament passarà per Girona. Per tant, és una bona notícia. És una bona notícia en aquest sentit, i ho és també en el sentit Barcelona, perquè això vol dir que hi haurà un tren que començarà a Blanes i acabarà a Figueres i passarà per Tordera. I això vol dir que el tren que passi de Figueres cap a Blanes, de baixada, i podrem pujar la gent de Tordera, arribar a Blanes i agafar un tren a Barcelona. Amb la qual cosa això suposarà un increment important de trens cap a Barcelona i un tren, finalment, que ens porti a Girona en mitja hora, que ara és l'odissea d'allò que en diem l'Empalme, Maçanet, Massanes, que sempre arriba el tren quan acaba de passar l'altre.
0: Ho deixem aquí per aquesta setmana. Com sempre, hem fet memòria, hem recordat fets que succeïen a Tordera, una setmana com aquesta, però de diferents anys, també amb la veu dels protagonistes, gràcies als arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i l'arxiu sonor també d'aquesta emissora. I tornem la setmana vinent. Gràcies per la seva

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de